0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

ça va pas dire. Tapunset FM.

0: 10. Són les 4.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
0: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Ràdio Cardedeu. Són les 5.
1: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Trobada clau aquest matí entre el govern i els sindicats educatius per intentar apropar posicions i resoldre el conflicte obert. El Departament d'Educació posarà sobre la taula una proposta en l'àmbit de l'escola inclusiva, però rebutja pujar més el sou de mestres i professors i continua aferrant-se a l'acord subscrit fa dos mesos amb Comissions Obreres i la UGT. La resta de sindicats rebutgen aquest pacte i mantenen el pols. En el cas d'USTEC, per exemple, situen l'augment dels salaris i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva com a línies vermelles per arribar a una entesa. Mentrestant, mantenen la pressió al carrer i avui hi ha convocada una nova jornada de vaga que afecta els docents de les comarques gironines i de la Catalunya central. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 14 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració d'agents dels Mossos a una assemblea de docents de la CGT. De la seva banda, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Tot plegat no ha convençut les forces de l'oposició. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol que Barcelona deixi de rebre creuers d'escala, els que estan poques hores a la ciutat i que, per tant, fan un ús intensiu de l'espai públic sense deixar un retorn a l'economia local. Per aconseguir-ho, l'alcalde ha plantejat encarir encara més la taxa turística a Barcelona com a mesura per desincentivar-los. L'Hospital Sant Joan de Reus rep l'acreditació Cancer Center, un segell europeu d'excel·lència oncològica que agrupa institucions capdavanteres en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. És el tercer hospital català que ho aconsegueix i el primer de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. Dels esports, l'Espanyol agafa oxigen i s'allunya del descens després de superar l'Atlètic Club per 2-0. Els blanquiblaus van imposar-se amb els gols de Pere Milla i Quique García i se situen 14ens amb 3 punts de marge sobre el descens. La derrota del Barça per 1-0 contra l'Alavés, per contra, fa caure provisionalment el Girona a la penúltima posició. Avui, els blanquivermells reben la Reial Societat. I de la cultura, el Sonar 2026 es prepara per una nova edició que desplaçarà tota l'activitat musical a Fira Gran Via amb fins a 6 escenaris. Del 18 al 20 de juny, el festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals destaca la banda de culte britànica The Prodigy. La cita busca oferir una barreja de llenguatges, disciplines i generacions en un nou format fidel a la seva essència. Passen ara 3 minuts de les 7 del matí. Temps per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem un dia més amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous de moment amb un accident a la C-16 de tot just fa una estona a l'altura de Puigreig, que deixa un quilòmetre de lentitud en sentit sud en direcció a Barcelona. A hores d'ara també parlem ja de retencions habituals de la xarxa viària catalana. Sobretot ara mateix tenim força congestió en tot el nus de la Trinitat, que de retruc doncs deixa afectacions, com és habitual també, a les dues rondes de Barcelona, a la B-10 amb retencions fins a la Barceloneta en sentit Llobregat, i també a la B-20 amb cues en aquest cas que arriben fins a la Vall d'Hebron. Pel que fa al Vallès, ara mateix tenim lentitud ja arreu de la C-58 des del terme de Ripollet i Sant Quirze cap a Barcelona. També trobem 2 quilòmetres de lentitud per la C-17 a Parets o la C-59 a Caldes de Montbui. A la AP-7 ja hi ha retencions en direcció a Tarragona des de Montornès del Vallès fins a Barberà. En sentit nord també al punt de Cerdanyola. Pel que fa a l'entrada des del Llobregat, recordem per últim que tenim congestió habitual per la A-2 i la B-23 en direcció a la capital catalana, també des de Molins i Pallejà de moment en poca intensitat. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I ara, temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, comença la jornada amb clara diferència de tipus de cel entre les comarques de Girona i la resta del país. A Girona ja hem anat tenint alguns ruixats aquesta nit i matinada passats, i al llarg d'aquest matí, d'una forma local, encara s'aniran produint aquests ramets. A la resta del país, més clarianes que no pas núvols, però amb més vent, especialment al Pla de Lleida i les comarques de Tarragona. Aquesta tarda es carregarà força el cel a les comarques del Pirineu, amb algunes primeres nevades a cotes de 2.200-2.400 metres, i també a gran part de Girona els núvols seran abundants amb algunes pluges avançada aquesta tarda més intenses. Quan més cap al sud del Llobregat, més vent i molta més bonança de temperatura aquesta tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El govern i els sindicats educatius es reuneixen aquest matí amb l'objectiu d'apropar posicions. La consellera d'Educació, Esther Niubó, els ha convocat a la mesa sectorial per avaluar la situació i fer propostes per solucionar el conflicte. Els sindicats convocants de la vaga han anunciat que hi assistiran, al contrari del que han fet en les darreres convocatòries. USTEC, el sindicat majoritari a l'educació primària, posarà sobre la taula dues grans prioritats: la qüestió salarial i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. En cas d'arribar a un preacord, aquesta organització ja ha avançat que consultarà primer el col·lectiu abans de subscriure res. Si no hi ha avenços substancials, estan previstes dues vagues més a tot Catalunya i diverses convocatòries per territoris. Pel que fa a educació, ja ha avançat que farà una proposta en l'àmbit de la inclusió. Ara bé, el departament defensarà l'acord subscrit amb Comissions Obreres i la UGT amb una inversió de 2.000 milions d'euros i per ara no sembla disposat a incrementar els sous dels docents més enllà del que reflectia aquest pacte. Mentrestant, els docents mantenen la pressió al carrer i el seu calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga els professors i mestres de les comarques gironines i de la Catalunya Central. Aquest dimecres, l'aturada convocada per USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, afectava el Baix Llobregat i el Penedès. Ja de bon matí, un grup de mestres i professors tallaven la B23 en tots dos sentits de la marxa a l'altura de Sant Joan d'Esvern, una de les principals vies d'entrada a la capital catalana. Després, es van dirigir a Sant Feliu de Llobregat amb una concentració festiva davant dels serveis territorials d'educació. Al Penedès, els professors tallaven la Nacional 340 durant gairebé dues hores i després es manifestaven per Vilafranca. Segons el Departament d'Educació, el seguiment de la vaga ha estat del 21%, mentre que USTEC el situa en el 55%. Escoltem Mireia Valentí i Anna Cebrián, portaveus d'USTEC al Baix Llobregat, al Baix Llobregat Sud i al Penedès.
4: Sincerament, no som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
5: El fet d'haver fet aquest cicle amb tants dies de vaga, esperem que sigui el pas perquè la consellera Niubó vegi que ha de seure, que realment estem emprenyades, que l'educació pública no se sosté.
1: De la seva banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració d'agents dels Mossos a una assemblea de docents del sindicat CGT. De la seva banda, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Un anunci i unes disculpes que no han convençut l'oposició. Ens ho explica en Marc Dalmau.
6: Núria Parlon i Josep Lluís Trapero demanaven disculpes al·legant que va ser un operatiu mal dissenyat.
7: Demanar disculpes i demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT, insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada.
6: Unes explicacions que no han valgut per l'oposició.
7: Demanem el cessament de Josep Lluís Trapero com a director de la policia, perquè considerem que són uns fets d'extremada gravetat, no poden tenir cabuda en democràcia, com és doncs la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents.
8: El programa pilot de Mossos a les aules, per què era? Per gestionar una possible conflictivitat entre els alumnes o per controlar els mestres?
6: Parlon i Trapero asseguren que el Departament d'Interior obrirà una investigació per esclarir els fets, tenir més control sobre aquestes decisions i reforçar les tasques de mediació amb els agents socials.
1: Els sindicats USTEC i la CGT troben que les explicacions de la consellera d'Interior i del director general de la policia són absolutament insuficients i han anunciat que hi presentaran demandes per vulneració de drets fonamentals. Escoltem la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
9: No som terroristes, no som delinqüents. No hi ha res que justifiqui que s'obri una operació policial d'aquesta envergadura i volem saber si això és un fet puntual o realment ha passat més vegades. Per tant, les explicacions podem dir que les considerem absolutament insuficients i volem responsabilitats polítiques. La responsabilitat última és de la consellera i si no és capaç de donar les explicacions oportunes, el que ha de fer és dimitir.
1: Per tot plegat, l'Associació d'Advocats d'Osona en Defensa dels Drets Humans ha presentat una denúncia contra la consellera d'Interior, Núria Parlon, també contra el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, i el president de la Generalitat, Salvador Illa. Asseguren que les actuacions podrien haver afectat drets reconeguts com el de reunió, llibertat sindical i el de vaga. Ho explica César Lagonigro, membre d'aquesta associació.
10: Certament la consellera doncs, ha demanat disculpes, també ha parlat d'una maniobra operativa mal plantejada. És que no és aquesta la qüestió. No és aquesta la qüestió. La qüestió és que s'ha comès un delicte. O sigui, s'han vulnerat drets fonamentals, s'han comès una sèrie de delictes. Per què? Perquè aquí que ens consti no hi ha una investigació judicial i que, per tant, un jutge està vetllant. Perquè si s'han de limitar drets fonamentals, ha d'intervenir un jutge. No ens consta tot això. Per tant, no serveix de res dir que és una maniobra operativa mal plantejada, ni serveix demanar disculpes.
1: També us expliquem que l'Audiència de Barcelona ha ordenat investigar l'ús de gas pebre per part dels Mossos d'Esquadra en la manifestació en suport de Palestina del passat 15 d'octubre a l'estació de Sants. La resolució judicial accepta el recurs dels denunciants i reclama a la jutgessa d'instrucció admetre la querella, reobrir el cas i prendre declaració als lesionats durant aquesta protesta. La justícia considera que hi ha indicis que el gas pebre s'hauria utilitzat de forma desproporcionada, tenint en compte el caràcter pacífic de la protesta i titlla d'instrument perillós el gas irritant. I 11, us ho destacàvem en el sumari, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol eliminar els creuers d'escala a la ciutat perquè, diu, fan un ús intensiu de l'espai públic i no generen ingressos. Així ho ha anunciat en una entrevista a BTV, on ha assegurat que encarirà la taxa turística per desincentivar aquests creuers. Diu que l'any que ve ja es doblarà la taxa que paguen els creueristes, de 4 a 8 euros per persona, però que l'objectiu és encarir-la encara més en el futur. Una decisió que hauria de passar, però, pel ple i que necessitaria també el vistiplau de la Generalitat.
11: La meva determinació, el meu objectiu és reduir a zero les escales de creuers a la ciutat de Barcelona en els propers anys. I crec que hem de començar a prendre decisions valentes. Nosaltres proposarem pujar-lo de cop perquè entri en vigor ja l'any que ve, és a dir, pujar de 4 a 8 euros. I a més, després d'haver parlat amb el govern de Catalunya, volem proposar també que es destopin aquests 8 euros perquè ens permetin pujar encara més la fiscalitat dels creuers d'escala.
1: Platja d'Aro, al Baix Empordà, ha inaugurat simbòlicament la zona sud del Passeig del Mar, una obra que és la primera de les tres fases de renovació de tot el passeig. Destaquen la presència de sauló en comptes de l'asfaltatge anterior i la presència de dunes. El següent pas és la instal·lació de la passera de Ridaura, una obra que voldrien tenir enllestida abans de l'estiu del 2027. Maurici Jiménez, alcalde de Platja d'Aro, anunciava la següent fase d'obres del passeig.
12: Un punt inicial que marca a continuació un punt inseguit que, com bé sabeu, hem iniciat des de l'Ajuntament amb una licitació que a dia d'avui ja està contractada amb el que significarà doncs, la construcció de la passera del Ridaura, que segueix l'obra que avui inaugurem, i que de la mà Ministeri doncs, seguirà en els anys següents doncs, amb la plena transformació del nostre passeig marítim fins a la zona de Cavall Bernat.
1: A Badalona, la remodelació del pont de petroli, que s'iniciarà la primera setmana del mes de juny, afectarà l'entorn més immediat del Pantalà, que va quedar malmès l'any 2020 pel temporal Glòria. Els banyistes no podran fer ús d'un espai de 75 metres a banda i banda del pont, tant a la sorra com al mar. La zona afectada, per tant, estarà totalment tancada i abalisada. És una informació de Raquel Moreno des de Televisió de Badalona.
13: La ciutadania, doncs, podrà tornar a gaudir d'un espai de 120 metres quadrats en una plataforma circular després de caminar pels 250 metres del pont. Les obres de rehabilitació d'aquest espai emblemàtic del municipi, però, afectaran la zona més pròxima al pont del petroli per terra i mar. Uns treballs que s'allargaran més de 5 mesos i que, recordem, podrien estar enllestits el mes de novembre.
14: Tant per mar com per terra no s'hi podrà accedir per motius de seguretat. I a més, hi haurà un moviment constant en el passeig marítim de maquinària i de camions, especialment perquè bona part del material arribarà des del port de Badalona, que s'ha creat una base en el port de Badalona on es portaran materials cap aquí. Per això jo vull demanar comprensió i vull demanar paciència a tots els veïns i especialment als veïns del passeig marítim.
13: Des de l'AMB, administració responsable de l'execució i gestió de les intervencions, assenyalen que els treballs de reconstrucció del pont es basen en criteris de sostenibilitat i resiliència, així com d'adaptació als efectes del canvi climàtic.
1: L'esperada ampliació de les expedicions de la línia d'autobusos entre Berga i Barcelona entra avui en funcionament. Els nous serveis són només la primera fase de l'ampliació de les expedicions previstes a la línia, que s'ampliaran en tres fases més entre aquest mes de maig i juliol. Així doncs, des d'aquest dijous entren en servei tres nous busos directes d'anada a Barcelona a les 6 i les 7 del matí i un altre a les 6 de la tarda. Un semidirecte també cap a Barcelona a les 7 de la tarda i un bus convencional de dilluns a divendres a les 10 i 50 minuts del matí amb parada a tots els nuclis. Passa un minut d'un quart de vuit del matí, l'Organització Europea d'Instituts de Càncer ha acreditat l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus com a Cancer Center, un segell d'excel·lència oncològica. Aquesta acreditació agrupa institucions capdavanteres en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. Ens n'informa la Paula Jansà, de Canal Reus.
15: Es tracta d'un segell europeu que reconeix l'excel·lència en l'atenció, la recerca i la innovació en oncologia. El centre es converteix així en el tercer hospital català en rebre aquest distintiu i el primer fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'avaluació ha analitzat prop de 345 estàndards de qualitat vinculats a tots els àmbits de l'atenció oncològica. El procés ha inclòs autoavaluacions, auditories presencials i un pla de millora continuada que el centre haurà de renovar cada 5 anys. Per als pacients i les famílies, aquesta acreditació es traduirà en una atenció més curta coordinada i personalitzada.
16: Aquesta acreditació significa que les persones del nostre territori podran accedir a una atenció oncològica encara més especialitzada, més coordinada i més personalitzada. Parlem d'un centre que donarà cobertura a més de 800.000 persones de la Catalunya Sud, amb centenars de professionals implicats i amb més de 2.709 casos de càncer en el territori cada any.
15: Aquest reconeixement també representa una oportunitat per retenir i atraure talent, impulsar la recerca biomèdica i incrementar els assajos clínics al territori. A més, facilitarà l'arribada de noves teràpies als pacients i reforçarà la coordinació entre assistència, docència i investigació dins del Catalunya Sud Càncer Centre.
1: No ens movem encara de l'àmbit sanitari perquè el Departament de Salut ha presentat el projecte del nou hospital de Calella, al Maresme, que s'ampliarà amb dos edificis nous connectats a l'actual i incorpora nous serveis. S'invertiran 83 milions d'euros per ampliar aquest centre hospitalari que dona cobertura a una població de 200.000 persones de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. Les obres es faran sense aturar l'activitat del centre, amb la previsió que entri en funcionament entre finals del 2030 i principis del 31. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha garantit que serà una realitat i que donarà resposta a una llarga reivindicació del territori.
17: Calella mereixia tenir un nou hospital. Catalunya mereixia que Calella tingués un nou hospital en condicions. Cal pensar el país tot sencer i això significa que no podem tenir un país de primera i un país de segona. És una inversió de més de 80 milions d'euros entre la construcció i l'equipament amb l'objectiu d'arribar al 2030 a tenir aquest hospital.
1: Una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents. Així ho demostra un estudi fet amb pacients de l'Hospital Vall d'Hebron i la Fundació Germans Hospitalàries, que mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre altres aspectes, amb la regulació de les emocions. És una informació de la Maite Polo.
18: El trastorn límit de personalitat és multicausal i té una base doble, tant biològica com ambiental. Doncs bé, aquest estudi aporta noves dades de la vessant biològica. Ajuda a veure què passa al cervell en les fases inicials. Marc Ferrer, psiquiatre de l'Hospital Vall d'Hebron i investigador principal del projecte.
19: Tampoc podem assegurar que no sigui una conseqüència. És a dir, al final són troballes. Aquestes troballes funcionals, jo crec que això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que si el deixes evolucionar amb el temps doncs es complica. Per tant, és un trastorn que es pot diagnosticar i es pot tractar a l'adolescència.
18: Una de les pacients que hi ha participat és Lua Millet, de 21 anys. Va començar a patir el trastorn límit de personalitat als 14 i després d'anys de psicoteràpia i també de medicació, aquest curs ha començat a anar a la universitat.
20: Sempre he estat una persona molt sensible i realment doncs vaig començar a experimentar més angoixa, una mica més d'inestabilitat, no? Amb el voltant, al canvi, doncs, l'adolescència la vaig viure d'una forma bastant intensa.
18: En cas d'autolesions, consum de substàncies i impacte en el dia a dia dels adolescents, cal anar al metge o la metgessa de primària.

0: bones, no com per estar tantes jornades sense guanyar. Jo crec que avui doncs, bueno, doncs hem tornat a el que vam ser la primera volta, jo crec, amb intensitat, jugant a futbol, que al final doncs, havíem perdut una miqueta aquesta confiança. Sabem que això no està acabat, ni molt menys. Al final som un grup jove, que el que volem és jugar a primera divisió i fins que això no s'acabi no pararem.
1: Després de dos dies de celebracions, el Barça ha encaixat una derrota contra l'Alavés, que també lluita per continuar a primera. Els blaugranes, amb un equip farcit de suplents, gairebé no va arribar a la porteria dels bascos i van acabar perdent per un gol d'Ibrahim Diabaté, encaixat abans del descans. Amb la derrota, l'equip ja no té opcions d'aconseguir el repte de tancar el curs arribant als 100 punts. Dani Olmo acceptava que havien fet un mal partit.
2: No quedem contents d'aquest partit, tot i que ho hem intentat, al final no ha pogut ser, una falta de concentració a l'últim minut de la primera part, era l'única manera més o menys que ens podíem fer mal, però bueno, ho hem intentat, no ha pogut ser.
1: Amb els partits disputats fins ara i a l'espera que es completi la jornada aquesta nit, l'Espanyol escapa de la zona més perillosa i se situa en la 14a posició, amb 42 punts, 3 per sobre del Llevant, que és el primer equip en descens. La victòria de l'Alavés ha fet caure el Girona a la penúltima plaça. Els blancs i vermells, però, amb un partit menys, escaparan de les darreres posicions si puntuen avui a Montilivi. Els de Michel reben la Reial Societat a partir de les 8 en un duel vital per a les aspiracions de salvar la categoria. L'equip gironí confia en fer un bon paper davant un conjunt donostiarra que ja no s'hi juga res per evitar haver d'anar al Metropolitano diumenge en un partit a cara o creu. L'autor de l'empat a Vallecas, Stuani, que no ha entrenat amb el grup, podria tornar a jugar infiltrat. Michel diu que és el partit més important de la història recent del club.
3: Està clar. És la nostra situació i hem de sortir d'ella. Fem demà un partit de màxima necessitat. Per mi és un dels partits més importants de la història del Girona. El més important és fer moltes coses al camp. Amb molta energia, ser molt dinàmics, ser capaços de córrer, ser capaços de generar, d'anar cap endavant.
1: I Florentino Pérez continua insistint en el cas Negreira. Ara ha estat en una entrevista a La Sexta en què, preguntat per una possible demanda del Barça per les seves últimes declaracions, el president madridista ha desafiat l'entitat blaugrana i ha dit que ho faci si ho creu convenient. També ha afegit que hi ha àrbitres enriquint-se amb els diners del Barça i que no cal pagar per guanyar títols. I el Lleida Club de Futbol ha anunciat que té un nou inversor. Des del club informen que properament es presentarà el projecte encapçalat per un ciutadà estranger del sector de la restauració. Ens amplia les dades des de Lleida Televisió el Víctor Paracuellos.
4: Un cop acabada la temporada i consumat el descens de categoria, l'adjunt a la presidència del Lleida Club de Futbol, Marc Torres, ha sortit a donar explicacions. Ho ha fet per parlar de l'estat actual del club a nivell econòmic i judicial i explicar l'arribada del nou inversor de l'entitat. Es tracta d'un francès amb passaport britànic, el qual es farà càrrec dels 1,8 milions d'euros que s'han de pagar, tant a Seguretat Social com a Hisenda, per després poder arribar a acord de plans de pagament.
5: Durant 7 anys, mínim, ell assumirà amb el seu propi patrimoni allí, fins allí on no arribi el club. Me consta, perquè jo he participat d'alguna de les negociacions, que està buscant l'estructura per tenir una estructura forta dintre del club i en la mesura del possible, el més ràpid possible, tirar endavant. S'està treballant també amb el futbol base. La idea és que hi hagi un futur, que això no és avui pagar el millor 800 i després quedar-nos penjats.
4: En les properes setmanes està prevista una roda de premsa per donar a conèixer l'inversor i que pugui explicar el seu projecte als aficionats del Lleida.
1: Del 18 al 20 de juny torna una nova edició del Sónar i ho fa en un nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i amb més d'un centenar d'actuacions. Entre les més destacades, la de la banda britànica de culte The Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte the White. S'esperen 160.000 assistents. Tots els detalls en aquesta crònica de Carina Vallvé.
6: El Sónar torna carregat de novetats.

0: Nou director, el belga François Josic, nou emplaçament, la Fira de Gran Via i nou format amb la fusió del sonar de dia i el sonar de nit en un únic festival que s'ha redissenyat per millorar l'experiència del públic però mantenint l'essència. Amb quatre escenaris per dijous 18 de juny i fins a 6 la resta de dies, el festival ha programat més d'un centenar d'actuacions amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatges, disciplines i generacions on segur que faran història les sessions de Meli Lenz i Chris Stein o els directes de Cabaret Voltaire i Kelis.
1: Es imperdible, es como una edición, ¿no? Casi cerró en la historia de Sonar una nueva etapa y que no dejáis que os lo cuenten, venir.
0: Més novetats, com la programació fins a les 7 del matí del Sonar Village o el Sonar Més D, que tindrà lloc a la casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sonar Kids, un festival que uneix forces amb la sala MUC per celebrar els 30 anys d'aquesta mítica sala del Raval, mentre que Love Sonar ocuparà un any més al poble espanyol.
2: I de l'1 al 4 de juliol, Tarragona tornarà a ser l'epicentre de la pirotècnia amb el 34è concurs internacional de focs artificials. La pirotècnia Lieto Carmine serà l'encarregada d'encendre la metxa de l'esdeveniment. Serà una edició molt especial perquè serà la prèvia de la sortida del Tour de França des de la ciutat del dia 5. Enguany es reforça l'aposta per la inclusivitat fent créixer l'espectacle de drons amb un total de 400.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa amb la trobada clau d'aquest matí entre el govern i els sindicats educatius per intentar apropar posicions i resoldre el conflicte obert. El Departament d'Educació posarà sobre la taula una proposta en l'àmbit de l'escola inclusiva, però rebutja pujar més el sou de mestres i professors i continua aferrant-se a l'acord subscrit fa 2 mesos amb Comissions Obreres i UGT. La resta de sindicats rebutgen aquest pacte i mantenen el pols. En el cas d'USTEC, per exemple, situen l'augment dels salaris i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva com a línies vermelles per arribar a una entesa. Mentrestant, mantenen la pressió al carrer i avui hi ha convocada una nova jornada de vaga que afecta els docents de les comarques gironines i de la Catalunya Central. En uns minuts conversarem sobre la reunió d'aquest matí amb Esther Vila, portaveu de la Federació d'Educació de Comissions Obreres. De seguida us ho ampliem. Abans, fem però un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 14 de maig. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració d'agents dels Mossos a una assemblea de docents de la CGT. De la seva banda, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Tot plegat no ha convençut, però, les forces de l'oposició. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol que Barcelona deixi de rebre creuers d'escala, els que estan poques hores a la ciutat i que, per tant, fan un ús intensiu de l'espai públic sense deixar un retorn a l'economia local. Per aconseguir-ho, l'alcalde ha plantejat encarir encara més la taxa turística a Barcelona com a mesura per desincentivar-los. L'Hospital Sant Joan de Reus rep l'acreditació Cancer Center, un segell europeu d'excel·lència oncològica que agrupa institucions capdavanteres en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. És el tercer hospital català que ho aconsegueix i el primer de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. Dels esports, avui destaquem que l'Espanyol agafa oxigen i s'allunya del descens després de superar l'Atlètic Club per 2-0. Els blanquiblaus van imposar-se amb els gols de Pere Milla i Quique García i se situen 14ens, amb 3 punts de marge sobre el descens. La derrota del Barça per 1-0 contra l'Alavés, per contra, fa caure provisionalment el Girona a la penúltima posició. Avui, els blanquivermells reben la Reial Societat. I el Sonar 2026 es prepara per una nova edició que desplaçarà tota l'activitat musical a Fira Gran Via amb fins a 6 escenaris. Del 18 al 20 de juny, el festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals destaca la banda de culte britànica The Prodigy. La cita busca oferir una barreja de llenguatges, disciplines i generacions en un nou format fidel a la seva essència. Passen 3 minuts de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a aquesta hora un accident a la C-16 a l'altura de Puig-reig deixa un carril tallat amb 1 quilòmetre de lentitud en sentit sud. Retencions habituals també al nus de la Trinitat, amb afectacions de retruc a la B-10 fins a la Barceloneta i a la B-20 amb cues en sentit sud fins a la Vall d'Hebron. Al Vallès, lentitud per la C-58 des de Ripollet i Sant Quirze cap a Barcelona i retencions de 2 quilòmetres per la C-17 a Parets. I pel que fa al temps, aquest dijous es desperta amb una clara diferència de tipus de cel entre les comarques de Girona i la resta del territori. Els ruixats a Girona contrasten amb les clarianes a la resta del país. S'espera vent, especialment a les comarques de Tarragona i al Pla de Lleida. Aquesta tarda es carregarà força el cel a les comarques, sobretot del Pirineu, quan més cap al sud de Llobregat, més vent i més bonança de temperatures aquesta tarda.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us Us ho dèiem suara en titulars, el govern i els sindicats educatius es reuneixen aquest matí amb l'objectiu d'apropar posicions. La consellera d'Educació, Esther Niubó, els ha convocat a la mesa sectorial per avaluar la situació i fer propostes per solucionar el conflicte. Els sindicats convocants de la vaga han anunciat que hi assistiran, al contrari del que han fet en les darreres convocatòries. USTEC, el sindicat majoritari a l'educació primària, posarà sobre la taula dues grans prioritats: la qüestió salarial i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. En cas d'arribar a algun preacord, aquesta organització ja ha avançat que consultarà primer el col·lectiu abans de subscriure res. Si no hi ha avenços substancials, estan previstes dues vagues més a tot Catalunya i diverses convocatòries per territoris. Pel que fa a educació, ja ha avançat que farà una proposta en l'àmbit de la inclusió. Ara bé, el departament defensarà l'acord subscrit amb Comissions Obreres i UGT amb una inversió de 2.000 milions d'euros i per ara no sembla disposat a incrementar els sous dels docents més enllà del que reflecteix aquest pacte. Mentrestant, els docents mantenen la pressió al carrer i el seu calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga els professors i mestres de les comarques gironines i també de la Catalunya Central. Aquest dimecres, l'aturada convocada per USTEC, professors de secundària, per la CGT i per la Intersindical, afectava el Baix Llobregat i el Penedès. Ja de bon matí, un grup de mestres i professors tallaven la B23 en tots dos sentits de la marxa a l'altura de Sant Joan d'Espí, una de les principals vies d'entrada a la capital catalana. Després es van dirigir cap a Sant Feliu de Llobregat amb una concentració festiva davant dels serveis territorials d'educació. Al Penedès, els professors tallaven la Nacional 340 durant gairebé dues hores i després es manifestaven per Vilafranca. Segons el Departament d'Educació, el seguiment de la vaga ha estat del 21% en aquesta ocasió, mentre que USTEC el situa en el 55%. Doncs el que us explicàvem en aquesta taula sectorial d'avui, a més dels sindicats que lideren les vagues, també hi són cridats els que van avalar el pacte bilateral amb educació, entre ells Comissions Obreres. En parlem amb la portaveu de la Federació d'Educació d'aquest sindicat, Esther Vila. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
3: Bon dia.
1: Avui us asseureu a la taula sectorial amb tots els sindicats en plena escalada de vagues. Què n'espereu realment d'aquesta reunió i quin paper hi podeu jugar? Us sentiu part de la negociació o més aviat convidats de pedra?
3: Mira, doncs nosaltres hem estat en totes les meses de negociació, no? Hem estat durant molt de temps treballant frec a frec amb els sindicats, alguns que hem signat i altres que no, també amb l'USTEC, i vam aconseguir consensuar una proposta, no, de document que finalment es va materialitzar i que unes dues terceres parts aproximadament podríem dir que està consensuada, no, amb el sindicat majoritari del sector. Nosaltres som el majoritari al sistema educatiu. I bé, què n'esperem d'aquesta trobada? Doncs primer ens alegrem que vinguin, perquè les últimes sessions no havien estat havien estat convidats com sempre, perquè tenen representació a la mesa, però no havien assistit i per tant estan també deixant de tirar endavant, doncs, les seves funcions, de defensar drets de treballadores, i per tant celebrem que hi tornem a venir i que hem de trobar conjuntament una solució al conflicte, no? Però és veritat que amb aquest acord que tenim signat, que és un bon acord, evidentment tots els acords no solucionen els problemes de cap sector, perquè hi ha problemes estructurals de base i per tant tenim altres lluites diversificades, Comissions Obreres, també al Parlament tenim una iniciativa legislativa popular per aconseguir un pressupost estructural per millorar el sistema, però sí que en aquest marc de negociació de partir endavant l'acord creiem que es poden subscriure tots els sindicats i que en el marc del desplegament podem avançar conjuntament per desplegar, i que ja estem desplegant millores en pel que fa a la desburocratització, a l'educació inclusiva i també al tema de l'increment salarial. I per tant, hi ha marge, és un acord flexible i amb molt de potencial. Per tant, convidem a tothom a que s'hi pugui subscriure.
1: Esther Vila, suposéssim que Educació decidís reobrir la negociació i fer una taula rasa, que no sembla el cas, però imaginem que fos així. Us sentiríeu deslegitimats com a signants del pacte o entendríeu que és un pas necessari pel que vostè ens deia ara, per desescalar el conflicte i seguir avançant?
3: És que nosaltres el que creiem que per desescalar el conflicte, com que ja tenim l'acord que és bo, el que cal és que els companys facin un pas endavant i despleguin les mesures que contempla, perquè hi ha més de 40 mesures, 2.000 milions d'euros, i aquestes mesures es negocien en aquest desplegament. Per tant, necessitem les idees de la resta de sindicats també per millorar aquest desplegament de l'acord i resoldre el conflicte i tirar endavant l'educació d'aquest país.
1: Esther Vila, una darrera qüestió. La consellera Parlon i el major Trapero van compareixer al Parlament, han admès que la infiltració de Mossos en una assemblea de docents va ser un error, han anunciat canvis normatius i una investigació interna. Us satisfan aquestes explicacions? Vosaltres també demaneu la dimissió de la consellera Parlon o, si més no, responsabilitats polítiques?
3: Nosaltres, clar, tampoc directament a nosaltres no ens ha incidit perquè nosaltres no estàvem en aquestes assemblees, perquè aquestes assemblees eren per gestionar tot el tema de mobilització i vagues i, per tant, nosaltres en aquest aspecte no tenim posicionament actualment.
1: Molt bé, doncs Esther Vila, gràcies per atendre'ns i bon dia.
3: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: Doncs seguim parlant d'aquesta qüestió perquè la consellera d'Interior, Núria Parlon, ho dèiem, li exposàvem ara a la sindicalista de Comissions Obreres, ha demanat disculpes per aquesta infiltració d'agents dels Mossos a aquesta assemblea de la CGT i, de la seva banda, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat, també, com ho dèiem, es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Un anunci, però, que de totes no ha convençut l'oposició. Ens ho explica, ens ho amplia amb més detall en Marc Dalmau.
4: Núria Parlon i Josep Lluís Trapero demanaven disculpes al·legant que va ser un operatiu mal dissenyat.
5: Demanat disculpes. I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT, insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada.
4: Unes explicacions que no han valgut per l'oposició.
5: Demanem el cessament de Josep Lluís Trapero com a director de la policia, perquè considerem que són uns fets d'extremada gravetat, no poden tenir cabuda en democràcia, com és doncs la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents.
6: El programa pilot de Mossos a les aules, per què era? Per gestionar una possible conflictivitat entre els alumnes o per controlar els mestres?
4: Parlon i Trapero asseguren que el Departament d'Interior obrirà una investigació per esclarir els fets, tenir més control sobre aquestes decisions i reforçar les tasques de mediació amb els agents socials.
1: Els sindicats USTEC i la CGT troben que les explicacions de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, són absolutament insuficients i han anunciat que hi presentaran demandes per vulneració de drets fonamentals. Escoltem la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
7: No som terroristes, no som delinqüents. No hi ha res que justifiqui que s'obri una operació policial d'aquesta envergadura. I volem saber si això és un fet puntual o realment ha passat més vegades. Per tant, les explicacions podem dir que les considerem absolutament insuficients i volem responsabilitats polítiques. La responsabilitat última és de la consellera i si no és capaç de donar les explicacions oportunes, el que ha de fer és dimitir.
1: Per tot plegat, l'Associació d'Advocats d'Osona en Defensa dels Drets Humans ha presentat una denúncia contra la consellera d'Interior, Núria Parlon, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, i el president de la Generalitat, Salvador Illa. Asseguren que les actuacions podrien haver afectat drets reconeguts com el de reunió, llibertat sindical i el de vaga. Ho explica César Lago Nigro, membre d'aquesta associació.
8: Certament la consellera doncs, ha demanat disculpes. També ha parlat d'una maniobra operativa mal plantejada. És que no és aquesta la qüestió. No és aquesta la qüestió. La qüestió és que s'ha comès un delicte. O sigui, s'han vulnerat drets fonamentals, s'han comès una sèrie de delictes. Per què? Perquè aquí que ens consti no hi ha una investigació judicial i que, per tant, un jutge està vetllant. Perquè si s'han delimitat drets fonamentals, ha d'intervenir un jutge. No ens consta tot això. Per tant, no serveix de res dir que és una maniobra operativa mal plantejada, ni serveix demanar disculpes.
1: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol eliminar els creuers d'escala a la ciutat perquè, diu, fan un ús intensiu de l'espai públic i no generen ingressos. Així ho ha anunciat en una entrevista a BTV, on ha assegurat que encarirà la taxa turística per desincentivar aquests creuers. Diu que l'any que ve ja es doblarà la taxa que paguen els creueristes de 4 a 8 euros per persona, però que l'objectiu és encarir-la encara més en el futur. Una decisió que hauria de passar pel ple i que necessitaria també el vistiplau de la Generalitat.
9: La meva determinació, el meu objectiu, és reduir a zero les escales de creuers a la ciutat de Barcelona en els propers anys. I crec que hem de començar a prendre decisions valentes. Nosaltres proposarem pujar-lo de cop perquè entri en vigor ja l'any que ve, és a dir, pujar de 4 a 8 euros. I a més, després d'haver parlat amb el govern de Catalunya, volem proposar també que es destopin aquests 8 euros perquè ens permetin pujar encara més la fiscalitat dels creuers d'escala.
1: A Terrassa, al Vallès Occidental, s'han mobilitzat uns 500 efectius per fer un simulacre d'incendi forestal. L'exercici ha reproduït una situació d'emergència a l'entorn natural del nord de la ciutat per tal de posar a prova la capacitat de resposta dels serveis municipals implicats. Ho ha seguit la Carme Contreras, de Canal Terrassa.
10: Als voltants de la Masia Igara i el poliesportiu de Can Jofresa han servit aquest dimecres al matí de principal espai d'atenció als afectats en un simulacre d'incendi forestal. Impulsat per l'Ajuntament amb el suport de la Diputació, l'exercici ha permès posar a prova els protocols de coordinació i resposta dels diferents cossos d'emergència i serveis municipals. Responsables de les dues administracions han valorat positivament el resultat del simulacre i han destacat que l'anàlisi del que s'ha fet servirà per millorar els procediments en futures actuacions.
11: Ha funcionat molt bé, ha anat bé, ens hem coordinat amb tots els serveis, hem actuat de manera molt ràpida.
12: Creiem que això és molt important perquè, de fet, és el que ens permet posar en evidència doncs, tot allò que és millorable abans d'haver de gestionar una emergència directament.
10: La situació fictícia contemplava la celebració d'un casament a la Masia i l'accident de l'autocar que els havia d'evacuar a causa del fum i les flames. Els participants han coordinat l'atenció als ferits segons la seva gravetat i han prestat els primers auxilis.
1: El Parc de Bombers de Llívia a la Cerdanya evita el seu tancament gràcies a la incorporació dels bombers voluntaris de Puigcerdà. El Parc Llivienc ha passat de tenir 4 bombers el passat mes de març als 10 que són actualment. A més, hi ha 3 persones que estan fent les proves per accedir al cos. En té més detalls en aquesta crònica de Pirineus Televisió, la Maria Formentí.
13: El Parc de Bombers Voluntaris de Llívia ha passat de tenir 4 bombers en actius al mes de març als 10 que són actualment. El fet que el Parc de Puigcerdà passés l'1 d'abril a tenir només bombers funcionaris ha provocat que 6 dels seus voluntaris s'hagin traslladat al Parc Llivienc. I és que sovint els bombers de Llívia no podien fer un servei perquè no arribaven a ser el mínim d'integrants per sortir, que és de 3 persones. Això amenaçava la continuïtat del parc. Amb l'ampliació de la plantilla, durant aquest primer mes ja han pogut fer el 100% de les sortides al municipi i també han pogut donar suport a altres sortides dins la comarca.
14: La veritat és que bueno, portem un mes i ha canviat, vull dir, ja estem fent més activitats, hi ha més ganes, hi ha més motivació i ha canviat per bé.
13: Des d'aquest abril, doncs, Cerdanya compta amb 3 parcs de bombers voluntaris, el de Llívia, el de Vallvé i el d'Alp.
1: La pedregada que va escombrar les comarques del Pla de Lleida aquest dimarts passat ha ocasionat danys d'entre el 40% i el 60% en més de 2.000 hectàrees de cultius, segons les primeres estimacions del Departament d'Agricultura. El fenomen va afectar sobretot la fruita dolça, tant les espècies més sensibles com nectarines i albercoc, com a pomes i peres. A més, també hi ha hagut afectacions en camps de cereal i blat de moro. L'Organització Europea d'Instituts de Càncer ha acreditat l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus com a Cancer Center, un segell d'excel·lència oncològica. Aquesta acreditació agrupa institucions capdavanteres en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. Ens n'informa la Paula Jansà, de Canal Reus.
15: Es tracta d'un segell europeu que reconeix l'excel·lència en l'atenció, la recerca i la innovació en oncologia. El centre es converteix així en el tercer hospital català en rebre aquest distintiu i el primer fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'avaluació ha analitzat prop de 345 estàndards de qualitat vinculats a tots els àmbits de l'atenció oncològica. El procés ha inclòs autoavaluacions, auditories presencials i un pla de millora continuada que el centre haurà de renovar cada 5 anys. Per als pacients i les famílies, aquesta acreditació es traduirà en una atenció més coordinada i personalitzada.
16: Aquesta acreditació significa que les persones del nostre territori podran accedir a una atenció oncològica encara més especialitzada, més coordinada i més personalitzada. Parlem d'un centre que donarà cobertura a més de 800.000 persones de la Catalunya Sud, amb centenars de professionals implicats i amb més de 2.700 nous casos de càncer en el territori cada any.
15: Aquest reconeixement també representa una oportunitat per retenir i atraure talent, impulsar la recerca biomèdica i incrementar els assajos clínics al territori. A més, facilitarà l'arribada de noves teràpies als pacients i reforçarà la coordinació entre assistència, docència i investigació dins del Catalunya Sud Càncer Centre.
1: Minuts per arribar a les 8 del matí, l'Espanyol agafa oxigen i s'allunya del descens després de superar l'Atlètic Club a Cornellà al Prat per 2-0. Els blanquiblaus, que encadenaven 18 jornades sense guanyar, van imposar-se amb 2 gols a la segona meitat. Pere Milla va obrir la llauna en el minut 69 i Quique García, ja en el temps afegit, va sentenciar una victòria que permet als espanyolistes acaronar la permanència. Pol Lozano destaca que l'equip ha recuperat les bones sensacions.
17: Durant tota la temporada crec que hem fet coses molt bones, no com per estar tantes jornades sense guanyar. Jo crec que avui doncs, doncs hem tornat a el que vam ser la primera volta, jo crec, amb intensitat, jugant a futbol, que al final doncs, havíem perdut una miqueta aquesta confiança. Sabem que això no està acabat, ni molt menys. Al final som un grup jove, que el que volem és jugar a primera divisió i fins que això no s'acabi no pararem.
1: Després de 2 dies de celebracions, el Barça ha encaixat una derrota contra l'Alavés, que també lluita per continuar a primera. Els blaugranes, amb un equip farcit de suplents, gairebé no va arribar a la porteria dels bascos i van acabar perdent per un gol d'Ibrahim Diabaté encaixat abans del descans. Amb la derrota, el Barça ja no té opcions d'aconseguir el repte de tancar el curs arribant als 100 punts. Dani Olmo acceptava que havien fet un mal partit.
18: No quedem contents d'aquest partit, tot i que ho hem intentat, al final no ha pogut ser, una falta de concentració a l'últim minut de la primera part, era l'única manera més o menys que ens podíem fer mal, però bueno, ho hem intentat, no ha pogut ser.
1: Amb els partits disputats fins ara i a l'espera que es completi la jornada 36 aquesta nit, l'Espanyol escapa de la zona més perillosa i se situa en la 14a posició amb 42 punts, 3 per sobre del Llevant, que és el primer equip en descens. La victòria de l'Alavés ha fet caure el Girona a la penúltima plaça. Els blancs i vermells, però, amb un partit menys, escaparan de les darreres posicions si puntuen avui a Montilivi. Els de Mitchell reben la Reial Societat a partir de les 8 en un duel vital, com dèiem, per les aspiracions de salvar la categoria. L'equip gironí confia en fer un bon paper davant un conjunt donostiarra que ja no s'hi juga res, per evitar haver d'anar al Metropolitano diumenge en un partit a cara o creu. L'autor de l'empat a Vallecas, Estuani, que no ha entrenat amb el grup, podria tornar a jugar infiltrat. Mitchell diu que és el partit més important de la història recent del club.
19: Està clar. És la nostra situació i hem de sortir d'ella. Fem demà un partit de màxima necessitat. Per mi és un dels partits més importants de la història del Girona. El més important és fer moltes coses al camp. Amb molta energia, ser molt dinàmics, ser capaços de córrer, ser capaços de generar, d'anar cap endavant.
1: Florentino Pérez continua insistint en el cas Negreira. Ara ha estat en una entrevista a La Sexta en què, preguntat per una possible demanda del Barça per les seves últimes declaracions, el president madridista ha desafiat l'entitat blaugrana i ha dit que ho faci si ho creu convenient. També ha afegit que hi ha àrbitres enriquint-se amb els diners del Barça i que no cal pagar per guanyar títols. A Primera Federació, dissabte hi ha duel català a Tarragona entre el Nàstic i l'Europa. I els entrenadors de tots dos equips s'han trobat abans del partit al nou estadi. Els escapulats depenen d'ells mateixos per accedir al play-off d'ascens a segona divisió, mentre que els tarragonins lluiten per la permanència. Duel vital, doncs, per a tots dos conjunts. Tant l'entrenador del Nàstic, Pablo Alfaro, com el de l'Europa, Adai Benítez, s'han mostrat il·lusionats amb la cita.
20: Yo estoy deseando que llegue ya el sábado. Y a sabiendas de lo que nos jugamos, porque somos muy conscientes, a sabiendas del rival que viene, que es el Europa y que está haciendo un temporadón, y nos jugamos la vida deportiva, obviamente hablando, y claro, para nosotros es un partido vital.
21: A mí me genera una ilusió tremenda jugar aquest partit, però no per la situació del Nàstic, sinó per la nostra situació. Serà un partit trepidant, evidentment, i aquí emocions, sent la situació, situacions límits pels dos.
1: El Joventut juga avui al Palau Olímpic contra el Morabanc Andorra en partit de l'ACB. Els verd i negres tenen per endavant un calendari atapeït amb 5 partits en 12 dies que afronten amb l'objectiu de lluitar per ser al top 6 de l'ACB. Uns duels per als quals la penya no podrà disposar d'Ante Tomic per lesió. Ens amplia la informació en Xavi Ballesteros de Televisió de Badalona.
0: Els verd i negres reben el Morabanc Andorra, un rival necessitat que està immers en la lluita per la permanència. De fet, juntament amb el Saragossa, el Gran Canària i el Burgos, estan en la zona calenta i quan falten 4 jornades per al final de la Lliga, una victòria els podria donar un plus determinant.
2: Bueno, nuestro equipo era que estamos en el top 4, pero de momento creo que esto no va a ser posible, pero todavía tenemos que luchar estas últimas jornadas porque cada partido ahora significa mucho. Porque queremos estar en la mejor posición para tener un buen rival en el playoff.
0: Els de Dani Miret tenen un calendari força carregat perquè jugaran en només 12 dies contra l'Andorra, contra el Madrid, contra el Tenerife, contra el Burgos i els 20 minuts que falten contra l'Unicaja del partit ajornat pel problema amb el videomarcador. Finalment, la rumorologia situa Xavi López Aróstegui una altra vegada en l'òrbita del Joventut amb el seu possible retorn, cosa que comportaria la marxa de Dahanga.
1: Del 18 al 20 de juny torna una nova edició del Sónar i ho fa en un nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i amb més d'un centenar d'actuacions. Entre les més destacades, la de la banda britànica de culte The Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte de White. S'esperen 160.000 assistents. Tots els detalls en aquesta crònica de Carina Bellbé.
22: El Sónar torna carregat de novetats, nou director, el belga François Josic, nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i nou format, amb la fusió del Sónar de dia i el Sónar de nit en un únic festival que s'ha redissenyat per millorar l'experiència del públic, però mantenint l'essència. Amb 4 escenaris per dijous 18 de juny i fins a 6 la resta de dies, el festival ha programat més d'un centenar d'actuacions, amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatges, disciplines i generacions, on segur que faran història les sessions de Melly Lenz i Chris Stassi o els directes de Cabaret Voltaire i Kellys.
23: Es imperdible, es como una edición, ¿no? Casi cero en la historia de Sonar, una nueva etapa y que no dejáis que os lo cuenten, venir.
22: Més novetats, com la programació fins a les 7 del matí del Sonar Village o el Sonar Més D, que tindrà lloc a la casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sonar Kids, un festival que uneix forces amb la sala MUC per celebrar els 30 anys d'aquesta mítica sala del Raval, mentre que l'Off Sonar ocuparà un any més al poble espanyol.
1: Els pianos tornaran a ocupar els llocs més emblemàtics de Tortosa en la 5a edició del Tòquem. Del 21 al 24 de maig, noms com els de Cira Hernández o Manu Guix es donaran cita a la capital del Baix Ebre. Els pianistes Àlex Alguacil i Yuyiko Akagi seran els encarregats d'inaugurar el festival a la plaça de l'Absis de la Catedral.
24: La xarxa de comunicació local.
25: Un lloc per escoltar Beethoven.
26: Ràdio Cardedeu 90.7.

0: de 10. Són les 8.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. Trobada clau aquest matí entre el govern i els sindicats educatius per intentar apropar posicions i resoldre el conflicte obert. El Departament d'Educació posarà sobre la taula una proposta en l'àmbit de l'escola inclusiva, però rebutja apujar més el sou de mestres i professors i continua aferrant-se a l'acord subscrit fa 2 mesos amb Comissions Obreres i UGT. La resta de sindicats rebutgen aquest pacte i mantenen el pols. En el cas d'USTEC, per exemple, situen l'augment dels salaris i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva com a línies vermelles per arribar a una entesa. Sobre el conflicte existent, n'hem parlat al Notícies en Xarxa amb Esther Vila, portaveu de la Federació d'Educació de Comissions Obreres, que ha defensat l'acord assolit amb el govern.
3: És que nosaltres el que creiem que per desescalar el conflicte, com que ja tenim l'acord que és bo, el que cal és que els companys facin un pas endavant i despleguin les mesures que contempla, perquè hi ha més de 40 mesures, 2.000 milions d'euros, i aquestes mesures es negocien en aquest desplegament. Per tant, necessitem les idees de la resta de sindicats també per millorar aquest desplegament de l'acord i resoldre el conflicte i tirar endavant l'educació d'aquest país.
2: Mentrestant, els sindicats majoritaris mantenen la pressió al carrer i avui hi ha convocada una nova jornada de vaga que afecta els docents de les comarques gironines i de la Catalunya central. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 14 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració d'agents dels Mossos a una assemblea de docents de la CGT. De la seva banda, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Tot plegat no ha convençut la majoria de forces de l'oposició. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol que Barcelona deixi de rebre creuers d'escala, els que estan poques hores a la ciutat i que, per tant, fan un ús intensiu de l'espai públic sense deixar un retorn a l'economia local. Per aconseguir-ho, l'alcalde ha plantejat encarir encara més la taxa turística a Barcelona com a mesura per desincentivar-los. L'Hospital Sant Joan de Reus rep l'acreditació Cancer Center, un segell europeu d'excel·lència oncològica que agrupa institucions capdavanteres en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. És el tercer hospital català que ho aconsegueix i el primer de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. Nissan i el comitè d'empresa tornen a seure avui a la taula en una mediació clau per aclarir si l'ERO que afecta 211 treballadors dels centres del Prat i la Zona Franca està ben plantejat. Els sindicats denuncien defectes formals des del primer dia. Asseguren que Nissan no va facilitar tota la informació obligatòria ni va coordinar correctament el procés amb altres plantes europees. En parlem en uns minuts amb Joan Carles Yepes, coordinador de la secció sindical UGT FICA a Nissan. Dels esports destaquem que l'Espanyol agafa oxigen i s'allunya del descens, després de superar l'Atlètic Club per 2-0. Els blanquiblaus van imposar-se amb els gols de Pere Milla i Quique García i se situen 14ens, amb 3 punts de marge sobre el descens. La derrota del Barça per 1-0 contra l'Alavés, per contra, fa caure provisionalment el Girona a la penúltima posició. Avui, els blanquivermells reben la Reial Societat. I en cultura, el Sonar 2026 es prepara per una nova edició que desplaçarà tota l'activitat musical a Fira Gran Via amb fins a 6 escenaris. Del 18 al 20 de juny, el festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals la de la banda de culte britànica The Prodigy. La cita busca oferir una barreja de llenguatge, disciplines i generacions en un nou format fidel a la seva essència. 8:04, volem saber a aquesta hora apunta com se circula per la xarxa viària catalana i si hi ha gaires problemes. Ho fem en connexió amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez. Molt bon dia, Eduard.
4: Bon dia. De moment, pel que fa a incidències especials, més enllà del volum de trànsit habitual, tenim una carretera local tallada. Es tracta de la TV-7411 a Riba-roja d'Ebre. El motiu, un incendi forestal. En aquesta zona, de moment, obliga a tallar aquesta via en els dos sentits de la marxa. Pel que fa al que dèiem, volum de trànsit habitual de cada matí, es va notant sobretot a l'entrada pel sud, a la capital catalana, B23, sobretot, aquí a partir de Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat i més endavant també d'Esplugues a la Diagonal. En el cas de l'autovia 2, el tram de Sant Vicenç dels Horts, Sant Feliu, fins pràcticament Cornellà, tot plegat de forma fragmentada també d'entrada. En el cas de l'autopista P7, a la zona del Vallès tenim la zona de Mollet fins pràcticament Barberà de forma intermitent i fragmentada en sentit sud i de Cerdanyola a Barberà en sentit nord. La C58, com cada matí, ben plena, la zona de Montcada i Reixac, en sentit Barcelona, i venint del Maresme, tant l'autopista, la C31, a Badalona, com la Pota Nord, la B20, a Santa Coloma, registren aturades d'entrada a la capital catalana. És tot de moment, molt bon dia.
2: I pel que fa al temps, avui tindrem dues situacions ben diferenciades, les de Girona i la de la resta del país. Aviam, Lluís Miquel Pérez, bon dia, explica't.
5: Bon dia, Helena. Doncs així és, hi haurà dos mons, una altra vegada, en 33.000 quilòmetres i escaig de superfície que té Catalunya. Una banda serà Girona. De fet, ja aquest matí estan en perill lliure i els núvols són més abundants en aquesta demarcació i s'han anat produint algunes pluges. De fet, aquest matí, cap allà a les 5-6 de la matinada, hi havia una bona tempesta al davant de la costa del Baix Empordà. Doncs tot això és preludi d'aquest matí ja de més ruixats allà a les comarques de Girona. I en canvi, a la resta del país està sent un matí, i serà un matí de fet més tranquil, una mica més obert, amb núvols simplement passatgers i amb més vent. Vent que serà bastant tossut, per cert, a les comarques de la Plana de Lleida, gran part de Tarragona i l'àrea de Barcelona. És un vent de ponent que anirà espavilant la temperatura. De fet, aquesta tarda momentàniament farà més calor, força més calor que no pas ahir, a les comarques de Barcelona i de la Costa Daurada. Però aquesta tarda se'n tornem amb els ruixats a Girona, que a últimes hores de la tarda doncs acabaran sent més importants. Per exemple, Helena, a Montilivia aquesta nit, esperem que hi hagi pluja de gols, però també hi haurà pluja d'aigua. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: El govern i els sindicats educatius es reuneixen aquest matí amb l'objectiu d'apropar posicions. La consellera d'Educació, Esther Niubó, els ha convocat a la mesa sectorial per avaluar la situació i fer propostes per solucionar el conflicte. Els sindicats convocants de la vaga han anunciat que hi assistiran, al contrari del que han fet en les darreres convocatòries. USTEC, el sindicat majoritari a l'educació primària, posarà sobre la taula dues grans prioritats, la qüestió salarial i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. En cas d'arribar a algun preacord, aquesta organització ja ha avançat que consultarà primer el col·lectiu abans de subscriure res. Si no hi ha avenços substancials, estan previstes dues vagues més a tot Catalunya i diverses convocatòries per territoris. Pel que fa a educació, ja ha avançat que farà una proposta en l'àmbit de la inclusió. Ara bé, el departament defensarà l'acord subscrit amb Comissions Obreres i la UGT amb una inversió de 2.000 milions d'euros i per ara no sembla disposat a incrementar els sous dels docents més enllà del que reflectia aquest pacte. També ha defensat les bondats justament d'aquest acord Esther Vila, portaveu d'Educació de Comissions Obreres. Ho ha dit el Notícies en Xarxa.
3: És que nosaltres el que creiem que per desescalar el conflicte, com que ja tenim l'acord que és bo, el que cal és que els companys facin un pas endavant i despleguin les mesures que contempla, perquè hi ha més de 40 mesures, 2.000 milions d'euros, i aquestes mesures es negocien en aquest desplegament. Per tant, necessitem les idees de la resta de sindicats també per millorar aquest desplegament de l'acord i resoldre el conflicte i tirar endavant l'educació d'aquest país.
2: Mentrestant, els docents mantenen la pressió al carrer i el seu calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga els professors i mestres de les comarques gironines i de la Catalunya Central. Aquest dimecres, l'aturada convocada per USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, afectava el Baix Llobregat i el Penedès. I ja de bon matí, un grup de mestres i professors van tallar la B23 en tots dos sentits de la marxa a l'altura de Sant Just d'Esvern, una de les principals vies d'entrada a la capital catalana. Després, es van dirigir cap a Sant Feliu de Llobregat amb una concentració festiva davant dels serveis territorials d'educació. al Penedès, els professors van tallar la Nacional 340 durant gairebé dues hores i després es van manifestar per Vilafranca. Segons el Departament d'Educació, el seguiment de la vaga va ser del 21%, mentre que USTEC el situa en el 55%. Escoltem Mireia Valentí i Anna Cebrián, portaveu d'USTEC al Baix Llobregat Sud i al Penedès.
6: Sincerament, no som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
7: El fet d'haver fet aquest cicle amb tants dies de vaga, esperem que sigui el pas perquè la consellera Niubó vegi que ha de seure, que realment estem emprenyades, que l'educació pública no se sosté.
2: I del carrer marxem ara cap al Parlament, on la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració dels agents dels Mossos a una assemblea de docents del sindicat CGT. Mentrestant, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Un anunci i unes disculpes, però que no han convençut l'oposició. Ens ho explica tot plegat en Marc Dalmau.
8: Núria Parlon i Josep Lluís Trapero demanaven disculpes al·legant que va ser un operatiu mal dissenyat.
9: Demanar disculpes i demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT, insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada.
8: Unes explicacions que no han valgut per l'oposició.
9: Demanem el cessament de Josep Lluís Trapero com a director de la policia, perquè considerem que són uns fets d'extremada gravetat, no poden tenir cabuda en democràcia, com és doncs la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents.
10: El programa pilot de Mossos a les aules, per què era? Per gestionar una possible conflictivitat entre els alumnes o per controlar els mestres?
8: Parlon i Trapero asseguren que el Departament d'Interior obrirà una investigació per esclarir els fets, tenir més control sobre aquestes decisions i reforçar les tasques de mediació amb els agents socials.
2: Unes explicacions que no només no han convençut els parlamentaris, sinó que els sindicats USTEC i la CGT troben que aquestes explicacions, tant de Parlon com d'entrar Pero, són absolutament insuficients i han anunciat que hi presentaran demandes per vulneració de drets fonamentals. Escoltem la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
11: No són terroristes, no són delinqüents. No hi ha res que justifiqui que s'obri una operació policial d'aquesta envergadura. I volem saber si això és un fet puntual o realment ha passat més vegades. Per tant, les explicacions podem dir que les considerem absolutament insuficients i volem responsabilitats polítiques. La responsabilitat última és de la consellera i si no és capaç de donar les explicacions oportunes, el que ha de fer és dimitir.
2: Doncs tornem al carrer per reprendre el fil de les vagues d'educació i anem fins a Banyoles, on els docents del Pla de l'Estany comencen a aquesta hora una marxa lenta cap a Girona, on es manifestaran al migdia. Allà hi tenim el Jordi Rull i el David Bertran, de Banyoles Televisió. Bon dia, David. Què n'espera el professorat de la reunió d'aquest matí amb el govern?
12: Doncs molt bon dia, Helena. Estem aquí a Banyoles, com deies, abans de que s'iniciï aquesta marxa. Avui n'hi ha diverses des de diferents punts de la demarcació de Girona que confluiran a la capital del Gironès, on hi haurà aquesta reunió amb educació. I aquí tenim alguns docents del Pla de l'Estany que d'aquí a molt pocs minuts aniran cap a Girona. Lluís Rivera, professor de l'Institut de Celrà, enèsima jornada de vaga aquest curs. Com estan els ànims?
13: Bé, els ànims està molt bé, crec que hem començat unes mobilitzacions amb molta activitat i bueno, les aspiracions i les propostes que fem crec que s'ho mereixen.
12: Molt bé, què n'espereu de la trobada avui amb educació? A més, veient les declaracions que han hagut aquests dies del govern, no sé si sou gaire optimistes.
13: Personalment no ho soc gens, perquè el que sol fer el Departament d'Educació és fer promeses buides que queden bé davant de l'opinió pública, però que no van acompanyades de mesures reals en els centres. Per exemple, en els darrers dies han dit que reforçarien el personal, el professorat, els mestres, i el que ens estem trobant de cares a l'any que ve és que ens estan pujant les ràtios i ens estan eliminant línies.
12: Quines són les reivindicacions que feu?
13: Les reivindicacions són diverses. Volem millorar la qualitat docent, això vol dir baixar ràtios, volem més suport per a l'escola inclusiva, volem millors condicions en les infraestructures, volem que se'ns retornin totes les retallades de sou que portem acumulades des de fa anys. Aquestes són algunes de les principals.
12: Molt bé, perfecte, Lluís. Doncs gràcies, molts ànims i que vagi bé aquesta jornada.
13: Gràcies.
12: Gràcies. Molt bé, en Jaume, els docents del Pla de l'Estany que s'han reunit aquí a l'aparcament d'aquest Condis a la zona sud de la ciutat per enfilar ja d'aquí uns minuts cap a Girona en aquesta nova jornada de vaga del sector.
2: Doncs gràcies, David. Veurem què passa a la taula, mentre al carrer també ho veiem, el pols no afluixa. Gràcies, companys, que vagi bé.
1: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
2: De nou, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol eliminar els creuers d'escala a la ciutat perquè, diu, fan un ús intensiu de l'espai públic però no generen ingressos. Així ho ha anunciat en una entrevista a BTV, on ha assegurat que encarirà la taxa turística per desincentivar aquests creuers. Diu que l'any que ve ja es doblarà la taxa que paguen els creueristes, de 4 a 8 euros per persona, però que l'objectiu és encarir-la encara més en el futur. Una decisió que hauria de passar pel ple i que necessitaria també el vistiplau de la Generalitat.
14: La meva determinació, el meu objectiu, és reduir a zero les escales de creuers a la ciutat de Barcelona en els propers anys. I crec que hem de començar a prendre decisions valentes. Nosaltres proposarem pujar-lo de cop perquè entri en vigor ja l'any que ve, és a dir, pujar de 4 a 8 euros. I a més, després d'haver parlat amb el govern de Catalunya, volem proposar també que es destopin aquests 8 euros perquè ens permetin pujar encara més la fiscalitat dels creuers d'escala.
2: Avui també és notícia que Nissan i el comitè d'empresa tornen a seure a la taula, aquesta vegada al Departament de Treball, en una mediació clau per aclarir si l'ERO, que afecta 211 treballadors dels centres del Prat i de la Zona Franca, estan ben plantejat. Els sindicats denuncien defectes formals des del primer dia, és a dir, asseguren que Nissan no va facilitar tota la informació obligatòria ni va coordinar correctament el procés amb altres plantes europees, tal com marca la normativa comunitària. I aquest és just el punt de partida de la reunió d'aquest matí, saber si el procediment pot continuar o si l'empresa ha de rectificar abans d'obrir una negociació real sobre l'afectació i les alternatives. En volem parlar de tot plegat ara mateix amb Joan Carles Yepes, que és coordinador de la secció sindical UGT FICA a Nissan. Senyor Yepes, bon dia i gràcies per atendre'ns.
15: Hola, molt bon dia.
2: Què espereu obtenir avui a Treball? És una reunió per resoldre, com jo explicava, els defectes formals que denuncieu, doncs, que això, que no estan ben fets, o ja és el primer test real sobre l'ERO?
15: Bé, com tu has explicat abans, amb l'última reunió que vam tindre el passat dilluns, on l'empresa ens va facilitar o vam iniciar el procés amb la composició de la taula negociadora, en principi nosaltres una de les coses que vam reclamar és, com tenim diversos centres a Europa i som part d'una multinacional, tenim un reglament intern a nivell de Comitè Europeu que diu que qualsevol aplicació d'algun tipus d'expedient a algun dels estats membres on tinguem centres té que haver una consulta prèvia i unes negociacions prèvies, argumentacions prèvies al Comitè Europeu. Nosaltres, el dia que ens van convocar per iniciar el procés, no teníem coneixement de que això es hagués produït, amb la qual vam reclamar que no podíem iniciar, des del meu punt de vista, les converses de negociació d'aquest ERE, perquè encara nosaltres enteníem que no s'havia produït el fet aquest del Comitè Europeu. I una de les coses que avui estem convocats al departament és una de les coses que tornarem a exigir és que ens facilitin, desconeixent si al final es van fer o no, si es van fer, demanarem la documentació que acrediti que es van fer aquest tipus de reunió i quina va ser la resolució, i en cas que no s'hagi fet, exigirem que s'iniciï aquest període de consultes a nivell de Comitè Europeu abans de començar el propi conflicte, procés aquí negociador, aquí a Barcelona.
2: Una pregunta més encara, senyor Yepes. L'empresa parla de 211 afectats, però vosaltres apunteu que la xifra pot ser més alta. Quina és la vostra estimació real i en què us baseu?
15: Ens basem simplement que les dades que facilita l'empresa són molt variables d'un dia per a l'altre. El que no pot ser que nosaltres, com jo, a part de coordinador de totes les seccions sindicals, soc treballador del centre potencialment més afectat, que és el centre de recanvis, i inicialment a la mediació que vam tindre també al Departament de Treball amb el tema d'una vaga indefinida que tenim convocada al nostre centre, inicialment la direcció, quan ens va mostrar la intenció d'iniciar el procés d'expedient de regulació, ens va indicar que potencialment l'afectació era de 569 persones. Casualment i potencialment, 2-3 dies després, la comunicació va ser que baixava a 211. Aleshores, en 2-3 dies les xifres ballen, amb doncs... la qual veritablement, oficialment, a l'expedient que ens ha presentat posa 211, però també no entenem molt bé que quantifiquin i argumentin, i estem en el procés, evidentment, d'estudiar tota la documentació que ens fan facilitar el passat dia 11, i aleshores, pues, a partir d'aquí veurem veritablement si la xifra
2: és aquesta,
15: real. Evidentment,
2: Joan
15: nosaltres
2: Carles
15: el que estem buscant és la

0: Quique García, ja en el temps afegit, va sentenciar una victòria que permet als espanyolistes acaronar la permanència. Pol Lozano destaca que l'equip ha recuperat les bones sensacions.
1: Durant tota la temporada crec que hem fet coses molt bones, no com per estar tantes jornades sense guanyar. Jo crec que avui doncs, doncs hem tornat a el que vam ser la primera volta, jo crec, amb intensitat, jugant a futbol, que al final doncs, havíem perdut una miqueta aquesta confiança. Sabem que això no està acabat, ni molt menys. Al final som un grup jove, que el que volem és jugar a primera divisió i fins que això no s'acabi no pararem.
0: Després de dos dies de celebracions, el Barça ha encaixat una derrota contra l'Alavés, que també lluita per continuar a primera. Els blaugranes, amb un equip farcit de suplents, gairebé no van arribar a la porteria dels bascos i van acabar perdent per un gol d'Ibrahim Diabaté encaixat abans del descans. Amb la derrota, el Barça ja no té opcions d'aconseguir el repte de tancar el curs arribant als 100 punts. Amb els partits disputats fins ara i a l'espera que es completi la jornada 36 aquesta nit, l'Espanyol escapa de la zona més perillosa i se situa en la 14a posició amb 42 punts, 3 per sobre del Llevant, que és el primer equip en descens. La victòria de l'Alavés ha fet caure el Girona a la penúltima plaça. Els blanc i vermells, però, amb un partit menys, escaparan de les darreres posicions si avui puntuen a Montilivi. Els de Mitchell reben la Reial Societat a partir de les 8 en un duel vital per a les aspiracions de salvar la categoria. L'equip gironí confia en fer un bon paper davant d'un conjunt donostiarra que ja no s'hi juga res, per evitar haver d'anar, això sí, al Metropolitano diumenge en un partit a cara o creu. Mitchell diu que és el partit més important de la història recent del club.
2: Està clar, és la nostra situació i hem de sortir d'ella fent demà un partit de màxima necessitat. Per mi és un dels partits més importants de la història del Girona. El més important és fer moltes coses al camp, amb molta energia, ser molt dinàmics, ser capaços de córrer, ser capaços de generar, d'anar cap endavant.
0: I Florentino Pérez continua insistint en el cas Negreira. Ara ha estat en una entrevista a La Sexta en què, preguntat per una possible demanda del Barça per les seves últimes declaracions, el president madridista ha desafiat l'entitat blaugrana i ha dit que ho faci si ho creu convenient. També ha afegit que hi ha àrbitres enriquint-se amb els diners del Barça i que no cal pagar per guanyar títols. I avui arrenca a Gijón la Copa de la Reina d'hoquei patins amb 5 equips catalans. Obre la competició a 6:15 al Fraga Cerdanyola i a les 8 es viurà el primer duel català que enfrontarà el Vilassana i el Manlleu. Les del Pla d'Urgell, líders a la Lliga, busquen reeditar el títol conquerit fa un any. És una informació de Julen Andrés, de Lleida Televisió.
3: El Club Patí Vilassana Cooperativa d'Ibars ja treballa per canviar el xip després de la derrota davant del Fraga a Europa, ja que aquesta setmana es juguen un altre títol, la Copa de la Reina. No hi ha temps per pensar en el cap de setmana passat. Defensen títol i les seves primeres rivals seran el Manlleu. L'equip lleidatà durant la temporada ha estat molt regular i és per això que, malgrat la recent derrota, afirmen que han de ser fidels al seu joc.
4: Al final es jugar a lo que sabemos. Quizás en la Champions no salió el mejor partido, pero sí lo veníamos haciendo bien hasta bueno, todo lo que llevábamos jugando y eso, jugar a lo que sabemos, con intensidad, presionando y bueno, es tratar de marcar más goles que sí, sea nuestro estilo, no volverse loca y no pensar al final en lo que nos ha pasado el fin de pasado, que nos puede venir, o sea, nos puede tirar para abajo. Así que solo eso, pensar en todo lo que hemos trabajado.
3: El partit del Vilassana és dijous a les 8 del vespre.
0: L'Atlètic Barceloneta s'ha assegurat la primera plaça del grup A en la fase de quarts de la Lliga de Campions de Waterpolo. Els mariners van guanyar a la piscina del Novi Beograd per 14-16. Els barcelonins, que ja s'havien assegurat un lloc a la Final Four de Malta, encadenen 5 victòries. I arribarem a 9:15 dient busca del 18 al 20 de juny. Torna una nova edició del Sonar i ho fa en un nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i amb més d'un centenar d'actuacions. Tots els detalls en aquesta crònica de Carina Bellbé.
5: El Sonar torna carregat de novetats, nou director, el belga François Josic, nou emplaçament, la Fira de Gran

0: canvia i nou format amb la fusió del sonar de dia i el sonar de nit en un únic festival que s'ha redissenyat per millorar l'experiència del públic però mantenint l'essència. Amb 4 escenaris per dijous 18 de juny i fins a 6 la resta de dies, el festival ha programat més d'un centenar d'actuacions amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatges, disciplines i generacions on segur que faran història les sessions de Melly Lenz i Chris Stassi o els directes de Cabaret Voltaire i Kelis.
1: És imperdible, és com una edició, no?, quasi cero en la història de sonar una nova etapa i que no deixeu que us lo cuenten, venir.
0: Més novetats, com la programació fins a les 7 del matí del Sonar Village o el Sonar Més D, que tindrà lloc a la casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sonar Kids, un festival que uneix forces amb la sala MUC per celebrar els 30 anys d'aquesta mítica sala del Raval, mentre que Love Sonar ocuparà un any més al poble espanyol.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa estem pendents de la trobada clau d'aquest matí, que arrenca, de fet, d'aquí una hora, entre el govern i els sindicats educatius per intentar apropar posicions i resoldre el conflicte obert. El Departament d'Educació posarà sobre la taula una proposta en l'àmbit de l'escola inclusiva, però rebutja apujar més el sou de mestres i professors i continua aferrant-se a l'acord subscrit fa 2 mesos amb Comissions Obreres i la UGT. La resta de sindicats rebutgen aquest pacte i mantenen el pols. En el cas d'USTEC, per exemple, situen l'augment dels salaris i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva com a línies vermelles per arribar a una entesa. Sobre el conflicte existent, n'hem parlat al Notícies en xarxa amb Esther Vila, portaveu de la Federació d'Educació de Comissions Obreres, que ha defensat l'acord assolit amb el govern.
2: És que nosaltres el que creiem que per desescalar el conflicte, com que ja tenim l'acord que és bo, el que cal és que els companys facin un pas endavant i despleguin les mesures que contempla, perquè hi ha més de 40 mesures, 2.000 milions d'euros, i aquestes mesures es negocien en aquest desplegament. Per tant, necessitem les idees de la resta de sindicats també per millorar aquest desplegament de l'acord i resoldre el conflicte i tirar endavant l'educació d'aquest país.
1: Però els sindicats majoritaris mantenen la pressió al carrer i avui ha convocada una nova jornada de vaga que afecta els docents que de les comarques, en aquest cas gironines, i de la Catalunya central. Connectarem en uns minuts en directe des de Girona per copsar l'ambient entre els manifestants i també serem davant la seu d'Educació per conèixer quina proposta farà en aquest cas i en aquesta taula sectorial el sindicat CGT. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració d'agents dels Mossos a una assemblea de docents de la CGT. De la seva banda, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Tot plegat no ha convençut, però, la majoria de forces de l'oposició. Tot seguit buscarem la reacció a aquestes explicacions amb Alberto Villagrasa, diputat del Partit Popular al Parlament. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol que la capital catalana, deixi de rebre creuers d'escala els que estan, de fet, poques hores a la ciutat i que, per tant, fan un ús intensiu de l'espai públic sense deixar un retorn a l'economia local. Per aconseguir-ho, l'alcalde ha plantejat encarir encara més la taxa turística a la ciutat com a mesura per desincentivar-los. Nissan i el comitè d'empresa tornen a seure avui a la taula en una mediació clau per aclarir si l'ERO, que afecta 211 treballadors dels centres del Prat i de la Zona Franca, està ben plantejat. Els sindicats denuncien defectes formals des del primer dia. Asseguren que Nissan no va facilitar tota la informació obligatòria ni va coordinar correctament el procés amb altres plantes europees. Ho ha explicat al Notícies en xarxa Joan Carles Yepes, coordinador de la secció sindical UGT FICA a Nissan.
3: Demanarem la documentació que acrediti que es van fer aquest tipus de reunió i quina va ser la resolució, i en cas que no s'hagi fet, exigirem que s'iniciï aquest període de consultes a nivell de comitè europeu abans de començar el propi conflicte, procés aquí negociador aquí a Barcelona.
1: Dels esports, l'Espanyol agafa oxigen i s'allunya del descens després de superar l'Atlètic Club per 2-0. Els blanquiblaus van imposar-se amb els gols de Pere Milla i Quique García i se situen 14ens, amb 3 punts de marge sobre el descens. La derrota del Barça per 1-0 contra l'Alavés, per contra, fa caure provisionalment el Girona a la penúltima posició. Avui, els blanquivermells reben la Reial Societat. I de la cultura parlem del Sonar 2026, que es prepara per una nova edició que desplaçarà tota l'activitat musical a Fira Gran Via amb fins a 6 escenaris. Del 18 al 20 de juny, el festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals destaca la de la banda de culte britànica The Prodigy. La cita busca oferir una barreja de llenguatges, disciplines i generacions en un nou format fidel a la seva essència.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Govern i sindicats educatius reprenen el diàleg en la reunió prevista aquest matí al Departament d'Educació. Els sindicats convocants de les vagues tornen a la taula de negociacions, però ho fan en un clima molt tens, marcat pel cicle de vagues que s'estendrà fins al mes de juny i per les infiltracions, la infiltració, de fet, dels Mossos en assemblees de docents. Són els mateixos sindicats que rebutgen l'acord assolit per Educació amb Comissions Obreres i la UGT. Així està la situació a pocs minuts per l'inici d'aquesta taula sectorial a la seu del Departament d'Educació a Barcelona. I tenim en Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Bon dia, Anna. Ara mateix ets, deia, amb la portaveu de la CGT aquí a les portes del Departament d'Educació. Quines propostes posarà aquest sindicat sobre la taula?
2: Hola, Elena, bon dia. Aquest sindicat, un dels participants de la taula sectorial, ens acaba d'explicar que ells aniran a escoltar més que a presentar propostes. Amb la Laura Gené, secretària general d'ensenyament de la CGT, volem conèixer si és així. Vosaltres aneu aquí, d'aquí una hora, com és aquesta reunió, a escoltar més que a presentar propostes.
3: Sí, bé, ahir la consellera, no, va explicar que portaria una proposta molt dirigida, doncs, a ampliar o a posar més recursos a l'escola inclusiva, que la part salarial, doncs, que no hi ha prou pressupost, però no tenim documentació, no hem pogut treballar res, per tant, venim amb ganes d'escoltar la...

0: la proposta, de poder debatre-la i de poder arribar a un acord que al final totes aquestes mobilitzacions les estem fent per això, no? Per millorar la qualitat a l'educació pública.
1: És a dir, la vostra actitud, l'anàlisi prèvia a l'inici de la reunió, és una actitud del tot oberta a l'espera d'escoltar què diuen des d'educació.
0: Totalment.
1: No hi ha línies vermelles.
0: Bueno, és que les línies vermelles ja se les han saltat totes, fent un pacte als despatxos d'esquena a la comunitat educativa, infiltrant a Mossos, etc. Llavors, el que venim és escoltar. Tenim un conflicte molt gros, tenim un conflicte de país, i el que hem de fer és trobar solucions i asseure'ns a negociar, a dialogar, i això és el que portem demanant des de tot el curs.
1: Laura, hi ha uns sindicats, sou els convocants d'aquest llarg cicle de vagues que s'allargarà fins al mes de juny, si és que la reunió d'avui no serveix com a punt d'inflexió per reconduir la situació, però també a la taula, a més d'educació, us veureu amb Comissions Obreres i UGT, els dos sindicats que sí van signar l'acord. Una reunió com aquesta també ha de servir per refer les ferides de la divisió sindical en el col·lectiu dels docents?
0: Serà difícil, però el mateix, amb tota la bona voluntat per poder guarir i tornar a construir els ponts de confiança que teníem abans d'aquesta signatura del pacte. Són dos sindicats que hi són i que hi hem de treballar, i per tant la voluntat hi ha de ser. Que serà difícil, segur, però hem d'intentar-ho.
1: Laura Gené, secretària general d'Ensenyament del sindicat CGT, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts. És l'anàlisi previ d'aquest sindicat participant en la taula sectorial que començarà d'aquí una hora aproximadament, una reunió que podria suposar un punt d'inflexió pel que fa a les relacions entre educació i també els sindicats dels mestres davant un cicle de vagues que es podria allargar fins al mes de juny vinent i després de l'acord subscrit entre la Conselleria i dos dels sindicats, Comissions Obreres i UGT. Així que, Helena, pendents de l'inici d'aquesta reunió i també dels resultats que puguin derivar d'aquesta trobada.
2: De la teva entrevista, doncs, ens quedem amb dos titulars: bona voluntat i construir ponts. Aviam què passa. Gràcies, Anna. Que vagi bé. Mentrestant, al carrer els sindicats mantenen la pressió i el seu calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga els professors i mestres de la Catalunya Central i de les comarques gironines. A la capital, Girona, els docents escalfen també motors per a una manifestació convocada aquest migdia, un cop hi arribin les columnes de manifestants d'arreu de la província. Anem-hi en directe amb els companys de Televisió de Girona, en Marc Guibas i la Natàlia Bonjoc. Bon dia, Natàlia. Acompanyes aquí els docents que tenen esperances o no que avui s'arribi a un acord?
3: Hola, molt bon dia. Les esperances, ja li preguntarem a la representant que tenim aquí nosaltres, a veure com estan. El que sí que tenen clar és que avui tenen ganes de mobilitzar-se. Avui comença aquesta nova jornada de mobilitzacions aquí a Girona, amb docents repartits en diferents punts del territori, per començar amb marxes lentes per anar fins a la plaça Catalunya, en aquest cas, a les 10, faran un esmorzar plegats i després ja tots junts aniran cap a Correus, on a les 12 començarà ja de forma oficial aquesta protesta, que preveu arribar fins als serveis territorials. En tot cas, tothom aquí està preparat. Ara mateix estem seguint la columna de l'Escola Pla de Girona, amb qui els docents ja a punt per començar a sortir. Una jornada que es preveu de massiva, no? Glòria Polls, portaveu d'USTEC aquí a les comarques gironines.
4: Sí, hola, molt bon dia. Sí, malgrat les inclemències del temps, pensem que serà una convocatòria de vaga massiva. Els docents a les comarques gironines tenen ganes de tornar, o tenim ganes de tornar a sortir al carrer per demanar a la consellera, avui que ens reunim en mesa, que doni resposta a aquestes demandes que portem reclamant des de fa un any i mig. Unes demandes que amb aquest pacte que es va signar no responen ni de bon tros al que realment necessitem a les aules, unes aules massificades amb una diversitat que no podem atendre, i el que reclamem és això, aquesta reducció de ràtios com a mesura universal per atendre l'escola inclusiva, que es doni resposta també en aquest la pèrdua de poder adquisitiu que portem arrossegant des de fa temps, i que alhora doncs, també hi ha aquest paquet doncs, de coses que també s'inclouen en les demandes, que és consensuar els currículums, reduir la burocràcia i l'estabilització del personal laboral. Tot això ho tenim a sobre la taula. Entenem que avui la consellera hauria de venir amb una proposta clara, una proposta que en qualsevol cas posarem a consulta del col·lectiu per saber si estem d'acord o no hi estan d'acord, i a partir d'aquí doncs, poder tirar endavant.
3: A l'anterior aturada us vam veure tallant la P7, ocupant els serveis territorials.

0: sí que teniu una mica preparat per avui. Ja sabem que aquestes coses a vegades van com van, Glòria, però una mica què ha preparat per avui? Què podem esperar?
1: Bé, avui el que hi ha preparat és aquestes marxes lentes que surten de diferents llocs del territori, de la comarca gironines, confluiran a Plaça Catalunya per fer doncs, un esmorzar, per parlar de com estem, de quina és la situació, i a les 12 del migdia doncs, sortirà aquesta manifestació des de Correus que confluirà al departament. El que pot passar és doncs, que els docents tinguin ganes de plantar aquestes flors, de dir que ens plantem, perquè el lema de la nostra manifestació aquí a Girona, aprofitant que és temps de flors, és a Girona per temps de flors ens plantem, i en qualsevol cas, si hi ha algun grup de gent doncs, que vol fer alguna acció a tall individual, doncs benvingut sigui, i bé, és imprevisible.
0: Molt bé, Glòria, moltes gràcies, que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Doncs aquesta manifestació aquí a Girona, que com dèiem, era que els docents es planten amb aquestes flors que aniran repartint en diferents llocs de Girona, aprofitant doncs, que és temps de flors. Veurem com va tot plegat i com es presenta doncs, aquesta jornada de mobilitzacions dels docents aquí a Girona.
2: De moment s'ha presentat molt sorollosa, Natàlia. Gràcies i bon dia per la fotografia. Doncs del carrer al Parlament, perquè la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració d'agents dels Mossos a una assemblea de docents del sindicat CGT. De la seva banda, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Un anunci i unes disculpes, però, que no han convençut l'oposició. Ens ho explica tot plegat en Marc Dalmau.
3: Núria Parlon i Josep Lluís Trapero demanaven disculpes al·legant que va ser un operatiu mal dissenyat.
4: Demanar disculpes i demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT, insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada.
3: Unes explicacions que no han valgut per l'oposició.
5: Demanem el cessament de Josep Lluís Trapero com a director de la policia, perquè considerem que són uns fets d'extremada gravetat, no poden tenir cabuda en democràcia, com és doncs, la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents.
6: El programa pilot de Mossos a les aules, per què era? Per gestionar una possible conflictivitat entre els alumnes o per controlar els mestres?
3: Parlon i Trapero asseguren que el Departament d'Interior obrirà una investigació per esclarir els fets, tenir més control sobre aquestes decisions i reforçar les tasques de mediació amb els agents socials.
2: Doncs d'infiltracions policials i de la compareixença de Parlon i Trapero, ahir al Parlament en volem parlar tot seguit amb el diputat del PP al Parlament, Alberto Villagrasa. Senyor Villagrasa, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
7: Hola, bon dia, Elena.
2: Des del Partit Popular vau defensar ahir que els Mossos han d'actuar en contextos de conflictivitat social. També era legítima aquesta infiltració en una assemblea de docents, com és el cas? On queden els drets sindicals d'aquests mestres?
7: A ver, las unidades de información en Mossos d'Esquadra lo que tienen que hacer es conseguir información. Y yo entiendo que cualquier actuación que realiza la policía está dentro de la legalidad. El problema viene de que ayer Interior no explicó la verdad. Es decir, hace unas semanas hubo otra serie de convocatorias de manifestación y no fueron comunicadas y por tanto iban a ciegas, les faltaba información. ¿Que la actuación fue torpe? Seguramente fue muy torpe porque al final dejaron expuestas a dos Mossos d'Esquadra, las han dejado vendidas, las han dejado pecho descubierto y fue muy torpe la actuación. Pero sí que es verdad que las unidades de información lo que tienen que hacer es conseguir información para que todo pueda discurrir de forma, si no la tienen, que las manifestaciones y las concentraciones puedan discurrir con normalidad, de forma pacífica. Y que igual existe el derecho a participar o hacer a huevo a una manifestación, existe el derecho a no querer participar. Y también existe el derecho a poder moverse libremente. Yo creo que lo que ocurrió en algunas carreteras, en Manresa, Sardañola, Montornès, Manresa, Mataró, eso no es legal. Y por tanto les faltaba información e interrumpir una infraestructura básica y crítica como son las carreteras, las autopistas, no está dentro del derecho a manifestación. Otra cosa es lo que usted me comentaba, ¿es legal o no es legal? Yo entiendo que siempre la policía actúa dentro de la legalidad y necesita tener información precisamente para que aquellas concentraciones y manifestaciones se puedan realizar de forma pacífica y respetando el derecho de todos.
2: De tota manera, vostè em diu que li sembla que és legal, però han sortit una associació d'advocats d'Osona que diuen que s'han vulnerat i greument drets fonamentals. No sé si això també s'hauria de preservar.
7: La policía preserva muy bien y defiende muy bien lo que son los derechos fundamentales. Que la situación fue torpe, evidentemente, que posiblemente había otros medios de conseguir información, seguro. Pero al final el que tiene que dictaminar si se ha vulnerado derechos fundamentales o no es un juez. Yo puedo opinar, la Asociación de Abogados de Osuna puede opinar, pero al final quien va a dictaminar es un juez. Y normalmente la policía preserva muy bien la información que tiene y no hace uso y abuso de esa información de forma indebida.
2: No sé si tot són opinions, però en tot cas tampoc no domino jo les lleis com per qüestionar-ho. En tot cas, insisteixo, hi ha uns jutges que tenen unes lleis i que parlen en tot cas de drets reconeguts com el de reunió, llibertat sindical i de vaga. En tot cas, sí. Vostès han estat vostè també parla de torpesa, però crec que tot i aquesta torpesa són l'única formació al costat de Vox que no han demanat en principi cap responsabilitat política ni cap dimissió ni cap cessament.
7: Lo hemos hecho por responsabilidad, porque al final lo primero que se tiene que hacer es, como usted muy bien comentaba, poder esclarecer qué es lo que ha sucedido, qué ha salido mal, y también es verdad que las entidades sociales tienen que participar en el pase de información para que estas cosas no sucedan. Es decir, si yo organizo una manifestación, tengo que comunicarlo a la administración, yo decir por dónde vamos a pasar y ya está, no pasa nada. Lo que puede ser es que se corten carreteras, que no es un derecho que entra dentro del derecho fundamental de la manifestación, no existe eso. O sea, el cortar carreteras es un delito, que está en el Código Penal. El interrumpir una infraestructura básica o crítica como son las autopistas es un delito. Pero yo creo que al final lo que hay que hacer es que la consellera ejerza de consellera, que lidere. Y el director general, que haga de director general. Y el director general no es el conseller y tiene que ser el director general y la consellera que lidere. Y si se ha cometido algún exceso, pues existen las herramientas procesales y reglamentarias suficientes como para poder reconocer ese exceso y llevarlo a los tribunales si hace falta.
2: Alberto Pero, Villagrasa, gracias sí. Por atendre'ns aquest matí. Que vagi molt bé, bon dia.
7: Molt bé, Elena, gràcies.
2: Minuts per arribar a les 9, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol eliminar els creuers d'escala a la ciutat perquè, diu, fan un ús intensiu de l'espai públic i no generen ingressos. Així ho ha anunciat en una entrevista a BTV, on ha assegurat que encarirà la taxa turística per desincentivar aquests creuers. Diu que l'any que ve ja es doblarà la taxa que paguen els creueristes, de 4 a 8 euros per persona, però que l'objectiu és encarir-la encara més en el futur. Una decisió que hauria de passar pel ple i que necessitaria també el vistiplau de la Generalitat.
8: La meva determinació, el meu objectiu, és reduir a zero les escales de creuers a la ciutat de Barcelona en els propers anys. I crec que hem de començar a prendre decisions valentes. Nosaltres proposarem pujar-lo de cop perquè entri en vigor ja l'any que ve, és a dir, pujar de 4 a 8 euros. I a més, després d'haver parlat amb el govern de Catalunya, volem proposar també que es destopin aquests 8 euros perquè ens permetin pujar encara més la fiscalitat dels creuers d'escala.
2: Nissan i el comitè d'empresa tornen a seure avui a la taula de mediació que ha de ser clau per aclarir si l'ERO que afecta 211 treballadors dels centres del Prat i la Zona Franca està ben plantejat. Els sindicats denuncien defectes de forma des del primer dia. Asseguren que Nissan no va facilitar tota la informació obligatòria ni va coordinar correctament el procés amb altres plantes europees. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa Joan Carles Yepes, coordinador de la secció sindical UGT FICA a Nissan.
9: Demanarem la documentació que acrediti que es van fer aquest tipus de reunió i quina va ser la resolució, i en cas que no s'hagi fet, exigirem que s'iniciï aquest període de consultes a nivell de comitè europeu abans de començar el propi conflicte, procés aquí negociador aquí a Barcelona.
2: I abans dels esports us expliquem que la Unicorns Party XXL convertirà Roquetes aquest dissabte en l'epicentre de l'orgull rural a les Terres de l'Ebre, amb una jornada festiva i reivindicativa emmarcada en la commemoració del 17M, el Dia Mundial contra la LGTBI-fòbia. La festa ampliarà format i programació amb música, espectacles i activisme per reforçar la visibilitat d'aquest col·lectiu en entorns rurals. Roger Font és president de l'associació OK Productions.
10: En el context de discursos d'odi creixents i que a més s'institucionalitzen a través de partits d'ultradreta, veiem com moltes vegades això fa que algunes persones ataquin murals com aquest, el de la visibilitat trans, que ha patit fins a 3 atacs diferents i per tant és més que mai necessari, més enllà del context històric del 17 de maig, del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, commemorar aquest dia, ser més contundents amb la nostra resposta i ocupar més espais i ser més visibles com a col·lectiu.
2: Doncs arribarem avui a l'hora en punt amb els esports i amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
11: Bon dia.
2: L'Espanyol que aconsegueix l'esperada victòria que l'apropa a la permanència.
11: Sí, més de 4 mesos després de l'última victòria, finalment aquesta va arribar ahir a Cornellà al Prat. Va ser davant l'Atlètic Club per 2-0, un resultat que allunya els blanquiblaus del descens. Han estat 18 jornades sense guanyar. Ahir, finalment, l'Espanyol es va imposar amb 2 gols a la segona meitat. Pere Milla va obrir la llauna en el minut 69 i Quique García, ja l'ha afegit, va sentenciar una victòria que permet als espanyolistes acaronar la permanència. Pol Lozano destaca que l'equip ha recuperat les bones sensacions.
12: Durant tota la temporada crec que hem fet coses molt bones, no com per estar tantes jornades sense guanyar. Jo crec que avui doncs, hem tornat a lo que vam ser la primera volta, jo crec, amb intensitat. Jugant a futbol, que al final havíem perdut una miqueta aquesta confiança. Sabem que això no està acabat, ni molt menys. Al final som un grup jove, que el que volem és jugar a primera divisió i fins que això no s'acabi no pararem.
11: Després de 2 dies de celebracions pel títol de Lliga, el Barça ha perdut contra l'Alavés, que també lluita per continuar a primera. Els blaugranes, amb un equip ple de suplents, van acabar perdent per un gol d'Ibrahim Diabaté, encaixat abans del descans. Amb la derrota, el Barça ja no té opcions d'arribar als 100 punts a la Lliga. Dani Olmo acceptava que havien fet un mal partit.
13: No quedem contents d'aquest partit, tot i que ho hem intentat. Al final no ha pogut ser, una falta de concentració a l'últim minut de la primera part. Era l'única manera més o menys que ens podíem fer mal, però bueno, ho hem intentat, no ha pogut ser.
11: Amb els partits disputats fins ara i a l'espera que es completi la jornada 36 aquesta nit, l'Espanyol s'escapa de la zona més perillosa i se situa en la 14a posició amb 42 punts, 3 per sobre del Llevant, que és el primer equip en descens. La victòria de l'Alavés ha fet caure el Girona a la penúltima plaça. Els blanquivermells, però, amb un partit menys, sortiran de les darreres posicions si puntuen avui a Montilivi. I és que els de Mitchell reben la Reial Societat a partir de les 8 en un duel vital per les aspiracions de salvar la categoria. L'equip gironí confia en fer un bon paper davant un conjunt d'un Ostiarra que ja no s'hi juga res per evitar haver d'anar al Metropolitano diumenge en un partit a cara o creu. L'autor...
14: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
15: Capital del món.
16: Avui és dimecres 13 de maig de 2026.
15: I això vol dir que la nostra Susanna ja està als 33. Ah! Vinga, aquesta, Jesucrist, t'ha guanyat. I per celebrar-ho ahir, Sant Pere ens va deixar caure al damunt el patac pare, mare, àvia i familiar, tot junt. És que tela, que va caure.
16: Encara podria haver estat pitjor, eh?
15: Sí, podria haver estat pitjor, sí. Ah.
16: Així que benvingudes totes al 585è Infopodcast Cardedeu. Iu!
15: Comencem.
16: Va, i comencem dient-vos que avui és el Dia Internacional de l'Humus.
15: Oh, en tenim preparat, sí, a la nevera.
16: Mira, això és musaré. Avui també és Mare de Déu de Fàtima i Sant Pere Regalat.
15: Joder, si es va regalar, t'ho dic jo.
16: El dia com avui, però del 2000, presentava l'informatiu la Clara Armengol i ens explicava que s'estava celebrant a la vila la Fira de Sant Isidre.
15: Epa!
16: La setmana que ve la tenim aquí ja.
15: Sí, sí, poca broma.
16: I atenció, Enric, perquè avui acabo amb això. Si plou per Sant Pere Regalat, plou 40 dies de comptat.
15: Mira, espero que no plogui, perquè, de fet, la setmana que ve realment no ens interessa que plogui a casa, però vaja, lo de Messi.
16: Veurem, veurem, veurem. Avui es decidirà tot.
15: Ai. I comencem explicant que estan obertes les inscripcions de la 17a passejada nocturna familiar, anomenada Obrim la nit. La caminada es farà el 22 de maig a les 9 del vespre en el marc de la Fira de Sant Isidre i la sortida es farà des del passeig de Pau Casals i l'arribada serà al Gim 10.
16: Molt bé, i ara mirem cap a cel per saber si seguirà vent i tempestes i si Sant Pere Regalat ens regalarà 40 dies més de pluja.
15: Doncs potser es calma una mica ona, després de lo d'ahir. És que com a molt esperem plugims en algun moment de cara divendres i dissabte, però la resta res de res, pel que sembla. Ah, i temperatures vinga amunt i vinga amunt, mica a mica, però sense parar.
16: No patiu que si avui no plou, ja no plourà durant 40 dies, eh? Encara que plogui divendres o dissabte.
15: Exacte.
16: Va, què més? Passem a l'horta.
15: Això sí. El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana. Com els dirigiu? Com els aneu posant? Sabíeu que tant es poden fer emparrats com rastres? Doncs sí, sí, sí. Això ho feia l'Antonio Soto. Potser encara ho fa d'aquí a Carreu, no sé si el coneixeu, m'ho va dir, i jo aquest any ho provaré, crec. Apa, a fer els vostres invents.
16: Molt bé, ja teniu el consell del dia. Va, i avui a la secció del Porta a Porta us direm que com és dimecres, les blaves heu de treure orgànica i envasos, les verdes la resta i les grogues avui no teniu recollida.
15: Oh, quina pena!
16: Va, i pel que fa a les farmàcies de guanya, doncs...
15: Avui quin dia és?
16: Dimecres.
15: Dimecres, nespres. L'estalvi, avui treu els nespres.
16: Ai, dimecres, nespres no rima.
15: Dilluns, llums, dimarts, naps, dimecres, nespres, dijous, ous. Divendres, faves tendres. Dissabte, tot s'ho gasta. Diumenge, tot s'ho menja. De tota la vida del
16: dimecres,
15: senyor.
16: Dimecres, nespres?
15: És així.
16: No.
15: Com han fet la cançó, hi havia molt pocs aliments aquí a Catalunya i eren els que hi havia.
16: Va, no farmàcies, Palau, Gatell, Estalvi.
15: Molt bé, clar que sí, amb això riem el No pots estar avorrit, que li fardeu en un poble com Cardedeu. I és que avui a les 6 a la Biblioteca Marc de Vilalba...
16: Tertúlia literària amb el llibre Subhastador, de Joan Samson.
15: El Subhastador, però sí.
16: El Subhastador de Joan...
15: El Subhastador,
16: Joan...
15: no?
16: El Subhastador. El Subhastador de... El Subhastador de Joan Samson en una sessió dinamitzada per Raimon Portell.
15: Doncs amb en Joan Samson acabem. I la cançó Tot el seu temps de...
16: Perquè Samson, jo he dit Samson.
15: Sí, és que no té accent.
16: És Samson? No. Oh. Ara Samson.
15: Ah, clar. Samson.
16: Si no
15: Samson.
16: Té accent és Samson, si no seria Samson.
15: Tota la raó. I de qui és la cançó de Tot el seu temps?
16: De Laia Laia.
15: Vinga, i amb això...
16: Feina feta, país arreglat i Cardedeu despert.
15: Us esperem de dilluns a divendres amb l'Infopodcast a 3 minuts.
16: Per la ràdio al 90.7 i els nostres
15: sí, sí.
16: I els nostres canals de WhatsApp i de... Prou, ja. I els nostres canals de WhatsApp i de Telegram.
15: Salut i poble, consumidor presentat i feu-vos sàcies.
17: Tot té el seu temps. La vida és una espiral. Ara lenta sóc feliç. He après a estar prop de mi.
18: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Ràdio Televisió de Cardedeu i La Xarxa. L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
19: Ràdio Cardedeu. Són les 9. So d'Osona. Ràdio, música, podcast.
20: Bon dia, són les 9 al Territori 17.

0: L'escàndol de les infiltracions dels Mossos d'Esquadra ha obert una investigació reservada per trobar resposta a aquesta mesura que, de ben cert, no té ni cap ni peus. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, van comparèixer ahir al Parlament després que es descobrís la presència de dues agents en una assemblea de docents celebrada a l'Institut Pau Clarís de Barcelona. Parlon ha admès que l'operació va ser desafortunada i mal plantejada i ha demanat disculpes públiques als sindicats educatius. També ha anunciat una investigació reservada i canvis interns perquè actuacions d'aquest tipus necessiten més filtres jeràrquics i supervisió política. Trapero, per la seva banda, ha defensat que la recollida d'informació sobre conflictes socials forma part de les funcions policials, però ha reconegut que aquesta infiltració no era oportuna ni necessària. El cas arriba, com sabeu, en plena tensió entre govern i els sindicats educatius després de vagues i protestes per les condicions laborals del professorat. USTEC i CGT consideren insuficients les explicacions i exigeixen responsabilitats polítiques. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, fins i tot ha reclamat la dimissió de Parlon i ha anunciat accions judicials. Experts alerten que aquestes infiltracions poden vulnerar drets com la llibertat sindical, el dret de reunió o el dret de vaga. A diferència d'un agent encobert amb autorització judicial, aquestes operacions es mouen en zones grises de legislació i sota protocols sovint classificats com a secret oficial. La gran pregunta que queda oberta és si en una democràcia la prevenció policial pot justificar la vigilància de moviments socials i sindicats, i sobretot qui controla els límits d'aquest poder. És dijous 14 de maig de 2026, soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès. I ja sabeu que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I que també no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui a partir de 9:45, la Laia de Déu des d'Ona Codinenca entrevista a Josep Permanyer per parlar sobre la 30a Fira del Rellotge d'aquest diumenge a Sant Feliu. I després l'Enric Rubio des de Ràdio Televisió de Cardedeu parlarà amb els Trobadors, el grup folk d'esperit trobadoresc que ho farà doncs amb en Jordi Domingo, a veu i guitarra, i també en Jordi Aranda, bateria del grup. Amb les 10 tocades serà el torn d'endinsar-nos al món gastronòmic del nostre territori i, com sempre, cada dijous a la Foc Lent, avui, per exemple, l'Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan parlarà amb Núria Ibáñez del refugi del Pla de l'Arola. A 9:45, en Guillem Sánchez ens portarà les piolades més destacades del dia i acabarem el programa parlant sobre pel·lícules que estan en cartellera i algunes recomanacions de sèries. Tot això en un Territori 17 que ara comença i ho fem posant-nos al dia. Ja fa 5 mesos de la visita de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, a Sant Sadurní d'Usormort, amb motiu de la projecció d'un parc de natura amb animals en una superfície de 1.000 hectàrees de la finca Masferrer. Ara, sota el nom de Salvem les Guilleries, s'està constituint un moviment opositor que ja compta amb més de 1.200 adhesions. Al Andreu Jiménez, del 9FM.
2: El projecte de crear un parc de natura amb animals a la finca Masferrer de Sant Sadurní d'Usormort és cada cop més una realitat. Dimarts, al Parlament de Catalunya, el president de la Cambra de Comerç a Osona, Josep Pujades, ho va mencionar.
3: És un antiincendis increïble entre un parc natural de Montseny densament arborat i l'espai de les Guilleries, 1.000 hectàrees d'un sol ajuntament, d'un sol propietari que es poden transformar en un parc que estarà vigilat 24 hores, 365 dies, pasturat.
2: Però per altra banda, veïns i veïnes del municipi veuen aquest projecte amb un impacte negatiu que transformaria profundament el territori. Per aquest motiu ha nascut la plataforma Salvem les Guilleries, que denuncia aquesta situació. Ho explica la seva portaveu, Anna Girbau.
4: S'ha projectat un parc del qual no tenim informació. Sabem que s'està treballant a l'ombra, però tota la informació que anem rebent és a través dels mitjans de comunicació. Llavors, denunciem aquesta falta de transparència i denunciem que es projecta un parc d'aquestes característiques al municipi. Per la informació que tenim, és un projecte que pretén fer un parc d'animals de 1.000 hectàrees. Pensem que PortAventura, per exemple, té 52 hectàrees. Per tant, estaríem parlant d'un parc de 20 PortAventures. en un municipi de 3.000 hectàrees. És una absoluta bestiesa. A més, suposa doncs, el tancament i maltractament animal. A més de l'impacte territorial, l'impacte ambiental...
2: Amb més de 1.200 adhesions, la plataforma posa en alerta l'ús de recursos com l'aigua i la construcció d'infraestructures per visitar el parc, com també la incertesa sobre el benestar animal. El fet de donar feina amb 100 persones en un poble de 70 els sembla també un fet desproporcionat. Aquest dissabte es reuniran a l'Ajuntament del municipi, on començaran a preparar les diverses accions que duran a terme des de la plataforma.
0: Caldes de Montbui ja té per primera vegada un document oficial que regula com es reparteix i es gestiona l'aigua termal al municipi. Un acord que fixa els usos, els percentatges de distribució i que també busca garantir el futur d'un dels grans símbols de la vila davant de possibles afectacions derivades del canvi climàtic o d'una disminució del cabal. Laia de Déu, una codinenca.
5: I és que, tot i la llarga història termal de Caldes, fins ara no existia cap conveni formal que regulés aquest repartiment. L'acord s'ha signat entre els tres titulars de l'aigua termal, el grup Bruquetes, el grup Victòria i l'Ajuntament de Caldes, que disposa dels drets de l'antic balneari Termes La Salut. A més, el conveni també blinda els anomenats usos socials de l'aigua termal, com les fonts públiques o el subministrament a la Fundació Santa Susana. Tot plegat en un context on la sequera dels últims anys també havia obert interrogants sobre el futur del sistema termal calderí. Escoltem Isidre Pineda, alcalde del municipi. El conveni arriba després de diversos anys de treball tècnic i d'anàlisi del sistema termal de Caldes. Entre altres coses, s'han instal·lat comptadors digitals per monitoritzar el cabal d'aigua i estudiar-ne el comportament. Actualment, del pou termal en surten uns 14 metres cúbics d'aigua. Però més enllà de la part tècnica, els responsables dels balnearis insisteixen en que l'objectiu principal és preservar aquest recurs a llarg termini. Recorden que, tot i tractar-se d'un dret miner, la voluntat és garantir-ne la continuïtat. Ens ho explica Jordi Anglí, director general del Termes Victòria. Precisament, una part de l'acord estableix que una part de l'aigua termal es destinarà de manera obligatòria i permanent a les fonts públiques i a la Fundació Santa Susana. Des de la Fundació remarquen que la relació amb l'aigua termal forma part de la seva història des dels seus inicis al 1386. Els impulsors d'aquest conveni també defensen que aquest acord reforça la singularitat termal de Caldes i la necessitat que administració i sector privat treballin conjuntament per preservar aquest patrimoni. Amb aquest acord, Caldes de Montbui formalitza per primera vegada un model de governança de l'aigua termal que fins ara funcionava principalment per consens entre les parts. Un document que busca donar estabilitat al sistema i assegurar que l'aigua termal continuï sent un dels elements centrals de la identitat calderina també en el futur.
0: I el Parc de Bombers Voluntaris de Ribes s'encalla de manera provisional, Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
6: Al ple d'octubre, l'Ajuntament de Ribes de Freser va acordar la cessió d'ús de l'edifici municipal de l'antic escorxador a la Generalitat perquè el transformi en el Parc de Bombers Voluntaris de la Vila, un projecte clau pel municipi que comptarà amb cotxeres, quatre dormitoris, un gimnàs, una sala de formació i una de control, una cuina, un menjador, un despatx del cap del parc i una zona d'epi, a banda d'una sortida directa a la Nacional 260. En total s'hi ha invertit 179.000 euros, dels quals l'Ajuntament n'ha posat 90.000 i la Diputació de Girona la resta. Gairebé 7 mesos després, al darrer plenari, s'havien de resoldre les al·legacions presentades a l'acord inicial per Tots Fem Ribes i votar l'aprovació definitiva, però el projecte es va encallar. Va haver-hi un empat a 4 en la votació. L'equip de govern de Junts per Ribes ho va fer a favor i l'oposició, formada per la CUP i Tots Fem Ribes Esquerra Republicana, en contra. No va prosperar perquè l'acord requeria majoria absoluta. Des de l'octubre, Junts té un regidor menys i espera recuperar-lo al pròxim ple, en què l'acord rebria llum verda. El copaire Ferriol Tugues deia que estaven disposats a votar-hi a favor perquè veien necessari l'equipament, però ja havien avisat prèviament que condicionaven el suport a arreglar el forat de la teulada de la nau que la brigada utilitza com a magatzem. Això és el que deia.
7: Amb el compromís, tot i la instància no en tenim prou, perquè també vam aprovar al desembre que s'arreglaria l'ascensor i és l'única inversió que es va posar en aquell pressupost i encara no s'ha arreglat a maig. És a dir, les paraules per nosaltres en són, no diré buides, però necessitem fets, no paraules, per a l'hora de votar. Llavors, el que els demanaria és que, si us plau, aplacessin aquest punt pel següent ple, portin el pla d'inversions. Amb aquest pla d'inversions nosaltres hi votarem a favor.
6: En la mateixa línia s'expressava el regidor de Tots Fem Ribes, Joaquim Roquer.
8: I jo, amb l'Ajuntament i l'equip de govern que tenim, ja no faig actes de fe, ho sento. Si no ho veig escrit i firmat, no m'ho crec, així de clar. Llavors, per aquesta raó, jo votaré en contra. Voto a favor de les al·legacions, naturalment, i en contra de l'aprovació definitiva.
6: Abans, Mònica Sant Jaume s'havia mostrat molt contundent amb Tugues.
9: És un servei essencial, necessari, que el director dels serveis territorials va deixar molt clar que si Ribes no el volia, se n'anava a un altre lloc. Un parc de bombers, igual que un centre sanitari, igual que qualsevol altre equipament d'emergència, no es condiciona a arranjar qualsevol altre equipament, que és evident que també és necessari, eh? El parc de bombers no es negocia. No es negocia per un pla d'inversions que és evident que vindrà i que ha de venir.
6: Sant Jaume assegurava que la brigada guanyaria nou espai i que arreglarien la teulada.
0: I l'Ajuntament de Mollà ha formalitzat la recepció definitiva del polígon industrial Pla Romaní. Una vegada s'ha completat al 100% les obres d'urbanització de la zona Laia de Déu.
5: Es tracta d'un pas rellevant pel poble, ja que és el primer polígon industrial que l'Ajuntament recepciona oficialment, una fita que ha de portar estabilitat i noves oportunitats a l'economia local. La signatura de l'acte, que es va fer divendres passat, permet consolidar la seguretat jurídica de totes les empreses que ja hi estan instal·lades i de les persones que hi treballen. A partir d'ara, la gestió de la mobilitat i del servei serà més eficient i el que és més important, el polígon podrà optar finalment a subvencions i línies d'ajut destinades a la millora de zones industrials que fins ara estaven fora del seu abast. Des del Consistori han volgut agrair el compromís de la Junta de Compensació i dels propietaris de la unitat d'actuació La Bòbila Pla Romaní, que ha estat clau per finalitzar les obres. Amb aquesta recepció, Mollà reforça el seu teixit industrial i obre una nova etapa per a la captació de noves activitats econòmiques a la comarca del Moianès.
0: I Aiguafreda ha inaugurat el nou parc fluvial del Congost, habilitat prop de la carretera de Ribes. L'Ajuntament ha invertit uns 90.000 euros en l'adequació de l'espai i s'ha pogut tirar endavant gràcies a les cessions de finques de propietaris privats. Andreu Jiménez.
2: Aiguafreda ha inaugurat el nou parc fluvial del Congost en paral·lel a la carretera de Ribes. En la darrera modificació del POM, l'espai que ocupa el parc quedava tipificat com a inundable. La superfície tenia 5 propietaris, dues famílies que van cedir les finques que tenien per fer el parc, dos privats més l'Ajuntament. Amb els altres dos privats, en un cas se resol amb una permuta i en l'altre amb una expropiació. Així doncs, el parc ja és una realitat per a tots els aiguafredencs i aiguafredenques. L'alcalde d'Aiguafreda, Miquel Parella, en parla.
10: Aiguafreda, molta gent viu en cases, però n'hi ha molta que viu en pisos. Qui té la sort de tenir un jardí a casa seva pot gaudir de la natura al costat. Però qui viu en un pis, aquí té també el seu gran jardí, un patrimoni col·lectiu perquè en pugui gaudir.
2: El parc ocupa una superfície de 8.800 metres quadrats i es serpenteja un camí per a vianants de 300 metres de longitud. L'Ajuntament ha invertit prop de 90.000 euros en l'adequació de l'espai.
10: Era un espai selvàtic, deixat, era un abocador, hi havia runa, hi havia... era un espai que no podíem permetre'ns tenir aquí al poble. Llavors vam tenir aquesta idea i crec que finalment hi hem arribat, però amb moltes dificultats. Però aquestes ja no compten perquè ara l'important és que ja ho tenim.
2: El parc s'ha dissenyat amb les recomanacions de l'Agència Catalana de l'Aigua. S'ha configurat amb una pendent suau que, en cas de crescuda des del Congost, aquest desnivell d'herba ha de permetre esmorterir la velocitat de l'aigua i evitar la seva acceleració. També s'hi ha instal·lat 4 bancs amb els noms dels rius i rieres i torrents del poble. Dissabte es van celebrar un acte de reconeixement a les famílies que han fet les donacions de parcel·les i que han permès tirar endavant el projecte.
0: I la cuinera Ada Parellada i el pilot Jordi Terrés seran els padrins d'honor del casament a pagès a Ripoll, Isaac Muntades.
6: Aquest diumenge se celebrarà la 59a edició de la Festa de la Llana i Casament a Pagès de Ripoll, que com ja és tradicional es fa el cap de setmana després de la Festa Major de Sant Eudald. La celebració, que combina la tradició, la ramaderia i la cultura popular i que està organitzada pel Centre d'Iniciatives Turístiques, tindrà el punt àlgid amb el casament a pagès, que uniran matrimoni a Mariana Castanyeda i Adrià Ubach, que es casaran com es feia al segle XVIII. Els padrins d'honor seran la cuinera Ada Parellada i el pilot Jordi Terrés. La comitiva del nuvi sortirà des de la plaça de la Sardana i tindrà la presència de més d'un centenar de representants del pobillatge de Catalunya, encapçalats pel pobillatge nacional, del qual en forma part Guillem Blanques de Ripoll, hereu de les comarques gironines. Els gegants de Ripoll, els de Canovelles i els capgrossos de Vilafranca del Penedès recorreran els carrers del poble fins a arribar a la casa pairal de Can Baquer, a la plaça Gran, on es farà la petició. Els dansaires faran el ball dels tonadors i el de l'Eudal i la Maria abans que la núvia surti al balcó. La comitiva es dirigirà cap al monestir on s'oficiarà la cerimònia i, un cop finalitzada, es ballarà el ball de l'Espunyolet a l'interior. A fora ballaran els gegants i el ball del contrapàs. Tot seguit es farà el ball del Roser i els nuvis compartiran el convit de coca, llangonissa i vi pels assistents. Pel que fa a la Festa de la Llana, enguany es disputarà el 20è concurs d'esquilar ovelles a màquina, que proclamarà el campió català de l'especialitat. La faixa se l'endurà qui esquili més ràpidament i amb bona tècnica. La proclamació es farà pels vols del migdia a la plaça de l'Ajuntament, on durant tot el matí es reivindicaran els oficis tradicionals, especialment la ramaderia ovina i la transformació de la llana. De bon matí, el ramat d'ovelles canalles de raça ripollesa, una de les poques races ovinos autòctones de Catalunya, que sortirà des de la carretera de Sant Joan fins a la plaça de l'Ajuntament. Allà hi haurà exhibicions de filar amb fus, filosa o la tosa amb tirosa. A més, durant tot el matí, la plaça de l'Abat Oliva es convertirà en l'epicentre de l'artesania amb una petita fira on els visitants podran degustar i comprar productes del Ripollès i de les comarques veïnes.
0: Ens trobem a la setmana del grup social 11, que aquest any dedica a la tecnoinclusió. Per aquest motiu, l'entitat organitza diverses activitats per donar a conèixer la tasca que duen a terme, Andreu.
2: I l'atleta Pere Casacoberta es va sumar ahir a les activitats de la setmana del grup social 11 a Catalunya. Amb els ulls tapats amb un antifaç, va haver de preparar un esmorzar a les fosques per poder veure i explicar en primera persona com és la vida d'una persona que no hi veu. Albert Turón és el director de la 11 a Vic.
11: Una cosa és que nosaltres podem explicar des del nostre punt de vista i una altra cosa és situar una persona evident en una acció quotidiana que podem fer nosaltres per tal que ens pugui explicar quina ha sigut l'experiència i com ho ha viscut i veure com el que ens podem imaginar que pot ser impossible amb l'ajuda dels tècnics doncs pot fer-ho realitat.
2: Casacoberta es va fer pa amb tomàquet i un cafè amb llet.
12: M'ha costat més és la cafetera. L'experiència ha sigut difícil. I la veritat és que me n'hem sortit bastant bé, el que passa que, esclar, ho tenia tot a mà, no?
2: Tot plegat, però no ho va fer sol. Va comptar amb les indicacions d'un tècnic en rehabilitació i amb diversos aparells adaptats, com ara un telèfon mòbil que mitjançant la guia li descrivia què tenia al davant. El tècnic de rehabilitació de l'11, José Analdaz, explica com es va sentir Casacoberta.
13: Espera... No ha tenido miedo de probar cosas, de tocar, de hacer, de experimentar. Y él mismo se ha dado cuenta que tenemos recursos propios, que sin decirle nada cómo poner la mano, cómo buscar, lo ha hecho.
12: Ahora n'hi ha d'aquestes persones, però jo solament em parlava abans, ara imagineu-se fa 50 anys enrere, o 100. Ara em parlaven de l'edat mitjana, esclar, aquella època un cec que feia, en canvi ara té més mitjans, no? Per sort. I hi ha organitzacions com l'11 que t'ajuden.
2: Al final, i amb la presència d'afiliats, van compartir unes paraules i van esmorzar el pa amb tomàquet i el cafè, que sense veure-hi es va preparar ell mateix per esmorzar.
0: L'espai gastronòmic i cultural del Tarambana ha acollit una nova jornada dels vermuts literaris, aquesta vegada amb l'escriptora i veïna de Cardedeu, Eva Baltasar, qui ha passat diverses vegades per aquest projecte literari, Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
14: Així és, Ona, bon dia. L'autora ha presentat Peixos, la seva darrera novel·la, una obra que comença amb un amor a primera vista i a poc la protagonista va descobrint la persona de la qual s'ha enamorat. Una novel·la que Baltasar ha classificat com una història d'amor monstruosa.
15: Mira, mentre s'explora aquest amor des d'aquest punt de vista una mica més fosc, perquè crec que històries d'amor monstruoses o tòxiques, més o menys, n'hem viscut tots i totes, i per tant és com gairebé un universal, no?, i jo mateixa n'he viscut i ha estat una manera d'anar cap allà, disseccionar i investigar una mica què és el que va passar.
14: Baltasar ha destacat també el procés d'escriptura de Peixos. Explica que ha estat molt lent i alhora cuidat.
15: El procés d'escriptura dels Peixos ha estat, com solen ser les meves novel·les, molt lent, no? De treballar molt el llenguatge, de buscar molt la música, el ritme, de crear moltes imatges per dir poques paraules el que hagués pogut explicar en paràgrafs i molt d'anar reescrivint i d'anar coneixent dia a dia qui són aquests dos personatges.
14: A mitjans de juny es celebrarà el vermut literari que posarà punt final al projecte. La creadora i presentadora dels vermuts literaris, Clara Martínez Clavell, ha fet una valoració d'aquests 10 anys conversant amb autores i autors del panorama literari català.
16: Per mi el més important seria que el projecte, amb la idea que va començar, que fos un altaveu a la literatura que tenim al nostre país i tenir l'oportunitat de conèixer els seus creadors i creadores, per mi l'objectiu era que aquestes persones que vinguessin aquí, aquests escriptors i escriptores, fossin tan locals, gent jove i gent doncs, més coneguda, no? Fer com una mica la barreja de tot això, i crec que ho hem acomplert i ho hem mantingut durant els 10 anys.
14: Clara Martínez ha volgut enviar també un missatge d'agraïment tant als convidats com al públic i a tots els col·laboradors.
16: Doncs molt agraïda, molta il·lusió d'haver arribat fins aquí i sobretot per mi és un acte de generositat, no? Explicar el procés de creació i explicar una mica doncs, com s'ha gestat cada un dels llibres que han escrit. Per tant, milions de gràcies tant als autors, autores, editorials, al Compàs, al Tarambana, a tota la gent que ha vingut. Vull dir que molt, molt agraïda.
14: Vermuts Literaris celebrarà un nou vermut el dissabte 6 de juny amb Estel Soler i tancarà el projecte definitivament el diumenge 14 de juny, posant punt final a una dècada de converses, llibres i complicitats entre públic i autors i autores. Un projecte que ha reunit més de 90 escriptors i escriptores i que s'ha convertit en una cita cultural de referència a la comarca.
0: I la cantant i musicòloga cardedeuenca Helena Mas ha presentat Dona, Terra i Cançó, un nou espectacle on fa un recull de cançons creades per dones dels Països Catalans. Un concert amb col·laboracions de diferents veus femenines i també un tast de cançons de creació pròpia com Incertesa, amb la qual la cantant és una de les 40 aspirants de l'Helena, d'Enric Rubio.
14: Així és, Ona. Amor del bo de Sílvia Pérez Cruz i Rosalén o A la voreta del foc de l'Osa són algunes de les cançons que formen part de Dona, Terra i Cançó, el nou projecte musical de la cantant i musicòloga cardedeuenca Helena Mas.
17: Dona, Terra i Cançó és un recull de cançons compostes per dones de parla catalana que fa temps que vaig pensar que volia indagar en tot l'art musical femení que tenim aquí, no? I jo tenia moltes ganes també de expressar-me musicalment en l'idioma que penso i sento.
14: El projecte de Dona, Terra i Cançó s'ha presentat al Teatre Auditori de Cardeu amb l'Helena Mas a la veu, la Clara Motis a la guitarra, l'Esther Quevedo al teclat, Laia Furti a la bateria i Carla González Ferrer al baix. A més, el concert ha comptat amb la col·laboració de diverses veus femenines, com per exemple la Diana Mur, la Paula Barranco i la Júlia Espinet. També ha estat un espai per gaudir d'un petit tas de cançons de creació pròpia com Incertesa, amb la que la cardedeuenca, com més dit Ona, forma part del concurs de l'Helena.
17: Hi ha un tema propi que no tenia clar si fer-lo o no, però perquè és la sonoritat del tema és molt diferent, té molts elements electrònics, però vaig pensar que seria molt interessant, no, fer-lo aquí avui a l'auditori. Es diu Incertesa, és el meu nou tema que va sortir fa dos dies, el 8 de maig, i avui

0: Pajé no continuarà la temporada vinent com a entrenador de l'equip, Andreu.
1: Pajé es va incorporar al club al desembre de l'any passat, a mitja temporada substituint Eduard Fortet, l'entrenador que havia iniciat el curs. Durant aquests mesos al capdavant de l'equip, l'exentrenador d'equips de tercera ref com l'Escala i la Muntanyesa no ha aconseguit situar el conjunt unenc en places de playoff amb un balanç de 6 victòries, 10 empats i 3 derrotes en 19 partits. El club ha manifestat que és una decisió presa de mutu acord entre les dues parts. El seu segon entrenador, Àlex Font, tampoc continuarà vinculat al club.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu i ara anem a saber com està el temps.
2: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
0: I és moment de saludar un dia més al nostre home del temps, Pep Acosta. Bon dia i bon dijous.
3: Molt bon dia. Ja som dijous. Avança de pressa la setmana. Estem, de fet, ja a les portes d'un altre cap de setmana, ja a mig maig. Déu-n'hi-do, sembla que fa 4 dies que comencéssim l'any i ja estem a mig maig. Vull dir que en 4 dies estarem a Sant Joan, gairebé. Vull dir que Déu-n'hi-do com va avançant de pressa. I continuem amb aquest mateix temps del mes de maig, amb unes nits molt fresques. Continuen les glaçades a la zona del Pirineu. Fa molts dies que glaça la nit, molts dies, que va glaçant la nit. És bo això, que vagi glaçant encara que ja estigui el mes de maig avançat. I unes temperatures molt fresques a interior, bastantes poblacions per sota els 5 graus i moltes per sota els 10 graus. Aquesta fresca que va continuant aquests dies i que lògicament no pot durar gaire. Estem aviat en els dies més llargs de l'any, és a dir, els dies que més hores solars hi ha. Per tant, aquesta fresca ben aviat s'acabarà. Però avui no s'acabarà. Avui continuarà aquest ambient suau, amb les temperatures màximes que els costarà molt arribar als 20 graus. 20-21, tot estirar. Amb nuvolades de tarda, ahir en vam tenir també, però no molt importants. I avui tampoc no seran molt importants ni de bon tros. No hi haurà moltes tempestes. Les nuvolades creixeran, però no hi haurà moltes precipitacions, perquè no hi ha les condicions ideals perquè puguin créixer de manera important aquestes nuvolades. Quedaran avui més cap al nord-est, sobretot cap a l'Empordà. Allà sí que plourà força el dia d'avui, però a les comarques les tempestes seran molt poc intenses i poc extenses. El vent de tramuntana bufarà moderat a les zones més altes del Pirineu i també cap a transversal i el Montseny, i serà un vent destacable, a destacar aquest vent que ens afectarà el dia d'avui. I poca cosa més, dia bastant tranquil, bastant fresc i amb un vent moderat a les zones de muntanya. Moltes gràcies, que vagi bé, adeu.
2: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. Nosaltres, a partir de 9:45, la Laia de Déu des d'Ona Codinenca entrevistarà a Josep Vilanova per parlar sobre la 30a Fira del Rellotge d'aquest diumenge a Sant Feliu. I després l'Enric Rubio des de Ràdio Televisió de Cardedeu parlarà amb els trobadors, el grup folk d'esperit trobadoresc, que ho farà amb en Jordi Domingo, que és el veu i guitarra del grup, i en Jordi Aranda, que és el bateria. Amb les autocades serà el torn d'endinsar-nos al món gastronòmic i l'Isaac Muntades a la Foc Lent avui parlarà amb la Núria Ibar Àñez del refugi del Pla de l'Arola. A 11:15, com sempre, en Guillem Sánchez ens portarà les piulades més destacades del dia i acabarem el programa parlant sobre pel·lícules que estan en cartellera i algunes recomanacions de sèries amb l'Isaac Muntades. Tot això en 3 minuts. Que vagi bé. Fins ara.
4: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Territori 17.
1: Són 2:15 del matí, anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
2: Bon dia d'enhorabona.
1: Bon dijous. Com portem aquest dijous?
2: Bé, el portem bé. Ja...
1: A la recta final.
2: Recta final. Estem de baixada.
1: A les portes del cap de setmana.
2: Ja hem pujat el Tourmalet i ja l'estem baixant.
1: Doncs va, Andreu, començarem per als diaris catalans, per la portada de La Vanguardia.
2: Així és, que avui titulen Interior demana perdó per la infiltració dels Mossos en assemblees de docents. Parlon i Trapero asseguren que no va ser una decisió política, però l'oposició demana la dimissió de la consellera i el cessament del major. I a la imatge principal, ahir va arrencar l'any parlamentari al Regne Unit amb el seu primer ministre al punt de mira, ja que molts, fins i tot membres del seu partit, demanen que faci un pas al costat arran de les eleccions que va haver-hi el passat cap de setmana a Anglaterra. I a la imatge doncs es veuen el rei Carles que durant ahir en el Palau de Westminster llegint el discurs d'obertura del Parlament juntament amb la reina d'Anglaterra.
1: Seguim per el diari Ara.
2: El diari Ara, que també es fa ressò d'aquest cas de la infiltració dels Mossos d'Esquadra en una assemblea d'educació, Parlon es disculpa, va ser un error que els Mossos s'infiltressin. La titular d'Interior admet un fet desafortunat de camuflar agents en una assemblea de mestres. Educació reprèn avui la negociació amb els sindicats amb una USTEC que posa l'èmfasi en l'escola inclusiva. I a la imatge destacada, doncs avui havia el president dels Estats Units s'ha anat cap a Xina, on feia molts anys que no trepitjava la Xina, Donald Trump. És la segona vegada que hi anava i ja s'ha trobat amb Xi Jinping. I el titular és Trump torna a una Xina més competitiva, gairebé una dècada després de la seva última visita, i amb la guerra comercial i tecnològica oberta entre els dos països, el president nord-americà, Donald Trump, va aterrar a la Xina, que en aquests anys ha fet un salt econòmic espectacular. Mm-hmm. Ja la imatge és la rebuda de Donald Trump a l'aeroport, allí, bueno, que va ser, jo crec, rebut com si fos una celebritat.
1: Ai, mare meva. Andreu, seguim per la portada del periòdico.
2: La iniciativa del Ministeri d'Hisenda a debat és sobre el tema que parla avui el periòdico, i el que llegim, Fiscalia i Notaris desconfien de la llei anticorrupció. Les dues institucions consideren que els canvis legals en el control sobre la transmissió de participacions socials de les empreses perjudiquen la lluita antiblanqueig. I a la imatge destacada, doncs, venedors del barri. Tres generacions de botiguers amb diferents experiències defensen el comerç de proximitat, que és la seva vida. Un tema que no acaba sent sempre d'actualitat mediàtica i que els mitjans en parlin, però sí que sempre és un d'aquests aspectes que sempre està allà. Els venedors de botigues de barri que malauradament s'estan perdent a causa de les...
1: De la gentrificació, del turisme i de tota la resta.
2: Sí.
1: Andreu, seguim i acabem el repàs de portades del diari Ara per el punt avui.
2: Les xarxes que devoren els joves. Les dades són el manà que alimenta un majúscul negoci global en què els adolescents són els garants del seu futur. I a la imatge doncs es veu un infant tocant una tablet que és una... Just el veu en una aplicació de sèries i pel·lícules, doncs mirant allà què
1: poder
2: consumir.
1: Exacte. Sí. Doncs obrim la mirada, anem a veure què diuen els diaris de la resta de l'Estat. Començarem per la del País.
2: L'Armada detecta més de 600 narcollanxes a l'estret. Els traficants amplien les seves xarxes fins a Huelva i utilitzen armes de guerra. Defensa identifica cada setmana 50 vaixells d'una flota fantasma russa en aigües de Canàries i Andalusia. Això que ha sigut un tema doncs, que ahir se'n va parlar molt. I pel que fa a la imatge destacada, és la mateixa que veiem al diari Ara, ahir quan Donald Trump va aterrar a la Xina per aquestes trobades entre els dos països, entre les dues grans potències mundials, la Xina i els Estats Units.
1: Exacte. Seguim per la portada del Mundo.
2: Titular, Riquelme desafia Florentino, aupat per l'operació Aquila. Riquelme, per posar en context, és el principal opositor que es postula per les eleccions del Real Madrid, aquest empresari que de fet dona Florentino Pérez, no va dir Donald Trump, que tampoc hi ha molta diferència veient les últimes compareixences del president del Madrid, doncs és el principal candidat opositor a Florentino en les eleccions que va convocar el president del Real Madrid. I bé, el que llegim és l'empresari alicantí dona un pas al capdavant i li exigeix per carta un procés transparent. Li recorda que té patrimoni de sobre per aconseguir els avals i presentar candidatura. Tejo va deixar la seva complicitat futbolística i financera amb el nebot de Galán al comprar Iberdrola de Mèxic. I a la imatge destacada, doncs, ahir hi havia el jurament dels nous guàrdies de la Guàrdia Civil, d'aquest cos, i van haver-hi pitades sobre Marlaska, que és la imatge més gran d'avui del món.
1: Seguim per la Razón.
2: El blindatge de Marlaska obre noves esquerdes al govern. Moncloa no sap com tapar l'error amb la Guàrdia Civil i vol anar-se'n i Sánchez no el deixa. Només el president sap per què l'ha de mantenir. El PSOE escala la tragèdia a la cita del 17M. I a la imatge, doncs, es veu ahir en el jurament de guàrdies a l'Acadèmia de la Guàrdia Civil el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska. Sí? I també un dels altres temes a destacar de la Razón és l'entrevista de Florentino Pérez juntament amb un dels seus, podríem dir, periodistes preferits, Josep Pedrerol. Florentino Pérez, i són declaracions seves, s'ha acabat que manin els socis al Madrid. No vull res amb un club que ha pagat els àrbitres durant dues dècades, fent referència al Barça.
1: Mare meva. I Andreu, acabem aquesta repàs de portades per la de l'ABC, que ahir va ser
2: crítica amb Florentino Pérez.
1: Exacte.
2: Avui doncs anem cap a les eleccions d'Andalusia, que estan a tocar, ja les estem tocant amb els ditets. El govern esquiva l'efecte Montero. No és un plebiscit per Sánchez. Marca distàncies a nivell nacional davant el temor a una debacle electoral a Andalusia de l'ex-vicepresidenta i es defensa davant els que acusen el PSOE d'enviar-la al matader, a l'escorxador, perdó. Mm-hmm. En que no havia ningú millor per triar. Condemna també per un fall mortal els cribatges de mama a Montero de la consellera de Salut. I a la imatge es veu a Pedro Sánchez en un acte de campanya que va intervenir ahir juntament amb la exvicepresidenta i candidata per la presidència d'Andalusia, Maria Jesús Montero. Mm-hmm. I sí que es veu avui a la part inferior.
1: Li dediquen una part inferior, eh?
2: Sí, que és un article d'opinió d'Ignacio Camacho. Florentino demana els seus fantasmes.
1: Doncs aquestes són les portades dels principals diaris que trobem avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i fins ara.
2: Fins ara, bona.
0: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: Passen 7 minuts de 9:45. Doncs avui a l'entrevista parlarem de rellotges perquè a Sant Feliu aquest diumenge, dia 17, se celebra la 30a Fira del Rellotge, una fita consolidada al municipi i ho farem amb Josep Vilanova, president i un dels fundadors de l'Associació de la Fira del Rellotge de Catalunya, des d'Ona Codinenca, de la mà de la Laia de Déu. Bon dia de nou, Laia.
3: Bon dia de nou, bona. Doncs sí, estic avui amb el Josep Vilanova per parlar de rellotges, perquè això és tot un... A mi se m'ha obert tot un món, però bé, ja el tinc aquí. Josep Vilanova, bon dia i moltes gràcies per ser aquí avui amb nosaltres.
4: Bon dia i bona hora.
3: A veure, clar, 30 edicions, o sigui, aquest any feu 30 anys de la Fira del Rellotge aquí a Sant Feliu. Són 3 dècades de feina. Mirant enrere, us imaginàveu aquell primer any que veu decidir fer aquesta fira aquí a Sant Feliu, que s'arribaria als 30 anys?
4: Doncs home, no ho sé, no pensàvem, només vam pensar quan vam començar doncs, a fer aquesta associació de Fira del Rellotge amb ganes, esclar, de continuar. Gràcies, que vam ser 4 que vam començar, ara som 2 actius i pensem que, vull dir, que mentre hi siguem hi serem potser nosaltres tirant el del carro, però si no, ara ja se'ns han ajudat, ens ajuden d'altres persones que també doncs, ja ens ajuden doncs, que puguem, amb ganes i amb il·lusió, poder continuar.
3: Clar, jo em pregunto, després entrarem una mica en això que em deies, perquè m'has comentat que ara sou 2 i em sembla molt poca gent per organitzar tota una fira sencera, però D'on neix aquesta passió pels rellotges? És algú que s'hereta o és algú que neix per pura curiositat?
4: No, això va ser molt espontani. Va ser espontani perquè jo era ja president, fa 35 anys vaig estar president, menys mal que ara ja m'han substituït del Casal Cultural Codirenc. I per mirar de fer algunes coses més, doncs llavors se'ns va ocórrer, els que érem uns de la Junta, doncs de fer alguna cosa a més, no? I sortint del casal, vam veure, cony, nosaltres som un poble que tenim dos rellotges i normalment no hi ha pobles d'aquesta població que no són molts i que hi hagi dos rellotges de campanar, no? I d'aquí va ser, doncs, llavors buscant alguns que coneixien rellotges, vam fitxar un que era una mica antiquari, que ara està amb nosaltres des de llavors, el Pere Riera, i bueno, i ens vam anar movent, doncs, de buscar gent que tenien rellotges per fer la primera fira del rellotge, comprens? I a partir d'aquí, doncs, vam conèixer alguns que ja hi havia una associació de Barcelona, que era l'Antiquari Xerrier, d'un que ara ens ha deixat, que era un espelta, que ja eren molt aficionats, i a partir d'aquí ens vam ajuntar, com amb els professors de l'Escola de Rellotgeria de Barcelona, el senyor Eduard Ferrer, que ara ja està jubilat, i en Mates, i ara ja tenim els rellevants que també estan amb nosaltres, els de la fira de l'Escola de Barcelona, de la Mercè, m'entens? O sigui que ara, sense voler, sense donar-nos en compte, hem fet un grup i una especialització que podem dir que la fira del rellotge, que és única en tot, no solament en Catalunya, sinó en l'estat espanyol, perquè nosaltres únicament i exclusivament volem coses, doncs, que parlin i que siguin del temps, llibres del temps, dibuixos del temps, coses del campanar, m'entens? O sigui, els rellotges, per descomptat, que és clar, nosaltres més aviat són rellotges antics, però és igual, a la fira hi ha rellotges moderns i mesures del temps, doncs, siguin com sigui, de tota mena.
3: Però ara parlaves de mesures del temps, de llibres del temps, veig que hi ha tot un univers en quant a això, com... Clar, em parlaves també de rellotges moderns, com són... Què són per vosaltres els rellotges moderns? Són els digitals o són... continuant sent analògics?
4: Home, no, els rellotges moderns, sí, més aviat, esclar, els populars són d'aquests digitals, però vull dir, els rellotges que avui dia, que són rellotges joia, són els que els marques suïsses, doncs, després que va sortir els rellotges de quarts, que semblava que tot s'anava a fer punyetes, no? Doncs aquests van

0: van, els suïssos més aviat van dir, doncs ara farem uns rellotges joia, i ara els rellotges aquests mecànics, i com més complicacions mecàniques tenen, més valors tenen, i com que en fan sèries limitades, aquests doncs han passat a ser no solament un rellotge per mirar el temps, sinó que és una distinció del que té un rellotge d'aquests, i és un valor que, vull dir, tu fixa't que molts d'aquests lladres doncs només miren de robar carteres, sinó que roben rellotges de molt preu. O sigui que, clar, tot el temps, jo crec que totes les coses van canviant, no? I aquí han canviat, els suïssos van saber que facis, però el rellotge de quarts va perfecte i és popular per tothom. I ara, és clar, els rellotges aquests analògics que fan les cases d'internet, no? que diem, sí. Doncs com bueno, doncs aquests pràcticament són ordenadors que portes a la
1: polsera, sí.
0: A la muñeca. O sigui que, esclar, no, i el temps tot ho ha canviat tot. Però nosaltres amb la fira, doncs, esclar, toquem tots els temes, més aviat és que vam començar amb rellotges antics i el museu que és una exposició de rellotges permanents de diferents col·leccionistes, doncs més aviat allà veus peces doncs antigues que vull dir que avui dia doncs els veuen i tenen aquesta gràcia i aquesta cosa de memorar els temps passats, comprens?
1: Clar, jo ara em preguntava, hi ha molts rellotges, però segur que hi ha algun que sigui especial, alguna cosa anecdòtica d'algun rellotge estrany o molt valuós que us hagi aparegut en aquesta fira i en aquests 30 anys, algun rellotge que diguis aquest és especial per això, o el rellotge més curiós que hagueu vist o que us hagueu trobat.
0: Home, mira, nosaltres a la fira, aquí de l'exposició del museu, doncs esclar, tenim uns rellotges de diferents classes, però per exemple en tenim un que una maquinària, és una maquinària de rellotgeria de l'any 1800 i pico, i què és? És un canari que canta. I canta com un canari, es belluga com un canari dins la gàbia. O sigui que això ho podeu veure tots que vinguin a veure el nostre museu, la nostra exposició. I llavors, per exemple, doncs, esclar, d'aquí de la Selva Negra, també que anàvem fent complicacions, doncs en tenim un que és un orgue però un petit, amb les diferents flautes, o sigui que toca melodies. I, bueno, això són coses bastant especials, i a més, doncs, que totes són coses de l'any 1800 que totes feien manual. O sigui que tenen un encant i una joia de poder-ho escoltar impressionant, no?
1: M'està encantant la passió que se't veu quan parles dels rellotges, i em sembla molt maco alhora i també molt curiós, perquè no m'havia trobat mai, però realment m'està creant molta curiositat veure aquests rellotges tan únics. Però més enllà, per qui no hagi vingut mai, Josep, a la Fira dels Rellotges, és una fira únicament per experts en el món de la rellotgeria, o pot venir tothom? Què s'hi trobarà el visitant quan vingui en aquesta Fira dels Rellotges de diumenge?
0: Esclar, sí, més aviat venen col·leccionistes i experts que aficionats amb això que et dic de la rellotgeria i la mesura del temps. Però vull dir, esclar, sempre hi ha coses curioses, no? Perquè nosaltres mateixos, doncs, hem fet les exposicions diferents anys, doncs algun any hem fet, per exemple, els rellotges musicals, que toquen música. Uh-huh. Alguns altres rellotges autòmates que hi ha com, per exemple, els de Berna, aquests que veus això, però en petit, no? O sigui, a dins d'una caixa. Clar, hi ha els rellotges dels que portaven els serenos, doncs per les diferents hores que portaven a butxaca i ni el tempore. O sigui que, esclar, sí, tots hi ha moltes curiositats, i a més poden trobar un rellotge pel fill o per la filla o per ell mateix, doncs que també és curiós, que és uh-huh. No sé, que és algo que marca, per exemple, doncs, les hores doncs, que són en català, m'entens? O sigui que sempre hi ha algunes coses doncs, especials i curioses, i algunes coses doncs, que són, per exemple, doncs, per penjar, que són de ceràmica, o bé, per exemple, la meva dona mateix doncs, posa una mica de paradeta que pinta rellotges amb una pedra, o bé amb una capseta per posar llapisos. O sigui que, esclar, m'entens? Tot el que sigui referent a coses d'això, hi pot haver moltes facetes per un cantó i l'altre, i que la gent ho pot trobar aquí.
1: O sigui, és una fira oberta a tothom, així que no és només per experts, sinó qualsevol persona segur que trobarà alguna curiositat i alguna coseta que li cridarà l'atenció. Però ara sí, anem acabant, perquè no t'he preguntat el més important, que a mi sí que m'has explicat abans de començar aquesta entrevista, però clar, arribar a 100 anys és important, és especial, és una trajectòria molt llarga. Heu preparat alguna cosa especial?
0: Nosaltres aquests 30 anys doncs, hem fet una remodelació de l'interior del campanar, que és una meravella, i és, que està fet d'un deixeble de Gaudí, d'un arquitecte Isidre Puigboada, i és que allò que estava, que no, la gent no ho veia, perquè el podia el campanar, com que toquen les campanes amb electricitat o electrònicament, doncs no s'hi pujava. I ara aquí ho hem arranjat, ho hem arreglat, perquè sigui segur, amb unes branes, i a més allà on arrenca aquest campanar, i posem una tele i unes cadires i un vídeo, que la gent es quedarà només meravellat de veure un vídeo, que d'aquí veurà tot el que és curiós, aquest campanar i l'altre de la Torre de Rellotge, que fa 230 anys que funciona. O sigui, el poble característic nostre és per què? Perquè té dos campanars. I ara, no, ja no volem, només volem que en toqui un, no? Perquè abans de la guerra, doncs, ja ho deien, diu, en aquest poble, diu no sé si aniràs a l'hora, però sempre sentiràs moltes vegades 24 campanes que toquen quan siguin les 12. O sigui que és un poble curiós per això.
1: Doncs, Josep, se'ns ha acabat el temps. Moltíssimes gràcies per ser aquest matí aquí al Territori 17 i a Ona Codinenca, per explicar-nos amb tanta fantasia tot el que envolta l'univers del rellotge, perquè siguin 30 anys més, i moltes gràcies.
0: Doncs esperem que molta gent vingui el diumenge, i encara que tingui problemes per aparcar, tingueu una mica de paciència, perquè el poble és una mica complicat, això. Però us esperem i el que vingui el dissabte també pot veure una mica d'aquí, si vol venir a la tarda, doncs que d'aquí farem aquesta petita inauguració de l'arranjament del campanar, que vindrà el senyor alcalde, vindrà l'arquitecte, un arquitecte de la Sagrada Família, i el mossèn de Vic, el bisbe. Bueno, farem una mica de festeta que val la pena.
1: Doncs moltíssimes gràcies, i per 30 anys més.
0: Doncs gràcies a vosaltres. Bon dia i bona hora.
2: Passen 4 minuts de 3 quarts de 10. I avui seguirem parlant de cultura, però parlarem de cultura musical, de tradició, i és que no només parlarem amb un grup de música cartadeuenc, sinó que a més aquest actuarà ben aviat en el marc de la Fira de Sant Isidre, no, Enric Rubió?
3: Doncs sí, així és, Ona, i és que estem parlant de Trobadors, amb D' i Ors, un grup d'esperit trobadorès que diuen que fa reviure la llegenda, però jo més aviat diria que sembla que en surti d'una, i és que són tot una declaració de principis i intencions. Energia, força, molt ritme i molt bona feina i tradició. Així que avui, sens dubte, volem saber-ne molt més i saber d'on han sorgit i saber on els podem gaudir. Així que donem la benvinguda als dos Jordis. Avui en Jordi Domingo, veu i guitarra, i en Jordi Aranda, bateria. Molt bon dia i benvinguts al Territori 17 des dels estudis de Ràdio Televisió Cardedeu. En aquest cas, en Jordi Aranda, des del cotxe, crec.
4: Bon dia, efectivament, des del cotxe, a la meva oficina, efectivament.
3: Fantàstic, bon fantàstic. Molt bon dia als dos. Escolteu, bon dia. Primer de tot, com definiríeu Trobadors? No sé si ho he dit bé, ben entonat, no sé qui vol començar.
5: Sí, ho has dit bé. Endavant. Trobadors, que té dos sentits, no? Del trobadors, perquè fem música amb esperit trobadoresc, i trobar d'ors, no? Anem a trobar la pedra filosofal, l'alquímia, el trobador d'ors.
3: Creieu que l'heu trobat?
5: De moment no, ho estem buscant, però de moment no hem trobat res. Llavors, nosaltres som un grup
4: sí,
5: de...
4: El nom sí que...
5: Com digues, digues?
4: Digues, Jordi, digues. No, que el nom sí que l'hem trobat, música, que ens va costar força. Ens va costar força. La veritat és que teníem moltíssimes idees, perquè som molt creatius, sobretot el Jordi és molt creatiu, i la veritat és que trobar un nom adient a la música que nosaltres volem fer, el que volem expressar als escenaris i el que volem que la gent ens entengui, doncs realment no és fàcil, no? I quan se'ns va ocórrer aquesta idea, bueno, vam divagar moltíssim, i al final vam dir, ostres, troba, i dos, i el que deia el Jordi, no? És aquest significat, que és fantàstic, la veritat.
3: Escolteu, com i quan va començar tot plegat? Perquè, clar, jo quan us he buscat dic com pot ser que siguin alguns integrants d'aquí, Cardedeu, que toquin aquí i que jo m'hagi integrat fa tan poc. I és que, bé, estem parlant d'un grup força recent, no?
5: De fet, el primer concert vam fer-ho el 23 de febrer en el TAC de Cardedeu.
3: Tinc excusa, llavors.
5: I ens vam formar, res, en un mes o així, no? Vull dir, com a molt portem 3 o 4 mesos.
4: Sí, el Jordi i jo ja havíem compartit una anterior experiència musical durant un any escaig, quasi dos, molt, molt bona, la veritat, i mira, els camins a vegades es diverseixen i a vegades es tornen a juntar, no? I en aquest cas, doncs, per sort, doncs ens hem tornat a juntar i entre tots hem muntat aquest fantàstic grup, que som de moltes terres de Catalunya, La base és Cardedeu, però som d'arreu de Catalunya, més expandits no podem estar, penso jo. I la veritat és que tenim un projecte molt potent.
5: Sí. Ve de Puig-reig, fins i tot. Ve una noia de Puig-reig. Sí.
3: Ara fora de càmeres li preguntava a en Jordi, el Jordi Domingo, en aquest cas, dic, ostres, i per assajar, com ho feu? Perquè, clar, no és senzill venint tants integrants del grup de tants llocs del territori. I em diu, no, és que realment és gent que musicalment té un bagatge espectacular i quan trobem tu queda brodat. Cadascú fa la feina pel seu compte, després quan fem les trobades d'assajos més generals, no? Després tot va com volin un llum.
5: De fet, vam tocar la Fira Medieval d'Hostalric i crec que vam assajar dos cops només abans de la fira, però és que, clar, són cracs. Vull dir, quan toques amb cracs, el resultat és espectacular.
3: Escolteu, parlant d'aquests cracs, quants integrants sou? Presenteu-nos una miqueta la banda, per dir-ho d'alguna manera.
4: Mira, jo parlo de la base rítmica, que és l'Anna Raballo, que és la baixista, i jo sóc el Jordi Aranda, que sóc el bateria. Jordi, la resta?
5: Llavors està el Pedro, que és guitarra, que és de Barcelona. Llavors està la Susana Jaén, que ve de Puig-reig, que és la flauta travessera. Hi ha el Jaume Barnaus, que ve d'Artés i és el violí elèctric.
3: Escolteu, com veieu l'estat de salut del sector del folk rock? Perquè sou molts els integrants i ara cada cop costa més, no?, trobar un grup nombrós damunt dels escenaris fent aquesta bona música. Tot i així, sembla que últimament ha hagut un auge, no?, per aquesta música de qualitat. Com ho veieu? Com veieu el sector?
4: Bueno, el sector realment de la música com a tal, com nosaltres en teníem fa 15 o 20 anys, és exactament un altre. Realment, nosaltres que ara gravarem el nostre primer tema, hi ha molts productors i productors potents i ens han dit que instruments acústics realment ja fan servir poc. Amb això em vull fer referir que la música s'ha electrificat, seria la paraula, però no electrificat de la forma que nosaltres en teníem fa uns anys, sinó amb el tema ordinadors, seqüències, autotunes, etcètera, etcètera, etcètera. I la veritat és que hem perdut qualitat musical, aquesta és la realitat. Ara, dintre de lo nostre, doncs, bueno, coneixem a gent que ho fa realment molt bé, molt bé, molt bé, però si t'hi fixes, els grups que són en punters actualment no són el que nosaltres, doncs, això companyem fa, doncs, això, uns 15 anys enrere, 20 anys, és una altra manera de veure la música i la consumim d'una altra manera completament diferent.
3: Aquí anava una mica, de fet, és que en un panorama musical català, però també d'arreu, no és una cosa endèmica d'aquí, on hi ha una efervescència, potser inclús desenfrenada, molta música que sona, i ara em perdonaran els oients, però que sona molta d'ella igual, creada per una mateixa persona, la seva veu i el seu ordinador, el fet de cantar, i sobretot tocar en directe és gairebé com fer un cop de puny a la taula per defensar les coses ben fetes, no?
5: Sí, ens vam posar en contacte amb un productor, no direm el nom, que és bastant important, i ens deia que feia un any que no gravava cap instrument. Vull dir que tot eren seqüències.
3: Hòstia.
5: I ens vam quedar, dic, hosti, no, doncs nosaltres tot al contrari, Som tradicionals.
3: D'alguna manera s'ha de defenseu això i bé, no sé si us sentiu recolzats i la gent que us ve a veure als concerts, clar, no sé si normalment teniu un públic que sap el que ve a veure o públic que no s'ho imagina i que s'endú una bona i una grata sorpresa al veure tants instruments a l'escenari. Què us trobeu?
5: Bueno, de fet, de moment no he fet només un concert, no.
4: Bueno,
5: digues, Jordi,
4: però
5: digues.
4: Sí que és la realitat és que sempre busquem la sorpresa, lògicament, perquè nosaltres no som un grup mega reconegut, etcètera, etcètera, però sí que és veritat que tenim uns seguidors molt fidels. A nivell de trobadors, com fa, doncs això, escassament uns mesos que funcionem, però déu-n'hi-do ja tots els seguidors que tenim, això vol dir que la música que fem, li diem tradicional, i al final em sap greu inclús o trist dir-ho, no? Tradicional, quan hi ha una bateria, un baix, una guitarra, una flauta travessera, un violí, vull dir, tradicional, no sé si seria la paraula adequada,
5: seria
4: perquè per mi fer un rock molt fresc, molt modern, com seria?
5: Que jo crec que seria la paraula més que tradicional, artesanal.
6: Sí.
5: Quan tu vas a comprar un fuet, que no és un fuet... No? Tu vas a una fira medieval i compres un fuet artesanal. Pues nosaltres fem una música artesanal.
3: Trobo ben descrit. M'agrada el concepte. Pues som... S'haurà de començar.
4: És molt bo, la veritat és que sí, Jordi. Sí, sí. Tenim seguidors de tot tipus. Gent que ens descobreix segons el tipus d'espectacle que fem o que volem fer, i després tenim persones que ja ens segueix per los típics, el Insta, el Facebook, etcètera, etcètera.
3: Escolteu, la sonoritat que teniu ara que estàveu parlant d'instruments precisament, és deguda a com estructureu les cançons o també a la incorporació de certs elements, no? Perquè clar, violí, segons com, clar, violí és un d'aquests instruments, per exemple, que pot sonar de la forma més clàssica, de la forma més tradicional possible, no? Ho tens amb un ventall enorme com tants altres instruments, però a què creieu que és degut? A com estructureu la forma de tocar-les o els instruments en si?
5: Bé, jo crec que nosaltres fem un rock normal, bueno, rock pop, una mica javiat, i llavors el que volem és incorporar instruments tradicionals. I a partir d'aquesta fusió, que és el rock folk, no una mica, que pot sonar com més rock normal o més tradicional, depèn quina estrofa, no?
3: I escolteu, ara sempre aquí al Territori 17, ja ho sabeu, sempre tenim 11 minutets, 12 molt a estirar, sempre se'ns va acabant i estem arribant al final, però pregunta que s'ha de fer sí o sí, obligada, jo us volia preguntar on us podrem veure, però és que, com el Nen ja ha dit, perquè actueu aquí a casa d'aquí molt pocs dies en el marc d'una fira, vaja, reconeguda arreu de tot el país, és a dir, Sant Isidre aquí a Cardedeu, podríem dir gairebé una prefesta major, on, quan ho fareu i com són les ganes que teniu?
5: No, de fet, a mi em fa molta il·lusió perquè ho tinc a un minut de casa, sí. Puc anar caminant, és música centímetre zero.
3: Sí, saps què vol dir això, no? Que tindràs a tots els integrants dormint a casa.
5: Sí, ho he pensat, ja els convidaré a sopar. Doncs sí, toquem el dia 23 de maig, un dissabte, a les 8 de la tarda, que serà com un vespreig, no? Un vespreig, i que anava a dir... Ah, sí, a la plaça de Fontova. Antonyita Fontova,
3: és el centre de tot, tothom que passa per Sant Isidre passa per allà. Bé, també suposo que fa il·lusió no veure cares conegudes del poble, gent que conegi, que potser inclús algú encara no sap ben bé aquesta nova aventura on estàs. És un molt bon escenari, no? Fira Sant Isidre, també, sí. Evidentment no és una fira medieval, però una fira de ramaderia, també, jo crec que la gent que ve queda molt ben lligat, no? D'alguna manera, també aquest estil de música?
5: Bueno, nosaltres tampoc ens volem centrar en fires medievals, que estem oberts a tot tipus de fires, i ara volem intentar fer un nou projecte que, bueno, primer tenim el projecte de vespreig medieval, i ara volem impulsar el vespreig encantat també, no? D'anar a fires de bruixes, esotèriques, bueno, qualsevol tipus de fira de Catalunya ens encanta, no? Seguint aquest concepte d'artesanal, o que dèiem, fires artesanals, fires de la cervesa.
3: Doncs mira, amb això ho deixem, ens ho apuntem a totes les persones, els programadors, que d'aquí fet aquí que reunia una borrada de gent que programa música i festivals, com sempre dic, que estem mal acostumats en aquest poble, que ho tinguin molt present, que esteu aquí, heu arribat, trobadors, grup folk rock d'esperit trobadoresc. Estem parlant amb Jordi Domingo, veu guitarra, Jordi Aranda, bateria, són molts més, no ens hi cabien a pantalla, des d'aquí els enviem una forta abraçada, escolteu, molta sort i encerts, que el camí sigui molt llarg, que us ho passeu molt bé i sobretot ens veiem a places i a teatres i escenaris.
5: Molt bé, doncs moltes gràcies i encantats que pugueu venir als nostres concerts i gaudir de la música artesanal.
4: Doncs moltíssimes gràcies pel teu temps, la vostra atenció a la ràdio i endavant, aquí estem per el que vulgueu. Moltes gràcies.
3: A reveure, salut i música.
7: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
2: I ha arribat el moment de saber quina és la cançó del dia.

és The Long To Be Close To You de Carpenters, i és que la cançó del duet nord-americà la van publicar el 14 de maig del 1970. Els autors de la composició són Burt Bacharach i Hal David, un dels duos més famosos dels compositors del pop. La veu principal és de Karen Carpenter, considerada una de les millors veus del pop dels anys 70.

0: A Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. Amb motiu de la celebració del Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP, que tindrà lloc els pròxims dies 16 i 17 de maig, és a dir, aquest cap de setmana al circuit de Barcelona-Catalunya, Renfe oferirà més de 64.800 places addicionals amb l'objectiu de facilitar els desplaçaments dels aficionats entre Barcelona i Montmeló. Per donar resposta a l'increment de la demanda, la companyia reforçarà les línies R2 i R2 Nord de Rodalies, assegurant una oferta de fins a 4 trens per hora i sentit durant les franges de màxima afluència. Concretament, el servei s'intensificarà el dissabte entre les 7 i les 11 del matí i entre les 4 i 6 de la tarda, i diumenge entre les 6 i les 11 del matí i entre les 3 i les 7 de la tarda. Aquest dispositiu especial permetrà garantir una freqüència mitjana d'un tren cada 15 minuts per sentit en la connexió entre Montmeló i Barcelona durant els períodes de major afluència prevista. Així mateix, es reforçarà el servei en relació Granollers-Centre Castelldefels per facilitar la mobilitat. Segueix el dispositiu. En el meu cas, aniré amb cotxe perquè em vull assegurar de no perdre'm les sortides de les curses i arribar a temps, que van molt de pressa. Va, ens retrobem dilluns amb més històries del tren i de l'R3.
2: Doncs anem a veure com està ara mateix la línia R3. Andreu, explica'ns si hi ha alguna novetat pel que fa a la línia R3 o també al servei alternatiu de busos.
3: Doncs, Ona, bon dia. No, pel que fa a la línia R3 no hi ha cap incidència, per tant, normalitat a la via. Pel que fa a les carreteres, igual, però ho hem de destacar, ja que avui a la Catalunya Central i a les comarques de Girona, és a dir, Catalunya Central, cosa que ens afecta aquí a Osona, els professors i els docents avui havien convocat, era vaga per territoris i tocava la nostra zona. Hi han hagut marxes lentes, però no ens han destacat cap tall de carreteres. Per tant, normalitat a les carreteres, com per cosa que ahir, per exemple, sí que va tocar la zona del Baix Llobregat i també el Penedès, i allà sí que van tallar carreteres els professors. Però avui, amb les manifestacions, no s'han dut a terme aquestes protestes.
2: Doncs aquesta és la situació ara mateix de l'R3 i de la C-17. Gràcies, Andreu, i fins ara.
3: Fins ara, Ona.

0: Doncs de seguida ens endinsarem en el món gastronòmic del nostre territori amb l'Isaac Muntades, però abans fem un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. Caldes de Montbui ja té per primera vegada un document oficial que regula com es reparteix i es gestiona l'aigua termal del municipi. Un acord que fixa els usos al percentatge de distribució i que també busca garantir el futur d'un dels grans símbols de la vila davant de possibles afectacions derivades del canvi climàtic o d'una disminució del cabal. Laia de Déu, una codinenca.
1: I és que tot i la llarga història termal de Caldes, fins ara no existia cap conveni formal que regulés aquest repartiment. L'acord s'ha signat entre els tres titulars de l'aigua termal, el grup Broquetes, el grup Victòria i l'Ajuntament de Caldes, que disposa dels drets de l'antic balneari Termes La Salut. A més, el conveni també blinda els anomenats usos socials de l'aigua termal, com les fonts públiques o el subministrament a la Fundació Santa Susana. Tot plegat en un context on la sequera dels últims anys també havia obert interrogants sobre el futur del sistema termal calderí. Escoltem Isidre Pineda, alcalde del municipi.
2: No teníem un gran coneixement ni de tota la infraestructura que hi havia, doncs que hi ha a Caldes de Montbui, ni tampoc hi havia un sol document signat i registrat per l'Ajuntament de Caldes de Montbui amb un acte formal sobre el repartiment de l'aigua termal al nostre poble. Avui el que hem fet és signar un conveni de repartiment de l'aigua termal on de forma inequívoca a Caldes podem dir que hi ha tres titulars de l'aigua termal, però també reconeixem una altra cosa molt important, que són els usos socials de les aigües de Caldes de Montbui.
1: El conveni arriba després de diversos anys de treball tècnic i d'anàlisi del sistema termal de Caldes. Entre altres coses, s'han instal·lat comptadors digitals per monitoritzar el cabal d'aigua i estudiar-ne el comportament. Actualment, del pou termal en surten uns 14 metres cúbics d'aigua. Però més enllà de la part tècnica, els responsables dels balnearis insisteixen en que l'objectiu principal és preservar aquest recurs a llarg termini. Recorden que, tot i tractar-se d'un dret miní, la voluntat és garantir-ne la continuïtat. Ens ho explica Jordi Anglí, director general del Termes Victòria.
3: I ens faltava, és un conveni, un marc en la qual gestionéssim aquest pou, no? Els manteniments, el tema de garanties sanitàries, el tema de controls de cabals, i durant tots aquests anys anàvem gestionant-ho, però ens faltava un marc regulador. I és un recurs miner, però a diferència del resta de recursos miners que l'objectiu és esgotar-lo i quan abans millor, el nostre objectiu és que duri, si pot ser, eternament.
1: Precisament una part de l'acord estableix que una part de l'aigua termal es destinarà de manera obligatòria i permanent a les fonts públiques i a la Fundació Santa Susana. Des de la Fundació remarquen que la relació amb l'aigua termal forma part de la seva història des dels seus inicis al 1386. Els impulsors del conveni també defensen que aquest acord reforça la singularitat termal de Caldes i la necessitat que administració i sector privat treballin conjuntament per preservar aquest patrimoni. Amb aquest acord, Caldes de Montbui formalitza per primera vegada un model de governança de l'aigua termal que fins ara funcionava principalment per consens entre les parts. Un document que busca donar estabilitat al sistema i assegurar que l'aigua termal continuï sent un dels elements centrals de la identitat calderina també en el futur.
0: I la cantant i musicòloga cardedeuenca Elena Mas ha presentat Dona, Terra i Cançó, un nou espectacle on fa un recull de cançons creades per dones dels Països Catalans. Un concert amb col·laboracions de diferents veus femenines i també un tast de cançons de creació pròpia com Incertesa, amb la que la cantant és una de les 40 aspirants de l'Alanada. Enric Rubio, de Ràdio Televisió de Cardedeu.
4: Així és, Ona. Amor del bo de Sílvia Pérez Cruz i Rosalén, o A la voreta del foc de l'Osa, són algunes de les cançons que formen part de la Dona, Terra i Cançó, el nou projecte musical de la cantant i musicòloga cardedeuenca Elena Mas.
5: Dona, Terra i Cançó és un recull de cançons compostes per dones de parla catalana que fa temps que vaig pensar que volia indagar en tot l'art musical femení que tenim aquí, no? I jo tenia moltes ganes també de expressar-me musicalment en l'idioma que penso i sento.
4: El projecte Dona, Terra i Cançó s'ha presentat al Teatre Auditori de Cardedeu amb Elena Mas a la veu, la Carla Motis a la guitarra, l'Esther Quevedo al teclat, Laia Fortià a la bateria i la Carla González Ferrer al baix. A més, el concert ha comptat amb la col·laboració de diverses veus femenines, com per exemple de la Diana Mur, la Paula Barranco i la Júlia Espinet. També ha estat un espai per gaudir d'un petit tast de cançons de creació pròpia, com Incertesa, amb la que la cardedeuenca forma part del concurs a l'anada.
5: Hi ha un tema propi que no tenia clar si fer-lo o no, però perquè és la sonoritat del tema és molt diferent, té molts elements electrònics, vaig pensar que seria molt interessant, no, fer-lo aquí avui a l'auditori. Es diu Incertesa, és el meu nou tema, que va sortir fa 2 dies, el 8 de maig, i avui per primer cop l'he cantat a l'auditori i ha estat un plaer, la veritat.
4: Així doncs, Dona Terra i Cançó, aquest projecte seleccionat per rebre suport a la creació Residències 2026, que reconeix la qualitat artística i el valor cultural de la proposta. És un espectacle que forma part també de la programació cultural impulsada per Cardedeu Inspirant Cultura, amb l'organització de l'Associació de Veïns de Can Serra i la Regidoria de Cultura.
0: I el Parc de Bombers Voluntaris de Ribes s'encalla de manera provisional, Isaac Muntades.
6: Al ple d'octubre, l'Ajuntament de Ribes de Freser va acordar la cessió d'ús de l'edifici municipal de l'antic escorxador a la Generalitat perquè el transformi en el Parc de Bombers Voluntaris de la Vila, un projecte clau pel municipi que comptarà amb cotxeres, 4 dormitoris, un gimnàs, una sala de formació i una de control, una cuina, un menjador, un despatx del cap del parc i una zona d'epi, a banda d'una sortida directa a la Nacional 260. En total s'hi ha invertit 179.000 euros, dels quals l'Ajuntament n'ha posat 90.000 i la Diputació de Girona la resta. Gairebé 7 mesos després, al darrer plenari, s'havien de resoldre les delegacions presentades a l'acord inicial per Tots Fem Ribes i votar l'aprovació definitiva, però el projecte es va encallar. Va haver-hi un empat a 4 en la votació. L'equip de govern de Junts per Ribes ho va fer a favor i l'oposició, formada per la CUP i Tots Fem Ribes Esquerra Republicana, en contra. No va prosperar perquè l'acord requeria majoria absoluta. Des de l'octubre, Junts té un regidor menys i espera recuperar-lo al pròxim ple, en què l'acord rebria llum verda. El copaire Ferriol Tugues deia que estaven disposats a votar-hi a favor perquè veien necessari l'equipament, però ja havien avisat prèviament que condicionaven el suport a arreglar el forat de la teulada de la nau que la brigada utilitza com a magatzem. Això és el que deia.
7: Amb el compromís, tot i la instància no en tenim prou, perquè també vam aprovar al desembre que s'arreglaria l'ascensor i és l'única inversió que es va posar en aquell pressupost i encara no s'ha arreglat a maig. És a dir, les paraules per nosaltres en són, no diré buides, però necessitem fets, no paraules, a l'hora de votar. Llavors, el que els demanaria és que, si us plau, aplacessin aquest punt pel següent ple, portin el pla d'inversions. Amb aquest pla d'inversions nosaltres hi votarem a favor.
6: En la mateixa línia s'expressava el regidor de Tots Fem Ribes, Joaquim Roquer.
8: I jo, amb l'Ajuntament i l'equip de govern que tenim, ja no faig actes de fe, ho sento. Si no ho veig escrit i firmat, no m'ho crec, així de clar. Llavors, per aquesta raó, jo votaré en contra. Voto a favor de les al·legacions, naturalment, i en contra de l'aprovació definitiva.
6: Abans, Mònica Sant Jaume s'havia mostrat molt contundent amb Tugues.
9: És un servei essencial, necessari, que el director dels serveis territorials va deixar molt clar que si Ribes no el volia, se n'anava a un altre lloc. Un parc de bombers, igual que un centre sanitari, igual que qualsevol altre equipament d'emergència, no es condiciona a arranjar qualsevol altre equipament, que és evident que també és necessari, eh? El parc de bombers no es negocia. No es negocia per un pla d'inversions que és evident que vindrà i que ha de venir.
6: Sant Jaume assegurava que la brigada guanyaria nou espai i que arreglarien la teulada.
0: I ara sí, ha arribat el moment de parlar sobre coses relacionades amb la gastronomia. Això és La Foc Lent, avui des de la veu de Sant Joan, amb l'Isaac Muntades.
4: Doncs avui anem molt amunt, Ona, perquè volem conèixer la realitat del refugi del Pla d'Arola, que això és el veïnat de Ribes Altes, el terme municipal de Ribes de Freser, i per fer-ho ens acompanya la Núria Ibáñez, que és una de les dues persones, doncs, que s'encarrega de gestionar aquest refugi, que ho fa juntament amb, doncs, amb l'Armand Casador. Bon dia, Núria, i moltes gràcies per ser al Territori 17, haver baixat des d'allà dalt, que suposo que també és, m'imagino que ha de suposar un trasbals, no?
10: Bon dia, bueno, moltes gràcies a vosaltres també per donar-nos veu, perquè el refugi, mira, no havia pensat mai que acabaria en una entrevista de ràdio, així que merci.
4: Ja no ho podràs dir, i res, per començar, m'imagino que també viure en un refugi suposa renunciar una mica al poder sortir de la feina i desconnectar, no? Perquè és una mica com estar en un hotel, potser, fins i tot, d'alguna manera. No sé si vosaltres dos hi viviu allà normalment.
10: Mira, nosaltres durant del 15 de juny més o menys al 15 de setembre vivim allà. Només baixem al poble a buscar les comandes i a rentar la roba i a fer canvi de gènere, diguéssim. Uh-huh. Nosaltres vivim la resta de l'any a Ribes, al poble i pugem amb un vehicle o caminant, normalment amb vehicle, perquè per sort és un refugi que encara està una mica ben comunicat, hi ha una pista forestal que s'hi accedeix i així podem carregar més les coses. Ara estem entre setmana a Ribes i pugem els divendres fins als diumenges. Hi ha setmanes que pugem més d'hora perquè també tenim reserves, depèn de la setmana. Aquesta, per exemple, ens has enganxat que estàvem a Ribes, poble, però demà pugem.
11: Demà pugeu ja al refugi. Explica'ns una mica, ara m'ho comentaves una mica, les hores que teniu oberts i els períodes, entenc que és l'època que hi viviu, no?, que està obert.
10: Sí, o sigui, obrim sempre tots els caps de setmana de la primavera i de la tardor. És a dir, a partir del 15 de març més o menys obrim tots els caps de setmana i festius, els ponts, la Setmana Santa també fem tota la Setmana Santa com de les escoles, diguéssim, i a l'estiu obrim cada dia. A l'hivern obrim per demanda prèvia, perquè fins ara no teníem aigua. L'aigua se'ns congelava perquè ve del torrent. Llavors, no teníem aigua i a l'hivern era impossible treballar. El que fem ara és que tenim un dipòsit, fa dos anys vam poder fer unes obres de millora gràcies al Parc Natural, i tenim un dipòsit on tenim encara una reserva d'aigua i això ens permet que alguns caps de setmana de l'hivern puguem obrir. Aquest any, per exemple, hem pogut obrir un cap de setmana de desembre, un de gener i un de febrer.
11: I la resta de l'any, em comentes que viu a Ribes, què feu? No sé si teniu alguna altra feina, si això es pot compaginar, diguéssim.
10: Sí, sempre ho hem intentat compaginar, perquè sí que és realment és molt demandant a l'estiu, el refugi, perquè allà sí que vivim allà i ho fem tot allà, però la resta de l'any, com que treballem només això tres dies, ens ho intentem compaginar. Jo, per exemple, treballo també fent tallers d'educació ambiental d'apicultura. I sí.
11: De fet, una vegada aquí al Territori 17, a la secció d'astronomia, vam entrevistar una persona de la Vall de Ribes que feia mel, ara no recordo el nom, ja em disculparà, vull dir que per allà sí que és l'únic lloc que hi ha, bueno, apicultors, no?, aquí al Ripollès, que és una cosa curiosa, si més no. Et volia preguntar també, quan vareu agafar la gestió del refugi? Fa anys ja d'això?
10: Sí, vam agafar el 2021. De fet, era un moment en què la persona que el portava ho volia cedir, perquè ja no volia seguir. Llavors, el 2021 vam agafar nosaltres, sí, vam agafar-lo ja al principi de la primavera, diguéssim, al març ja vam obrir, i des de llavors ho portem nosaltres. A l'equip som l'Armand i jo, que som els que ho vam agafar en el seu moment, però també hi ha una altra noia, una amiga nostra, la Fra, que també treballa amb nosaltres tots els caps de setmana i tot, bueno, i a l'estiu. A l'estiu sí que normalment som una o dues persones més de reforç, perquè com que som, bueno, treballem cada dia i també per poder fer, sí, per poder fer els descansos pertinents i tot plegat.
11: Clar, el 2021 era l'època post-pandèmia, sí. Vull dir, m'imagino que s'ha notat un canvi, no?, en aquests 5 anys des del 2021 fins ara al 2026, ja ha canviat la cosa. També, no?, el 2021 la gent també tenia moltes ganes de sortir a la muntanya. No sé si això s'ha mantingut o ha estat al revés, hi havia menys gent el 2021 i ara ha augmentat.
10: El 2021 va ser una bogeria a l'estiu, hi havia molta gent a la muntanya, però sí que és veritat que per la resta d'anys hem aconseguit tenir una xarxa de clients bastant estable i estem contents amb això. Per tant, de fet, prefereixo una estabilitat que no un boom, que no, bueno, que potser no, aquest moment no podíem ni abastir tot el que ens arribava, perquè al final érem molta gent amb moltes ganes de fer coses amb desconeixença del territori i a vegades era una mica difícil de gestionar perquè les places són molt limitades allà.
11: Ara et anava a preguntar precisament, ara que em treus el tema de les places, quantes places teniu? Entenc que hi ha zona per dormir, evidentment, i quin és el perfil de gent que us ve?
10: Clar, nosaltres quan ho vam agafar no venia molta gent a fer pernoctes perquè no ho coneixien tant com a refugi, perquè al final és un refugi forestal, no és un refugi d'alta muntanya. Estem a 1.524 metres, vull dir, no és un lloc super inaccessible. De fet, hi ha un camí a peu des de Ribes que són 5 quilòmetres més o menys, que és xulíssim de fer l'itinerari, o la pista forestal que es pot pujar en vehicle, que són uns 20 minuts des de Ribes, vull dir que està bastant accessible. Allà tenim una petita cuina, que és on cuinem, un menjador amb interior amb capacitat de 25-30 persones màxim, també és molt petitó, amb dos llars de foc, i a dalt tenim una habitació compartida de 12 places i un lavabo. és tot el que tenim. O sigui, és molt petitó l'espai. El que sí que fem és que a l'estiu, o quan fa millor temps, a fora tenim muntada una terrassa ben gran. I perquè és clar, hi ha una esplanada gegant a davant i amb un mirador amb molt bones vistes al Puigmal. Llavors allà sí que muntem taules i a vegades hem pogut fer fins a 60 dinars. Això en època forta, bueno, a l'estiu. A l'estiu hi arribem cada any.
11: Ara et volia preguntar precisament per el tema gastronòmic, que també ens interessa molt. Com es porta el menjar al refugi? És difícil la logística? Ara em deies que aneu a carregar-lo vosaltres mateixos, eh?
10: Sí.
11: No ve amb helicòpter aquí com a refugis més inaccessibles, evidentment, eh?
10: Exacte, aquí pugem cada setmana nosaltres el producte.

0: Normalment ja ens escau bé perquè és a finals de setmana i és el dia que pugem. A l'estiu baixem expressament a buscar-ho i tornem a pujar, diguéssim.
1: Ara em deies això, que feu més de 60 dinars. Explica'ns una mica, què feu? Feu esmorzars, dinars, sopars? Com ho feu? I em sembla que cuineu coses, vull dir, hi ha menús interessants, eh? No és un... La gent pot pensar en un refugi, pot pensar, ostres, no hi haurà molta cosa, però en aquest cas sí, no?
0: Sí, de fet, he de dir que últimament als refugis de muntanya hi ha molts refugis on es menja molt bé, i és perquè a mi m'agrada molt aquest tema, no? I al final també exploro altres indrets i hi ha molts refugis de muntanya on la gent s'ho curra molt. És veritat que tenim pocs plats perquè no tenim més espai per oferir-ne més, no? I també tenim unes neveres petites on no podem emmagatzemar il·limitat, i a vegades s'acaben les coses, que aquesta és l'altra, no? Quan se'ns acaba l'entrecot no en tenim més fins que no puguem tornar a baixar a comprar-ne. I és també la part una mica de la gràcia. Nosaltres el que fem és obrim els matins per esmorzars per fora, de gent de fora del, diguéssim, que no ha pernoctat al refugi, fem a partir de les 9 aproximadament, perquè la gent que pernocta al refugi esmorza de 7 a 9 més o menys.
1: Més d'hora.
0: Llavors, a partir de 9 a 11 fem esmorzars per la gent que ve de visita o que ve caminant o que ve esmorzar. Els dinars els fem de 1 a 4, més o menys, 1 a 3 i mitja, i allà fem un menú que sempre tenim o un menú d'arròs o un menú de carn a la brasa. L'arròs és o de muntanya o de verdures, i carn a la brasa, doncs això, tenim botifarra, cansalada, xai, entrecot, tot així del territori. I llavors els sopars fem o per les... Normalment durant l'any és només per les persones que pernocten, perquè al final ara tampoc venen persones de fora a sopar. Si venen, val, també les acollim, però no venen massa. Llavors fem el sopar per les persones que pernocten, que és un menú tancat. El que sí que sempre demanem abans de que vinguin, si tenen intoleràncies o segueixen alguna dieta específica, però ho adaptem segons això, però sempre fem, doncs, cuina casolana, el que ens va bé i el que ens escau també per època de l'any, de temporada. Fem cremes de verdures, estofats, sempre fem dos plats. I estofats, bueno, una mica això, depèn de l'època de l'any, intentem cuinar amb el màxim producte de temporada. I llavors a l'estiu fem també sopars per la gent que ve de fora del refugi, que com que també això, ja estem allà cada dia, doncs ens permet també poder-ho gestionar. I allà fem una petita carta, és més de coses de picar, potser.
1: De picar.
0: I així per combinar-ho amb un grup.
1: Déu-n'hi-do, doncs ja ho sabeu, el refugi del Pla d'Arola, a Ribes Altes, a Ribes de Freser, això que deia, 5 quilòmetres caminant, vull dir, no és gaire lluny, no és un refugi inaccessible com ens deia la Núria Ibáñez, que és una de les dues persones, doncs, que s'encarrega de gestionar-hi juntament amb l'Armand Casador i també amb altres persones que ha comentat que també hi treballen. Doncs moltes gràcies per haver vingut avui al Territori 17, Núria, haver-nos explicat tot el que feu aquí al refugi del Pla d'Arola, i ja intentarem venir algun dia, perquè això no queda molt lluny, i suposo que també us alegra, no?, en aquest principi de temporada que potser hi ha menys gent, però ara aviat començarà la feina grossa.
0: Sí, tant, això esperem.
1: Perfecte, doncs moltes gràcies, Núria, i per haver estat avui al Territori 17 amb nosaltres.
0: Merci a vosaltres.
2: Territori 17.

Gràcies, Isaac, per parlar avui amb la Núria. La veritat és que si podem farem una visita al refugi perquè tenia tot molt bona pinta. Però després de publicitat tindrem el Guillem Sánchez perquè ens comenti doncs, els tuits més destacats del dia i acabarem el programa sobre cinema i sèries. 3 minuts i tornem. Fins ara.

0: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM. Oh!

0: Això va en sèrie. Dilluns, a les 11 de la nit, al 9FM.
1: El 9FM. El nou so d'Osona.
2: Territori 17.
3: En punt ara mateix, 11:15, al Territori 17. I tenim un dia més aquí a l'estudi en Guillem Sánchez. Bon dia, Guillem, què tal?
4: Què tal, com estem?
3: Doncs a tope.
4: Mira, quina millor manera de començar el dia que la que ens relata la Marta.
3: A veure.
4: Atenció, ens diu: el meu pare fa 60 anys i la meva mare li ha fet una llista de 60 coses que li agraden d'ell. Una de les més preferides és que sempre m'hagis deixat dormir fins a 11:45 els caps de setmana, fins i tot quan els nens eren petits.
3: Oh!
4: Que maco que és l'amor.
3: Això està molt bé.
5: Que afortunada, que afortunada, no?
3: Exacte, afortunada.
4: Trobar una persona així a la vida.
3: Home, sí, que no et despertin quan... quan menys t'ho esperes, allò que dius, vull dormir una horeta més...
4: Correcte.
5: Jo pensava que una de les 60 et diries, avui per sopar tindré X menú. És que venim
4: anem a coses més importants, Andreu, sempre. Anem a coses més importants. Tot i que també que et facin menjar és una gran mostra d'amor,
3: de
4: la gent. Va, avui també hi ha un usuari que està molt agraït. Ens escriu: gràcies, noi altíssim, que has picat a la porta per demanar-me si tenia un gat. I m'has vist cridar a la canalla i sortir disparada amb pintes, tirar-me sota un cotxe i agafar el gat. I ens has acompanyat de tornada, sent amable, com si tot fos el més normal del món. Doncs mira,
3: situacions estranyes que acaben bé.
4: Però està bé, sí, ser agraït i que, evidentment, tot acabi com ha d'acabar.
3: Exacte.
4: Pregunta molt seriosa de l'Aleix avui. Diu: quin sentit té aquesta entrevista si està repetint literalment el mateix que va dir ahir? Diu: per cert, el maquillatge molt bé, fa molta millor cara.
5: Ahir era un dels seus súbdits.
4: Correcte, i queda massatget.
5: Sóc florentineta.
4: Va, l'Àngel ho defineix també com pot i ens diu: el futbol, segons Florentino, només contempla un resultat net, la victòria del Madrid, de primer curs d'organització mafiosa.
3: 100%.
4: Correcte, no hi ha competència. No.
5: I ha canviat, eh? Va dir 16 i ahir eren 18.
4: Doncs imagina't.
5: I no havia jugat, i el Madrid juga avui.
4: Imagina't. Mare de Déu. Va, som-hi, em sento molt identificat amb això que ens escriu la Marta avui. Ens comenta: aquella línia entre berenar el que no toca i fer l'operació biquini.
3: Ai, és que aquell moment de la tarda que et ve com aquella
4: gula
3: tan aquella gula bona, que dius, sí, ho faig, no ho faig.
4: Jo faria també l'aportació d'aquell moment del matí que t'entra aquella fina gula.
3: Estem en aquest moment, eh? Estem en aquest moment, eh?
4: I llavors a les 12:15 s'activa el moment del vermut. Uf, les patatetes...
3: És ben bé que el nostre cos està programat per menjar, eh?
4: Correcte. Va, en canvi, això sí que és insuportable. Ens diuen: endavant amb l'època d'anar amb mitjons i xancles de piscina. No, sisplau.
5: No m'agrada.
4: No.
5: Ho associo a un perfil de persones.
3: Jo he de dir que vaig amb mitjons i les Birkenstock, que són aquelles sabates així com... sabatilles d'anar a dormir, diguéssim.
4: Correcte.
3: I porto mitjons. Però ara no, ja començaré a anar sense.
4: És una mica més de...
3: Està bé, sí. Aquelles sabates estan molt bé.
4: És una mica més perillosa la combinació de mitjons i xancletes de dit.
3: Uf, però...
4: que també hi ha gent que fa.
5: No, els japonesos, clar. Però
3: els japonesos crec que tenen els mitjons que ja tenen la forma del dit, sí, no?
4: Perquè van un pas per endavant de
3: òbviament,
4: tots nosaltres.
3: Òbviament.
4: Nosaltres no som capaços
3: d'arribar. Nosaltres som burros i ens posem un...
5: Nosaltres no veiem el sol néixer.
4: Evidentment. Sí. Va, som-hi, que en Jaume s'ha trobat amb això. Ens diu: he anat al cap a demanar hora i m'han colat el moment perquè el meu metge tenia un forat justament ara, quan el meu pla aquesta tarda era fer birres al pub amb uns amics. Qualsevol cosa que em digui el metge serà contrastada amb què m'hauria dit el doctor Guinness.
3: Depèn de què sigui, pots fer les dues coses.
4: Sí, tot i que també si ja tens plans que te'ls xafin així i vam d'entrar a veure el senyor metge, no sé si...
5: Sí, tu ja hauries de ser conscient de si tens metge, no, aquest pla oblida tant.
4: Evidentment. Va, bona aportació d'en Jordi, que ens escriu avui: vaig ser el primer de la meva família a tenir cotxe. Ni el pare ni l'avi no tenien carnet. La primera vegada que vaig pujar la besàvia al cotxe, veient com anava canviant de marxes, va fer el gest d'agafar el canvi i em diu: tu, fill meu, condueix, que la benzina ja la remeno jo.
3: Ostres! Ostres! M'encanta.
5: I la roda era quadrada o no?
4: No crec. Quin record teniu del primer cotxe de casa? Perquè jo... genera un gran impacte, el primer cotxe que...
3: El meu primer el cotxe dels meus pares, el primer que vam tenir, va ser un Picasso, un Citroën Picasso.
5: Xarxa.
3: Aquest, i era de color...
5: Platejat o vermell?
3: verd menta. És que era una cosa... O sigui, era un cotxe...
4: Se us veia venir de lluny, eh?
3: Era molt heavy. A més, aquest cotxe ara està circulant pel meu poble perquè, bueno, ja fa bastants anys que ja torna a circular, i quan el veig penso... Ai, que entranyable la meva oliveta petita.
4: Per tant, fàcil d'identificar.
3: Superfàcil d'identificar.
4: Quan estava aparcat, sí, evidentment. Sí, sí. Molt d'acord amb aquesta d'Antoni, per acabar, dues pilades futbolístiques, per acabar la secció d'avui. Ens diu... El gran protagonista del partit és el nen que no para de cridar Pedri de manera incansable. No sé si us ho vau adonar ahir, al partit del Barça.
5: Vaig mirar 45 minuts i vaig posar el València...
3: Va jugar al Barça ahir?
4: Ahir, doncs, quan va sortir escalfar Pedri a la segona part, hi havia un aficionat...
5: Tota l'estona.
4: Tota l'estona. A més, es colava per el micròfon d'ambient. Pedri, Pedri, Pedri.
5: Això és el que em recorda.
4: Pedri, Pedri.
5: És un cas similar, eh? La NBA... Ah, el torneig de play-in és un partit on si guanyes, passes, i si no te'n vas cap a casa. Hi havia a la filla d'un jugador de la NBA que mentre es tiraven tirs lliures l'altre equip es posava a cridar i se la sentia i fallaven tots els tirs lliures perquè es desconcentrava.
3: No, això està bé.
5: I se sentia, eh?
4: I per acabar, en Pau li respon, diu... Pedri, mi madre es de Tenerife, l'he dit ara. Doncs ja ho sabeu, que si heu d'anar a veure la mà d'en Pedri...
3: Sí, sí,
5: és de Tenerife.
4: Gràcies a aquest aficionat del Barça, suposem, al camp de l'Alavés, doncs... o potser de l'Alavés, que volia la samarreta d'en Pedri.
3: Pot ser, pot ser.
5: Jo també la voldria.
3: Doncs, Guillem, que vagi molt bé, que tinguis bon cap de setmana.
4: Igualment.
3: Ens veiem el dilluns amb més novetats.
4: I esperem que amb bones notícies esportives del cap de setmana, que tenim moltes coses en joc.
3: Esperem, exacte,
5: si juga
3: en joc.
5: Molt.
3: Sí. Que vagi bé,
4: gràcies,
3: Guillem.
4: Adéu.
3: Adéu, adéu. Passen 6 minuts de 2:15 del matí i ja sabeu que cada dijous ens agrada el programa parlar sobre cinema. I això ho faran avui en Joan García i l'Isaac Muntades.
6: Doncs ja ho sabeu, amb aquesta música de Bruce Lee, com sempre una setmana més, entrem en la secció de cinema que ens acompanya, doncs, com no podia ser d'una altra manera, el nostre estimat Gerard Fossas. Bon dia, Gerard, com estàs?
7: Hola, què tal, Isaac?
3: Per demanar,
6: ja veus,
3: Isaac...
6: que no hi ha en Joan, avui ens ha abandonat, ja saps que de tant en tant en Joan fa...
7: A vegades ho fa, a vegades ho fa.
6: Sí, fa com es deia allò, pelles, no? Que no,
7: sí,
6: que...
7: a fer campana.
6: Fer campana, exacte. No em sortia en català. Sí. Doncs, si et sembla, podem ja anar de cara a barraca i així també anem explicant una mica el que tenim aquesta setmana a la cartellera, els diferents cinemes. Què prefereixes, que tiri directament o...?
7: No, ja prendria ni els títols, perquè és una setmana així una mica per tots els gustos, hi ha de tot. El que em sorprèn és que l'estrena que per mi és la més destacada de la setmana, sempre fem això, repassar dels principals cinemes o multicines de la zona, aquesta del Sucre no la posen, cosa que em sorprèn perquè és segurament una de les pel·lícules de terror de l'any. Mira que en portem unes quantes, però aquesta crec que és de les esperades. Si et sembla, tirem el trailer i en parlem. Es titula Hoku.

0: primera vez en Irlanda?
1: Mis padres pasaron aquí su luna de miel. Siempre quisieron volver.
0: ¿Por qué no lo hicieron?
1: No sé si se ha dado cuenta, pero hay gente un poco rara merodeando por aquí.
2: Hay cosas peores que gente rara ahí fuera, Yankee.
3: Un miembro del...
4: Ara estava mirant el tràiler, Gerard, i realment sí, hi ha gent rara i sembla que fa bastant de por, tot plegat.
5: Sí, és que és una pel·lícula de terror més de, com de l'antiga usança, d'aquestes que es diuen... Bueno, una pel·lícula de fantasmes amb terror folclòric pel mig. I ve de la mà d'un director que té una trajectòria curta ara mateix, aquest director irlandès que es diu Damien McCarthy, però que ja té dues pel·lícules al darrere que realment han estat bastant notòries. Una és Cabit, de l'any 2020, i Yodity, que fa dos anys a Sitges, doncs, també va ser una pel·lícula bastant sorprenent. És un director que aposta per aquest terror més pausat, diguem, amb escenes que es converteixen molt malsanes, amb espais molt tancats, buscant localitzacions això més aviat opressives. Hocum bàsicament era el menjador d'una casa. Ai, perdó, amb Modity. I amb Hocum estem parlant d'un hotel encantat. Uh-huh. I bàsicament això és una atmosfera que es va transformant a poc a poc. I a més això és una pel·lícula on el protagonista és un escriptor de terror, justament, que visita una aquesta mena d'hotel hostal irlandès, que és on hi va per llançar les cendres del seu pare, que s'ha mort, i sembla que aquesta casa no està com encantada per una bruixa. I diguem, aquesta premissa doncs li dona aquest àmbit per entrar en aquest punt més cultural, més lligat al folk horror, més lligat a la superstició, i alhora una història de fantasmes que té a veure com moltes històries de fantasmes amb la guarició d'un trauma a través del relat, no? I això és una pel·lícula realment molt, molt potent i molt interessant, que crec que a molts els servirà per descobrir un autor, perquè és la primera vegada que té una estrena comercial una mica potent, i crec que això, pels fans del terror doncs els agradarà molt, i, bueno, i pels que no són del terror doncs també s'hi poden aficionar ara.
4: La veritat és que m'ha cridat molt l'atenció el tràiler, perquè sí que les pel·lícules de terror a vegades doncs bé, hi ha moltes que ara ja no fan molta por, no? Que es dediquen sobretot a fer un enllaç de jumpscares. No sé si serà el cas, però bueno, ja he vist alguna escena. També hi ha una escena d'una televisió que apareixen coses que no que surtin de la televisió, però m'ha semblat una mica per un moment de Ring. Després ja he vist que no, però la veritat és que té bona pinta,
5: Sí, ja et dic, és un director que aposta pel terror en ferm, sense barrejar-hi comèdia ni res. Òbviament, a vegades hi ha un punt així d'humor negre i tal, però és molt terror pur i dur, i que funciona molt bé sempre. I sempre com mantenint un to constant amb uns certs pics. Òbviament hi ha aquests jumpscares o ensurts, però vaja, està molt controlat dintre l'ambient i no és efectisme, o sigui, és realment algú que controla el llenguatge cinematogràfic i algú que sap el que fa.
4: I com deies, això, només a l'Ocine, que és estrany, que no sigui el sucre, perquè és una pel·lícula que també és molt comercial, no?, en definitiva.
5: Sí, bueno, el sucre també a vegades fa coses així estranyes, vull dir, que ara estan posant Top Gun, que es va reestrenar la setmana passada, vull dir, no sé, a veure si canvien de parer.
4: Molt bé, doncs va, anem a per la següent, que em sembla que també està bastant bé aquesta.
5: Sí, aquesta, bueno, aquesta ens la fem una mica més amb pinces. De fet, és un remake, i jo el que recomanaria és la pel·lícula original. Però vaja, és una comèdia negra, adaptada també als temps actuals. Es titula Jugada Maestra.
6: Desde que nací, mi madre me dijo que éramos diferentes. Sí, su familia la había desheredado. Pero un día yo sería el único heredero de mansiones, aviones, una o dos islas.
7: Ve que no te creo. ¿Ahora vives en la ciudad?
6: Ya ves. Pero no en el centro.
7: ¿Qué ha pasado con la fortuna de la familia?
6: La heredaré. Algún día.
7: Vale, llámame cuando los hayas matado a todos.
4: Aquesta frase última, Gerard, és una premonició una mica, perquè sembla ser que per aconseguir la fortuna haurà de, de convertir-se una mica en un assassí, no?
5: Sí, és de fet la seva intenció, no? És aquest hereu d'una fortuna milionària. El que passa, una mica la línia de Succession, no? És en aquest cas, aquesta és la vuitena persona a la línia de successió, perquè hi ha altres parents que van abans. I el que creu, doncs, és per aconseguir els diners, doncs, és el que ha de fer és matar tots els seus familiars. I a partir d'aquesta premissa, que és absolutament negra, posada en un to de comèdia així més això, sarcàstica, dintre d'un món, òbviament, en un entorn capitalista, doncs això, es desenvolupa una història, un punt de drama, un punt d'intriga, un punt de cinema negre i femme fatals, en aquest cas la femme fatal més encarnada per Margaret Qualley. Uh-huh. I és una pel·lícula amb un bon repartiment. El que passa que li falla segurament, tot i el carisma dels actors, és una mica insulsa la pel·lícula amb tot plegat. És com si la idea és això, que la idea la tens, però el que és l'execució a l'hora de realment ser més punyent amb els acudits, amb el devenir de la història, és això, li falta una mica, tot i és una pel·lícula prou hàbil. Pues això, em queda una mica insípida. Jo per això, mira, volia aprofitar i recomanar, ja que no parlem tant de cinema clàssic, justament la pel·lícula amb la qual es basa, que és probablement la gran obra mestra de la Hammer o una de les obres mestres de la Hammer, deixant de banda una mica el cinema de monstres. De fet, està dirigida pel propi Robert Hammer, que es titula 8 sentències de muerte. Uh-huh. Està protagonitzada per Alec Guinness, Dennis Price, i justament això, també un jove que és això, que mata a diferents persones de la família. Aquest cas és una història més de venjança, però és una comèdia super ben escrita, amb diàlegs realment memorables, molt ben interpretada, i gairebé posar-les de costat, doncs, és on veus aquesta diferència, que dius, ostres, quina cosa més elegant, més ben feta, més ben escrita i més ben pensada, i l'altra com quina cosa més de camp passaria, no? Sí. És el que passaria amb jugada mestra. Però vaja, és un entreteniment que pot passar bastant àgil al cine, i mira, això també està bé.
4: És molt antiga aquesta de 8 sentències de muerte que deia Gerard, perquè...
5: Parlo de memòries de l'any, crec, 49 o 50.
4: Ah, és en blanc i negre, així també, o...?
5: Sí.
4: Doncs... L'haurem de mirar, a veure, per tu ja, no sé si ja l'has vist, clar, entenc que s'estrena, per tant no.
5: Sí. Estava comprovant a veure si estava en alguna plataforma, però veig que no. Potser que no. És una pel·lícula lliure de drets, ja es pot trobar por ahí, que hi ha plataformes que posen pel·lícules lliures de drets, i potser hi és, ara ho deixo a l'aire, això.
4: Uh-huh. Ara m'has fet baixar una mica el suflé, perquè, ostres, jo aquesta, quan he vist el tràiler, sí que m'ha cridat l'atenció per això que deies, per la premissa, això que comentes, que l'execució potser no està tan aconseguida. Bueno, veurem, però...
5: Sí, és el que... Jo mai recomano no anar a veure una pel·lícula.
4: Exacte.
5: Al final crec que és el públic que ha de decidir. Jo el que passa que és això, posar-les de costat, a mi aquesta se'm queda molt curta, sempre, però és això, perquè no... Es li passa molt amb el cinema Hollywood últimament, que és que fa apostes interessants, però mai traspassa límits, no? O mai arriba fins al final amb aquestes propostes per quedar-se en un punt això més comercial, més intermig, menys ofensiu. I passa amb pel·lícules de terror, passa amb les comèdies, passa amb el cinema d'acció, també. És aquesta cosa de no apostar fort, bàsicament.
4: On la podrem veure, Gerard, aquesta?
5: Aquesta es podrà veure als dos cinemes principals, tant al Sucre com al Zocine.
4: Molt bé. Doncs, si et sembla, anem per la tercera ja, que és l'última, sí. De les estrenes d'aquesta setmana.
5: Sí, una destaquem. Aquesta és un drama, també és un musical. La podrem veure també als dos cinemes principals, al Sucre i al Zocine. I és un musical dirigit per Bill Condon, que ja... és director que, entre altres coses, doncs, també ha tocat el gènere musical en pel·lícules com Dream Girls, com Chicago, i que ara vol tornar a fer un, bueno, de fet n'ha tornat a fer un, protagonitzat per Jennifer López, que es titula El beso de la mujer araña.
3: Cuando entré en la cárcel creí que mi vida llegaba a su fin. Pero no había hecho
8: hecho más que empezar.
9: No puedo estar aquí.
8: ¿Por qué no vemos una película? Hay una que nunca olvidaré. La única razón por la que sigo vivo es que tengo información que les interesa. Corres peligro desde que me conociste.
4: És un home que està a la presó, Gerard, i bé, és un musical, no? Jo al principi em pensava que sortia Lady Gaga, m'ha semblat, si assembla a una de les actrius, no? O m'ha semblat a mi.
5: Ostres, ara tinc el dubte, no? Però Lady Gaga no hi surt.
4: No, que no.
5: Quina actriu les confot, però no ho és.
4: No ho és, no ho és. Error meu, que no distingeixo les cantants.
5: Clar, però ja pot passar a vegades. De fet, aquesta pel·lícula també és un remake, s'ha de dir. Està basat en una novel·la de Manuel Puig, que crec que és de nacionalitat brasilera, crec, que ara... Sí. O argentina, sembla que és. Que justament explica una història, això d'ell també atrapat a la presó, i són dos companys de cel·la que comparteixen doncs, aquesta història, a la qual parla d'una diva de històries antigues de Hollywood i tal. Aquesta diva, òbviament, és Jennifer López. Uh-huh. Però la història central és justament aquests dos personatges. Aquí el protagonista és Diego Luna, també amb una homosexualitat reprimida. Bueno, vull dir, és d'aquest cinema que té tot de capes. I bé, i la pel·lícula doncs, es trasllada al musical, com ha fet moltes vegades, en aquest cas a Broadway. Terence McNally va adaptar-lo com a musical. I ara Bill Condon agafa el musical de Broadway i el trasllada al cinema. És allò, aquelles coses que van fent salts, no? Que és un musical basat en una novel·la i llavors la pel·lícula està basada en el musical, no tant en la novel·la. una mica el triumvirat. De fet, la pel·lícula que... De fet, aquesta sí que la podeu tenir Filmin, que també es diu El beso de la mujer araña. Aquesta sí que és un drama carcelari pur i dur, no és musical. I segurament arriba més lluny també a nivell emocional i a nivell narratiu. Tot i així, Bill Condon ha fet una bona feina, sobretot a l'hora de traslladar els números musicals al cinema, que sempre hi ha una gran dificultat a l'hora de fer cinematogràfic un musical, perquè sempre en un escenari, no, tu com a públic veus tot el número i mires una mica on vols, o et centres en el ballarí principal o en el que sigui. En el cinema sempre la càmera, el moviment de la càmera, l'escenografia i els canvis d'espai doncs et canvien molt. I Bill Condon és un director que domina això bastant bé. Tot i així, et dona poca sensació de grandesa, tot i que ja té números musicals molt bons. Uh-huh. Però vaja, tot i així és una pel·lícula que està bastant bé. Sí, sí.
4: He de dir que de musical jo em vaig quedar amb Gris. No sabria segurament la meva... Bueno, el meu preferit en el cinema, no? El meu gènere preferit.
5: Sí, és un gènere que li costa molta gent. Sí. A mi personalment m'agraden molt els musicals. Però és això, és musicals cinematogràfics que realment doncs, enganxin, no? Una mica així... Que tinguin un punt de grandesa o que cinematogràficament siguin atractius.
4: Uh-huh. On la podrem veure, aquesta, Gerard?
5: Aquesta, el dèiem al principi, tant al Sucre com al Lucine.
4: Com al Lucine, fem doplet en aquest cas, no en el cas de Hokum, recordem que aquesta només la podrem veure a Lucine. Doncs res, Gerard, anem a repassar una mica les pel·lícules també que tenim en cartellera en els diferents cinemes de les nostres comarques del territori 17, que també hi ha coses interessants, no? Si et sembla,
5: sí,
4: anem aquí al costat, anem a Ripoll, va, al Teatre Comtal.
5: El Comtal tenim el Diablo Vista de Prada 2, aquesta seqüela que està fent una gran fortuna en taquilla, que això seqüela que ha arribat 20 anys després, però que tot i així ha enganxat el públic.
4: Després del Casal Camprodoní tenim una pel·lícula infantil que es diu El peixet, el petit aventurer, i també tenim una altra pel·lícula que ara no acabo de veure quina és, que...
5: Sí, és Calle Màlaga.
4: Calle Màlaga, això.
5: Una pel·lícula també d'una directora marroquina que també va dirigir El Caftan Blau. I en aquest cas és una coproducció en Marroc-Espanya i és això, un cinema molt, molt sensible, i una pel·lícula d'aquestes que crec que pot sorprendre bastant.
4: Al Cinema Catalunya de Ribes tenim un biòpic de Michael, de Michael Jackson, no?
5: Sí, exacte. Michael Jackson amb sessió, en versió doblada el dissabte i versió original diumenge, si no m'he fixat malament.
4: Suposo que aquí recomanaríem anar a veure l'original, no? En aquest cas, encara que sigui sí, un actor, evidentment.
5: En casos de biòpic sempre és millor, sempre és millor anar a veure l'original, tot i que jo, la pel·lícula que està de Michael Jackson m'interessa entre poc i gens.
4: Entre poc i gens, eh? Sí, a mi Michael Jackson la veritat que tampoc no és que sigui el meu cantant preferit, però bé, alguna de bona en té, eh? No ho negarem.
5: No, com a artista fantàstic, sí. El biòpic que n'han fet, doncs, bueno.
4: Ah, no està gaire aconseguit, eh? No,
5: bastant desastre.
4: Bueno, doncs res, després tenim aquí el Cine Alhambra de la Garriga, tenim el Diablo de Mister de Prada 2 també com el Comtal, tenim Michael també per segona setmana com el Cinema Catalunya de Ribes de Freser, i la que no hem parlat fins ara és aquesta que es diu Epic, no? Elvis Presley in Concert, sí, una festa, però... Elvis, això és una festa, no? Això no és un concert, no? O pel·lícula també,
5: sí,
4: veig.
5: És un combo, o sigui, és la pel·lícula, el biòpic d'Elvis que va fer Baz Luhrmann farà un parell o tres d'anys, i l'acompanyen en un concert abans, l'han conversat en un concert en directe d'una pel·lícula que es diu d'un grup que es diu Sin Reputación, que imagino que van versions d'Elvis Presley i altres versions de rock de l'època, i la projecció d'Elvis de Baz Luhrmann.
4: Per tant, tenim...
5: Una aposta molt, molt musical per la banda, sí. També amb Michael Jackson.
4: Exacte.
5: I el Diablo Mister de Prada no és musical, però vaja, també
4: encaixa bé. Ara ho anava a dir, Michael Jackson i Elvis Presley, el rei del pop i el rei del rock, no? Vull dir que fan doblet. Exacte. En aquest cas. A l'Alter de Torelló tenim Cinema Paradiso.
5: Sí, en aquest cas un clàssic, vull dir, si no l'heu vista, doncs aneu al... a l'Alter de Torelló, perquè és d'aquestes pel·lícules que sempre es recordaran com una gran carta d'amor al cinema, i a més al cinema més de poble, cinema social, o sigui que és una pel·lícula preciosa, no, crec que no fa falta ni presentar-la.
4: I al Casal de Gràcia Manlleu no tenim res fins a finals d'aquest mes de maig, per tant ja anem directament a l'Esbarjo de Cardedeu, que tenim tres pel·lícules, en aquest cas Todo lo que fuimos, també tenim Regreso al Futuro i tenim Vainilla.
5: Sí, en aquest cas, o sigui, aquestes sessions especials que fan Vainilla és d'aquestes experiències inclusives, diguem, amb la llum més tènua, amb subtítols, vull dir, no és un cinema infantil, el que s'anomena experiència inclusiva. A la sessió de retrocine amb Regreso al Futuro, que també la solen fer un cop al mes, i Todo lo que fuera, Todo lo que fuimos, perdó, que és que la van posar la setmana passada, és una pel·lícula de producció palestina, que justament narra la història de tot el conflicte d'aquest país, òbviament dintre el marc de la Guerra d'Israel, per tant és una pel·lícula molt d'actualitat.
4: I finalment, al Cineclub Vic, el divendres fric, tenim El sentit de la vida, i el dimarts a Urshin, no? Si no ho dic malament.
5: Sí, correcte. El sentit de la vida en el marc del Cine Club Freak, pel·lícula, un clàssic dels Monty Pythons, una pel·lícula d'esquetxos absolutament sensacional. I el dimarts Urshin, que és una pel·lícula que va ser premiada al Festival de Cannes, a la secció d'En Certain Regard, i què és això? És un cinema que recupera una mica la tradició del cinema social britànic del free cinema de fa uns 40 anys o així, que parla bàsicament de la vida d'un noi desgraciat i de com intenta, doncs, trobar el seu lloc en el món i fer alguna cosa positiva de la seva vida.
4: Doncs fins aquí el cinema, Gerard, vull dir, ja hem repassat una mica tota la cartellera d'aquesta setmana, les estrenes, vull dir que ja t'acomiado i ens veiem la setmana que ve, suposo que un altre cop amb l'equip titular, no? amb en Joan Garcia, que esperem retrobar-lo de nou amb nosaltres.
5: Molt bé, sí, no, segur que no té res greu i ja tornarà.
4: Exacte, no, ja us dic jo que no té pas res greu, era un compromís professional. Va, una abraçada, Gerard.
5: Per tant, sí que és greu, doncs.
4: Exacte, si tu mires així, sí, exacte, pot ser greu, sí. Va, una abraçada, Gerard. Vagi molt bé.
9: I fins aquí el Territori 17 d'avui. Nosaltres ens hi veiem, com sempre, demà a les 9 del matí. Que passeu un bon dia.
10: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
11: El nou FM.

0: 11.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents de la mesa sectorial entre govern i els sindicats Ustequestès, professors de secundària i CGT, que ha de servir per acostar posicions en les negociacions. La reunió s'està duent a terme aquest matí al Departament d'Educació des de 9:45, en un dia marcat també per noves mobilitzacions del sector a la Catalunya Central i Girona. Els sindicats reclamen millores salarials, reducció de ràtios i més recursos als centres educatius. Anem ara fins a un dels punts on s'estan aplegant els docents, concretament al Manresa, on tenim previst tallar la C25 i la C16. Allà hi tenim a la nostra companya, l'Ona Pardo. Ona, com va tot plegat? Bon dia.
3: Bon dia. Doncs mira, la concentració ha sortit a les 9 del matí des de 3 punts diferents, Sallent, Artés i Manresa. Les 3 columnes ara encara estan caminant i s'espera que es trobin d'aquí una estona al punt on conflueixen la C25 i la C16, Sallent. Aquestes carreteres ja les han tallat a 9:15 del matí quan han sortit les columnes, però de moment hi tornen a passar cotxes. La concentració de Manresa és la més nombrosa, liderada per una pancarta amb el missatge "bloquegem-ho tots". S'espera, com dèiem, que la concentració s'allargui fins ben entrada la tarda i que en algun moment del dia tornin a tallar les dues carreteres. De fet, al migdia es farà una botifarrada i la tarda continuarà amb un concert i també un partit de futbol.
2: Gràcies, Ona. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I qui també s'ha manifestat ha estat les plataformes d'usuaris i entitats en defensa del transport públic contra l'R Aeroport, una línia que consideren que perjudicarà encara més els passatgers de Rodalies i que veuen com un servei premium només per turistes. Els activistes de la plataforma per al transport públic Dignitat a les Vies, Zero Port, Salvem l'R2 Nord i la xarxa de plataformes usuàries de trens de Catalunya han desplegat dues pancartes aquest matí amb proclames com "no a la línia R Aeroport" o "més trens per tothom i menys avions per una minoria". I pel que fa en la mobilitat, reobertes ja les carreteres afectades per les manifestacions, com sentíem en uns moments, es tallaran també la C25 i la C16, tot i així també un incendi forestal declarat aquest matí a la TV-7411 Riba-Roja d'Ebre deixa encara la via completament tallada i treballen encara els bombers, tot i que ja ha estat estabilitzat. I també un accident a la C16 a Puig-reig deixa un carril tallat i provoca circulació intensa en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, retards a la línia R2 Sud per una incidència en la senyalització a Vilanova i la Geltrú. I l'IPC es va moderar a l'abril fins al 3% a Catalunya, una dècima menys que al març i per sota de la mitjana espanyola, situada al 3,2%. La baixada s'explica principalment per l'abaratiment de l'electricitat i el gas, mentre que la inflació subjacent també va baixar fins al 2,6%. El govern espanyol també ha anunciat que a partir de l'1 de juny es retirarà la rebaixa de l'IVA i tornarà al 21%. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Molt bon dia, Cardeu, capital del món.
5: Avui és dijous 14 de maig de 2026.
4: I ahir no van tenir pluja, però la cosa canviarà.
5: Així que benvingudes totes al 586è Infopodcast Cardedeu.
4: Som-hi, Susanna!
5: Bon dia, Enric. Mira, avui començaré dient-vos que és el dia de l'Ascensió.
4: Oita.
5: Saps què vol dir?
4: Quan Jesucrist va prendre Red Bull.
5: Correcte. Mira, és exactament això. Són 40 dies després de diumenge de Resurrecció, quan Jesús va ascendir cap al cel. Avui també Sant Maties, i tal dia com avui, però de 1992 presentava l'informatiu l'Imma Garriga i ens explicava que se celebrava el primer concurs mundial de menjadors de borregos, evidentment, per la Fira de Sant Isidre.
4: Això sí que eren unes bones olimpiades, no el que s'estava gestant a Barcelona.
5: Va, i avui acabem dient buscar en eixut o en mullat pel maig el mill sembrat.
4: Goita, és a dir, no teniu excusa.
5: Ui, quina babueta que fas.
4: És primera hora del matí, goita. I avui comencem explicant-vos que la setena sessió del Consell d'Adolescents, els i les joves han imaginat i definit com hauria de ser l'espai obert de la PAQI. La sessió ha començat activant idees sobre l'espai ideal i després han treballat en grups situacions reals del dia a dia per concretar aspectes, en definitiva, claus com el funcionament, les normes, les activitats, la convivència i la inclusió. També s'han proposat idees per pintar i decorar l'espai que ajudaran a crear una proposta que representi a tothom. De fet, properament expliquen des del consistori que tots els adolescents de Cardedeu rebran un formulari per votar i prioritzar les idees proposades.
5: Va, i què ens has de dir del temps?
4: Doncs goita, avui fins a les 12 poden caure 4 gotes, però alerta perquè les previsions estan convertint el dia de demà en una jornada plujosa de cap a peus, inclús en tempestes a la tarda.
5: No.
4: Hi ha pets i merda, sí.
5: Oh, va, i què dius de l'horta?
4: Quina babueta!
6: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana, els espinacs són molt bons.
4: amb les euros, perquè amb la caloreta, els núvols i l'aigua que està caient estan creixent, que dona gust, i si teniu la Partenocissus quinquefòlia, haureu de decidir cap on voleu que vagi. En el cas de la tricuspidata, la Partenocissus tricuspidata, si té mort no cal patir per res, si té reixa, l'haureu d'ajudar.
5: Vinga, va, i com avui és dijous, us direm que les blaves...
4: Ous, estalvi, ous, dijous ous.
5: Les blaves no teniu recollida, les grogues orgànica i envasos, i les verdes orgànica. Oh, Déu meu.
4: Daltonisme.
5: Tornem a començar. Porta a porta, dijous, les blaves, res, verdes, orgànica i envasos, grogues, orgànica i paper.
4: Molt bé, dient daltonisme perquè tenim les coses subratllades amb el color, així ho diem més ràpid, en principi.
5: Però no, més ràpid no. Va, i farmàcia de guàrdia, Palau Gatell, estalvi.
4: Molt bé, i amb això arribem al No pots estar avorrit, que li fardeu, en un poble com Cardedeu. I avui a les 5, a la Biblioteca de les Aigües, taller Música que cuida, volum 2, taller per a famílies en el qual es jugarà amb la música i les seves resonàncies, a càrrec de Dimas Cor.
5: I a les 8, al Cinema Esbarjo, tot lo que fuimos.
4: I acabem amb...
5: Papallona, de Clàudia del Valle.
4: Oh, molt bé, i amb això...
5: Feina feta, país arreglat i Cardedeu despert.
4: Sembla un gall, eh? Quan... Oh. Us esperem de dilluns a divendres amb l'Infopodcast a 3 minuts.
5: Per la ràdio al 90.7 i els nostres canals de WhatsApp i de Telegram. Salut i poble.
4: Salut i socis, anava a dir.
5: Salut i poble.
4: Fem-ho socis.

0: Són les 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Finalitza sense acord la mesa sectorial entre el govern i els sindicats Ustequestès, professors de secundària i CGT. Amb tot s'ha convocat una nova reunió pel dimarts per tal de resoldre algunes de les qüestions que han quedat damunt la taula, com ara la qüestió salarial i també un pla de xoc de plantilles i d'educació inclusiva. N'ha parlat fa uns minuts a la Yolanda Segura, portaveu d'Usté, que ha reiterat un cop més que no volen renunciar a parlar de salaris.
2: Per tant, parlarem d'inclusiva, sí, però no volem renunciar a parlar de salaris. I tenint en compte que vam quedar fora d'aquesta qüestió, aquesta qüestió va quedar fora en les darreres meses de negociació, perquè no torni a passar, nosaltres hem demanat a la conselleria que en les properes, en la propera negociació que seria doncs aquest dimarts que ve, vinguin amb una proposta concreta de marc de negociació que situï també el tema salarial, que és la qüestió on hem quedat més lluny, i que comencem per aquest tema.
1: La reunió s'emmarca en un dia també marcat per noves mobilitzacions del sector a la Catalunya Central i a Girona. Anem, de fet, fins un d'aquests punts on s'han aplegat els docents, on hi ha previst la mobilització unitària. Anem fins a Girona, on hi tenim el nostre company, el Pau Villafañe. Pau, quin és l'ambient? Bon dia.
3: Molt bon dia. Doncs des de Girona, on ara mateix centenars de docents comencen a concentrar-se davant de Correus per iniciar la manifestació d'avui. En aquest cas, sota el lema "Per temps de flors ens plantem". El col·lectiu aprofita la celebració de la mostra floral per fer visible el seu malestar i els manifestants portaran flors grogues i negres que deixaran plantades davant dels serveis territorials d'educació. És la vaga territorial que avui correspon a les comarques de Girona en el marc del mes de mobilitzacions convocat pel sindicat Ustequestès.
1: Gràcies, Pau. Bon dia.
3: Molt bon dia.
1: I qui també s'ha manifestat han estat les plataformes d'usuaris en defensa del transport públic contra l'R Aeroport, una línia que consideren que perjudicarà encara més els passatgers de Rodalies i que veuen com un servei premium només per turistes. Els activistes de la plataforma per al transport públic, Dignitat a les Vies, d'Aeroport, Salvem l'R2 Nord i la xarxa de plataformes unitàries de trens de Catalunya han desplegat aquest matí dues pancartes amb proclames com "No a la línia R Aeroport", volíem dir, o "Més trens per a tothom i menys avions per a una minoria". I en mobilitat, reobertes ja les carreteres afectades per aquestes manifestacions. Encara ara un incendi forestal declarat aquest matí a la TV-baixa 7411 a Riba-Roja deixa la via completament tallada. Encara hi treballen els bombers, tot i que l'incendi ja ha quedat estabilitzat prop de les 10 del matí. Pel que fa al servei ferroviari, retards a la línia R2 Sud per una incidència en la senyalització a Vilanova i la Geltrú. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Cardedeu. És la una. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Finalitza sense acord la mesa sectorial entre govern i els sindicats d'Ustequestès, professors de secundària i CGT. Amb tot s'ha convocat una nova reunió el dimarts per tal de resoldre algunes de les qüestions que han quedat damunt la taula, com ara la qüestió salarial i un pla de xoc de plantilles i l'educació inclusiva. N'ha parlat Yolanda Segura, portaveu d'Uste, que ha reiterat un cop més que no volen renunciar a parlar de salaris.
2: Per tant, parlarem d'inclusiva, sí, però no volem renunciar a parlar de salaris. I tenint en compte que vam quedar fora d'aquesta qüestió, aquesta qüestió va quedar fora en les darreres meses de negociació, perquè no torni a passar, nosaltres hem demanat a la conselleria que en les properes, en la propera negociació que seria doncs aquest dimarts que ve, vinguin amb una proposta concreta de marc de negociació que situï també el tema salarial, que és la qüestió on hem quedat més lluny, i que comencem per aquest tema.
1: Per la seva banda, Esther Vila, portaveu de la Federació d'Educació de Comissions Obreres, ha valorat positivament la trobada i ha insistit en la necessitat d'arribar a un acord amb els sindicats representatius i començar a treballar el més aviat possible.
3: La conclusió que hem tret de del primer punt, no, del primer pas que hem fet totes, aquest esforç, no, de retrobament i tirar endavant, doncs hem acabat acordant amb el departament que la setmana vinent, el dimarts, ens tornaríem a trobar per començar ja a treballar d'una manera més intensa, i sí que li hem demanat al departament doncs que, bueno, que ens faci unes primeres propostes, no? I quins marcs i quins marges per poder treballar prèviament a la documentació i veure doncs de quina manera podem entre totes encaixar.
1: La reunió s'emmarca en una nova jornada marcada per les mobilitzacions del sector de la Catalunya Central i Girona. En aquests moments els docents tallen de fer la C-16 en una marxa lenta a Sant Fruitós de Bages. I qui també s'ha manifestat han estat les plataformes d'usuaris i entitats en defensa del transport públic contra l'R Aeroport, una línia que consideren que perjudicarà encara més els passatgers de Rodalies i que veuen com un servei prèmium només per turistes. Els activistes han desplegat dues pancartes amb proclames com no a la línia R Aeroport o més trens per a tothom i menys avions per una minoria. I l'IVA de la llum i el gas tornarà a ser del 21% a partir de l'1 de juny per la moderació de la inflació, que es va situar en el 3% a l'abril. Malgrat l'encariment dels carburants, l'Institut Nacional d'Estadística ha anunciat que l'IPC s'ha moderat dues dècimes. Per tant, segons ha anunciat el govern, l'electricitat, el gas i els pèl·lets recuperaran l'IVA habitual, ara rebaixat al 10% a partir del juny. Es mantindrà, però, la rebaixa fiscal als combustibles fins al, en aquest cas, el 30 de juny.
0: Notícies en xarxa.
4: Dijous 14 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
0: Enjoc.

Dijous 14 de maig, avui us mirarem d'explicar com està d'interessant la lluita per evitar el descens a la segona divisió, en aquest cas a primera masculina, amb dos equips implicats, el Girona i l'Espanyol. El Girona juga avui una final a Montilivi contra la Reial Societat, és ara mateix penúltim, amb 39 punts, empatat això sí, amb 3 equips més. I l'Espanyol va guanyar ahir, després de 18 partits sense fer-ho, va aconseguir superar l'Atlètic de Bilbao per 2-0, una importantíssima victòria quan tocava, quan més necessitat hi havia per, com dèiem, estar a 3 punts del descens quan encara queden 2 jornades per acabar la Lliga. No va ajudar el Barça, que va perdre ahir 1-0 a Vitòria, a Benito Rotza contra l'Alavés, un dels rivals directes en aquesta lluita pel descens, per la permanència. Avui molt futbol, però també tindrem bàsquet, hoquei, patins, i waterpolo i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: amb l'Alba Triadó. Hola, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Girona rep avui a la Reial Societat, obligat a guanyar per sortir del descens a segona.
1: Els gironins començaran el partit penúltims amb 39 punts, empatats amb 3 equips més, Elx, Mallorca i Llevant. L'equip de Mitchell, per tant, ha de puntuar si vol seguir depenent d'ell mateix en la lluita per la permanència. El capità, Cristian Estuani, tornarà a jugar infiltrat pel cop al genoll que arrossega des de fa dies. L'enfrontament serà avui a les 8 del vespre a Montilivi.
0: A Estuani, que no li va impedir jugar la setmana passada, de fet, dilluns passat, en aquesta mateixa setmana, i de fet marcar el gol de l'empat del Girona de cap a la sortida d'un córner. Tot plegat després de les victòries d'ahir de 3 rivals directes del Girona.
1: Un d'ells l'Espanyol, que va tornar a guanyar després de 18 partits i gairebé 5 mesos sense fer-ho. De fet, l'equip de Manolo González va superar a l'últim equip que havia vençut, l'Atlètic Club de Bilbao. En aquella ocasió Sant Mamés, el desembre de l'any passat. Ahir, triomf per 2-0 amb gols a la segona meitat de Pere Milla i Quique García per agafar aire i tancar la jornada 36, passi el que passi avui, amb 3 punts de marge sobre el descens.
0: Els que ho tenen millor en aquesta lluita per la permanència, que inclou pràcticament 10 equips, són el Sevilla i el Rayo Vallecano, que sumen 43 punts.
1: Just per sota amb 42 hi tenim Osasuna, València i Espanyol, i l'Alavés en té 41 més que l'Elx, Mallorca, Llevant i Girona. L'equip de Vitoria va aconseguir un triomf vital contra un Barça ja campió, que va sortir amb moltes rotacions i va acabar sense xutar cap cop a porteria. Va debutar com a titular amb el primer equip al central aragonès, capità del Barça Atlètic, Álvaro Cortés, que va completar una bona actuació.
0: El Barça, que ja no arribarà per tant als 100 punts, es pot quedar com a màxim a 97 si guanya els dos partits que li queden. El proper serà diumenge al Camp Nou contra el Betis.
1: L'Espanyol mirarà de tancar la permanència també diumenge, en aquest cas a les 7 al Camp de l'Osasuna a Pamplona, i a la mateixa hora jugarà el Girona al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid, que tampoc s'hi juga res.
0: Els gironins, insistim, tenen avui un partit vital contra la Reial Societat. Avui, evidentment, en farem la prèvia d'aquest Girona-Reial Societat a les 8 a Montilivi. I un altre apunt de futbol, la Federació Espanyola ha sancionat el Reus Redis pels incidents en l'anada del play-off d'ascens a Primera Federació.
1: El club haurà de pagar 2.000 euros de multa i, a més, haurà de tancar l'estadi municipal en el proper partit que jugui a casa. L'acte del partit de dissabte passat va incloure l'encesa de dues bengales a la graderia i el llançament de gots de cartró i boles de paper d'alumini a l'equip arbitral. Això implica que, en cas de superar l'Ourense en la tornada d'aquest dissabte, els reusencs haurien de jugar l'ascens a la porta tancada.
0: Veurem si passa. Esperem que sí, evidentment, que el Reus Redis es jugui l'ascens a porta tancada. També hi ha un recurs imposat pel club per impedir aquesta multa i aquesta sanció, si no serà ja la temporada vinent, a la Segona Federació. En bàsquet, avui es tanca la jornada 31 de la Lliga CB, jornada intersemanal amb 5 partits.
1: Entre els quals el del líder, el Real Madrid, que juga a Bilbao, o el de la Penya, que rep l'Olímpic al Morabanc Andorra, l'equip que marca el descens. Els verd i negres són sisens i encara tenen 2 partits pendents. L'enfrontament avui a les 8 del vespre a Badalona.
0: Ahir, derrota del Hajopos Lleida i triomf del Barça.
1: Els lleidatans continuen en aquesta lluita per la permanència després de caure clarament ahir a Lugo contra el Breogán, 114-87. L'equip de Gerard Encuentra es queda amb 2 victòries de marges sobre el descens. D'altra banda, el Barça va aconseguir guanyar ahir a Granada per un ajustat 98-101 que envia el conjunt andalús ja matemàticament a la primera FEB i manté els blaugranes en la lluita per la segona plaça.
0: Per cert, ahir el València de Pedro Martínez va aconseguir un lloc a la Final Four de l'Eurolliga masculina, guanyant el Panathinaikos i completant, per tant, la remuntada de la sèrie.
1: El València jugarà a les semifinals de la màxima competició continental contra el Real Madrid. A l'altre les semis s'enfrontaran, recordem, Olympiacos i Fenerbahçe, vigent campió. Serà el 22 al 24 de maig a Atenes, a Grècia.
0: En hoquei i patins, avui arrenca la Copa de la Reina, que es disputa a Gijón, amb 5 equips dels 8 catalans.
1: Obre els quarts de final aquesta tarda, 6:15, l'enfrontament entre el Fraga, flamant campió d'Europa, i el Cerdanyola. I a les 8, el primer duel estrictament català entre Vilassana i Manlleu. Demà jugaran a 6:15 el Benvibre i el Vigas i Riells, i a les 8, torn de l'anfitrió al Telecable Gijón, que s'enfrontarà al Palau.
0: D'altra banda, en categoria masculina, també en hoquei patins, un resultat d'ahir d'Alba, de l'última jornada del grup nord de l'hoquei Lliga Plata.
1: El Barça 6, Reus B 5. Els dos equips ja no s'hi jugaven res, amb la permanència assegurada. La resta de la jornada jugarà dissabte en horari unificat a les 5 de la tarda.
0: En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'assegura com a primer de grup a la seva presència a la Final Four de la Champions masculina.
1: Els mariners van guanyar ahir 14-16 a Belgrat contra el Novi Beograd i continuen en ple de victòries en aquesta lligueta de quarts de final, 5-5. També s'ha classificat per aquesta Final Four l'Olympiacos, proper rival del Barceloneta en aquesta última jornada d'aquesta lligueta. De fet, ja tenim definits els 4 equips, perquè a l'altre grup s'ha aconseguit classificar el Fenerbahçe hongarès i el Prorreco italià.
0: Aquesta fase final es disputarà el 30 de maig i l'1 de juny a Malta. I un últim apunt, en futbol sala, avui mateix es defineix la final de la Copa Catalunya Femenina.
1: Amb la segona semifinal, que enfronta Mataró i Mamut Les Cortes a 21:45 de la nit. I ja espera la final al Rubí, que es va desfer l'altre semi del Penyes Plugues.

0: I ja és dijous i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Cada setmana amb molta teca, Alba, dissabte tindrem futbol, bàsquet i la Vertical Montserrat.
1: Agafa l'agenda que tens feina, Martí. Un any més la cursa vertical solidària de 2.180 esglaons organitzada pels bombers de la Generalitat es podrà seguir en directe a la xarxa Més amb Canal Taronja a partir de les 9 del matí. Tota la recaptació, recordem, anirà destinada de nou al finançament per a la recerca en malalties infantils i als infants en risc d'exclusió de Sant Joan de Déu i a fomentar la inclusió de persones amb discapacitat. I passem a la tarda, a l'Enjoc TV, en l'última jornada de Lliga Elit de Futbol, que podrem seguir a les 4 i 5, amb el duel per la permanència entre l'Horta i el Vilafranca. I quan acabi, a les 6 i 10, la semifinal del play-off d'ascens a segona FEP entre el Pujol Mollerussa i el Club Bàsquet Navàs Biscola. L'altra semifinal, la que enfronta el Club Bàsquet Vic Universitat de Vic contra el DM Grup Club de Bàsquet Mollet, començarà a les 8 i 10 del vespre i es podrà seguir a la xarxa Més amb el Nou TV.
0: Tot això dissabte i diumenge, més futbol, més bàsquet i també hoquei herba.
1: No hi haurà temps per l'avorriment, perquè la xarxa Més oferirà diumenge les semifinals de la Superliga Catalana d'hoquei herba, a les 4 a la masculina, també a les televisions locals, i a les 6 la femenina en exclusió a la plataforma de streaming, totes dues des de l'estadi Martí Colomer de Terrassa. I també a la xarxa Més tindrem el millor bàsquet infantil amb les semifinals del campionat de Catalunya preferent, a 2:15 del migdia a la femenina i a les 6 de la tarda a la masculina. I finalment, futbol, amb l'anada de les dues semifinals catalanes del play-off d'ascens a segona federació masculina, al migdia, a 1:15, l'Hospitalet Badalona, i a la tarda, a les 6, al Vilanova Cornellà, totes dues a l'Enjoc TV.

0: Dijous, 14 de maig, 13 minuts passen ja de la una, comencem parlant de futbol. Ara parlem de la derrota del Barça a Vitòria, intranscendent per les blaugranes, però molt dolenta per als interessos dels altres dos catalans, Girona i Espanyol, i això que els blanquiblaus van guanyar ahir després de 18 partits i gairebé 5 mesos, també en parlarem ara. Però comencem amb el Girona, perquè l'equip de Michel encara ha de jugar avui, un partit que, si ja era important abans dels resultats d'ahir i de dimarts, ha passat a ser pràcticament de vida o mort. Els gironins reben aquest vespre la Reial Societat i ho fan penúltims amb 39 punts, empatats amb 3 equips més, Elx, Mallorca i Llevant, que ja han jugat. Per seguir depenent d'ell mateix en les dues jornades que quedaran, per tant, toca guanyar avui a Montilivi a un conjunt basc que ja no sé jugar res. La prèvia és a Girona FM, a Pau Llafanyer.
1: Els de Michel arriben al duel en penúltima posició amb 39 punts i amb el marge d'error gairebé esgotat a falta de 3 jornades pel final de la temporada. 5 partits seguits sense guanyar han tornat a situar el Girona en zona de descens i una victòria avui és pràcticament obligatòria i l'únic camí que li queda a un conjunt dirigit per Michel Sánchez que hi explicava la importància del partit.
2: I tothom ha de saber que demà necessitem donar la nostra millor versió, que l'afició estigui a nosaltres al 200% perquè les necessitem ten molt i tothom ha de saber que és el partit més important de la història de Girona, molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és un partit per fer història.
1: L'entrenador va reconèixer que Estuani arrossega molèsties però que s'infiltrarà per poder jugar i va encoratjar l'afició a fer que Montilivi sigui diferencial davant una Reial Societat que ja té assegurada la plaça europea.
0: Gràcies, Pau. Com dèiem, encara en aquesta lluita per la permanència tenim 9 equips més, pràcticament, que perillen. Els que ho tenen millor, Sevilla i Rayo Vallecano, 43 punts. Just per sota, amb 42, hi tenim Osasuna, València i Espanyol. I l'Alavés en té 40, un més que l'Elx, el Mallorca, el Llevant i el Girona. De fet, ara mateix baixarien el Llevant i el Girona, a falta d'encara, com dèiem, del partit d'avui del conjunt gironí contra la Reial Societat. I pel que fa a l'Espanyol, gran alliberament ahir de Manolo González i de la plantilla perica després de superar 2-0 a l'Atlètic Club de Bilbao, precisament l'últim equip que havien guanyat fa gairebé 5 mesos, el desembre del 2025 a Sant Mamés. Després d'una primera meitat oberta, amb moltíssims nervis, Pere Milla, ahir suplent, va obrir la llauna amb una gran rematada centrada de Carlos Romero i ja l'ha afegit Quique García va sentenciar amb el 2-0 aprofitant un 1-1 contra Unai Simón. Èxtasi al RCD Stadium amb l'explosió de molta emoció continguda després d'una segona volta molt dura i difícil d'explicar. Ho intentava un Manolo González que no va poder contenir les llàgrimes en la salvació d'aquest 2-0.
3: És que és una situació és que no la puc explicar. Jo quan passi el temps i acabi pues la podré explicar millor el que ha passat a la segona volta i és una situació molt fotuda perquè veus que toques coses, veus que canvies coses, veus que els jugadors volen i no els hi surt tampoc i dius, hòstia, és que és complicat. Però ja et dic, he sentit un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i ja et dic, a partir d'aquí pues, intentar descansar perquè està sent un any que no s'esperava i està sent dur, la veritat.
0: Un Manolo González que avisava que això no estava fet, com sentíem, i calia sumar més punts. El tècnic perico feia aquests càlculs.
3: Que hi ha enfrontats més directes, llavors ja tens equips que no poden guanyar dos partits, per exemple, per dir alguna cosa. No arribarà a 45, amb 44 punts està salvat i potser amb 43 pues, també et donarà. No estic segur, he de mirar, però jo el que vull és fer un partit més, si podem el diumenge millor, i quan més aviat ho tinguem enllestit, pues, no arribar a l'últim partit de casa amb aquesta situació.
0: L'Espanyol, que com dèiem, acabarà aquesta jornada 36 amb 3 punts de marge sobre el descens, passi el que passi amb els partits d'avui. A dos de l'Espanyol hi trobem l'Alavés, que s'aferra a la permanència amb la victòria d'ahir contra el Barça a Vitòria. Els blaugranes ja campions i amb moltes rotacions a l'11 no van fer un mal partit, però sí que es va notar la diferència d'urgències de punts per part dels dos equips. De fet, l'equip de Hansi Flick no va xutar a porteria, un fet inèdit en aquesta lliga. Tampoc no va generar massa l'Alavés, que en va tenir prou amb una pilota aturada a l'última jugada de la primera meitat per fer l'1-0, que ja seria definitiu. Escoltem el tècnic blaugrana Hansi Flick valorant el partit del seu equip malgrat la derrota.
4: I saw a lot of really really good things. We managed.
5: He vist coses realment molt bones. Hem repartit els minuts als jugadors que he jugat molt sovint. L'Álvaro ha fet un partit fantàstic avui. Xavi Espart, quan ha entrat també. També Tomi ha tingut alguns minuts. Marc Bernal ha tornat i també ha estat bé. També per Casador és important que jugui. No ha estat un partit fàcil perquè atacant amb molta intensitat, però és perquè estan lluitant per la permanència a la Lliga i això és normal.
0: Com sentíem, va debutar ahir amb el primer equip el capità del Barça Atlètic, Álvaro Cortés, el central aragonès que va completar el partit sencer amb una bona actuació. Deia això ell mateix en zona mixta després del partit.
6: Sí, lo primero es el resultado que no lo hemos sacado. Teníamos el objetivo de llegar a los 100 puntos y no lo hemos conseguido, pero bueno, quitando eso, la verdad que creo que es el mejor día de mi vida. Llevo soñando esto desde que era pequeño, soy culé desde que nací, y ver a mi familia, a mis amigos en la grada, la verdad que era lo que soñaba, y agradecer al míster, a la directiva, a los compañeros que me han arropado en todo momento, y muy orgulloso y con ganas de seguir sumando. La verdad que me he sentido muy cómodo, estos compañeros son el mejor equipo del mundo y se agradece jugar así.
0: El Barça, que ja no arribarà als 100 punts, es pot quedar com a mínim a 97 si guanya els dos partits que li queden. El proper serà diumenge al Camp Nou contra el Betis, que s'ha assegurat ja matemàticament la plaça Champions i, per tant, no s'hi juga res. L'Espanyol mirarà de tancar la permanència també diumenge, en aquest cas a les 7 al Camp d'Osasuna, Pamplona, i a la mateixa hora jugarà el Girona, el Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid, que tampoc no s'hi juga res. Els gironins, insistim, tenen avui un partit vital contra la Reial Societat a les 8 del vespre a Montilivi. Més futbol, al Centre d'Esports Sabadell, n'hem parlat, i ho seguirem fent, evidentment. Es troba en un bon moment esportiu ara mateix amb el primer equip masculí lluitant per l'ascens de segona divisió, per tornar al futbol professional. Però això ja queda lluny l'última vegada que el Sabadell va jugar primera divisió. De fet, la comissió històrica del club organitza una trobada amb la plantilla de la temporada 85-86 per commemorar el 40è aniversari de l'últim ascens a la màxima categoria estatal. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
7: Dilluns es compliran 4 dècades d'aquesta fita, que es va assolir amb una victòria 2-0 contra l'Atlético Madrileño, és a dir, el rival dels arrequinats, la setmana passada. Per celebrar-ho, hi ha aquest retrobament, incloent-hi jugadors forans com César Ferrando, Cecilio Zunzunegui, Perico Alonso o Joan Capó, a qui sentim.
8: Els records aquest, qualque retrat o qualque anècdota, vull dir, sempre te'n recordes. Com que era una feina de cada dia, a veure si m'entens, quan arriba aquest moment ja no hi ha un mes allà quasi i així quan te passes temps més te dones compte, però la veritat és que va ser uns anys preciosos, perquè pujar a segona també va ser bo i pujar a primera va ser es cúmul.
7: Capó i companyia es retrobaran amb excompanys com Lino Gutiérrez, Quimet Saura, Paco Sánchez o Josep Maria Sala. A banda del sopar d'avui, en el descans del Sabadell Antequera també rebran un sentit homenatge a la nova Creu Alta.
0: Gràcies, Sergi. De Sabadell a Terrassa, el primer equip masculí del Terrassa Futbol Club continua treballant als despatxos per fer un projecte guanyador pel curs vinent a la segona federació, que pugui lluitar per l'ascens. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
9: Continua la feina de despatxos al Terrassa Futbol Club amb la primera renovació. Es tracta del jugador arenc Mario Domingo. Després de quallar una gran temporada, el conjunt agarenc l'ha renovat per dues temporades. Domingo ha marcat 4 gols aquesta temporada i ha disputat 37 partits, amb un total de 3.049 minuts. En breu, el Terrassa anunciarà noves renovacions, com la del porter Marcos Pérez. Recordem jugadors que tenen contracte en vigor, com són Sergio Cortés, Nahuel o Larry, jugadors que van arribar al mercat d'hivern. Demà, a partir de 9:45, el Terrassa Futbol Club farà la presentació primer a l'Ajuntament a partir de 9:00 i després a 9:45 a la Casa de l'Esport de Terrassa de la nova equipació de la temporada 2026-2027.
0: Gràcies, Miqui. En bàsquet, avui es tanca la jornada 31, jornada intersemanal de l'ACB, amb 5 partits, entre els quals el del líder, el Real Madrid, que juga a Bilbao, o el de la Penya, que rep a l'Olímpic el Morabanc Andorra, l'equip que marca el descens. Els verdinegres són 6ens i encara tenen 2 partits pendents. Escoltem el jugador del Joventut, Michael Rusic.
10: Nuestro equipo era que estamos en el top 4, pero de momento creo que esto no va a ser posible, pero todavía tenemos que luchar estas últimas jornadas porque cada partido ahora significa mucho. Queremos estar en la mejor posición para tener un buen rival en el playoff. Andorra está un mejor equipo, que ellos han mejorado mucho en las últimas jornadas, han cambiado cosas y espero que va a ser un partido muy duro porque están en una posición en que están luchando para quedarse en el ACB. Estos partidos nunca son fáciles.
0: Avui a les 8, aquesta 6 a Joventut Morabanc Andorra, en aquesta lluita per la permanència encara hi és el Jaio Pos Lleida, que hi va caure clarament a Lugo contra el Berogán 114-87 i es queda amb dues victòries de marge sobre el descens. 1-1 Lleida, Ràdio Sergi Guiu.
11: El Jaio Poseda va pagar cara a una desconnexió competitiva a nivell general i va caure sense opció de plantar cara al Riu Breogán en el partit de la jornada intersemanal de la CB disputat aquest dimecres a Lugo. Els de la Terra Ferma es van veure clarament superats en una primera meitat arrasadora dels de casa i van acabar encaixant un rècord negatiu d'anotació en contra pel club amb el 114-87 final. En calent, el tècnic del Jaio Poseda, Jaren Cuéntram, explicava què li va faltar a l'equip.
12: Tot una mica, no? Jo crec que la nostra mentalitat a l'hora d'afrontar el partit pues no ha sigut la adequada, no? Ja en el primer quart, inclús rotant tots els jugadors, pues nos anotaven de totes les maneres, no? Jugaven amb una facilitat i amb una comoditat i tampoc érem capaços ni d'utilitzar les faltes, no? Vull dir que, bueno, em fallen moltes coses, ja et dic, prefereixo treure conclusions amb més calma, que ara mal acabat el partit pues segurament diria alguna cosa que no convé.
11: El Jaio Poseda es manté a la 13a posició amb dues victòries de marge respecte a les posicions de descens, a l'espera dels resultats de la resta de partits de la jornada que es disputen aquest dijous amb, entre d'altres, l'Andorra, que marca el descens com a protagonista.
0: Gràcies, Sergi. D'altra banda, el Barça va aconseguir guanyar ahir a Granada per una ajusta 98-101, canvia el conjunt andalús, ja matemàticament a la primera FEP, és l'equip, el primer equip més descendit, i manté els blaugranes en la lluita per la segona plaça. I abans d'acabar en hoquei patins, avui arrenca la Copa de la Reina, que es disputa a Gijón, amb 5 dels 8 equips catalans, obre els quarts de final aquesta tarda.

0: competir de tu a tu contra el Vilassana, que només ha perdut dos partits en tota la temporada. El duel serà exigent des del primer minut, però el Manlleu confia en el treball fet durant aquest curs i en la capacitat competitiva que ja ha demostrat en cites importants. La jugadora del Manlleu, Mireia Codinach, assegura que l'equip arriba preparat i amb moltes ganes de plantar cara al Vilassana.
1: Nosaltres afrontem aquest partit de Copa de la Reina amb molta il·lusió i moltes ganes, ja que al final portem treballant en aquest partit moltes setmanes, amb molt esforç, i també és un dels objectius que ens hem marcat a final de temporada que volem arribar a complir. Llavors, sabem que és un rival molt difícil, que serà molt complicat, ens haurem d'esforçar molt, però portem treballant tota la temporada per aquest partit i creiem que podem aconseguir-ho totes juntes i treballant al màxim.
0: El Manlleu buscarà avui donar la sorpresa i continuar viu en una Copa de la Reina que promet màxima igualtat i emoció fins al final.
2: Gràcies, Eloi. Demà jugaran a 6:15 el Benvibre Bigues i Riells i a 8:00 el torn de l'anfitrió, el Telecable Gijón, que s'enfrontarà al Palau. Un resultat d'ahir, per cert, a la categoria masculina, l'hoquei Lliga Plata, el grup Nord, Sant Cugat 6, Reus B 5.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herz.
2: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

Dijous 14 de maig, avui hem d'explicar la situació comprimidíssima que tenim a la part baixa de la classificació de la primera divisió masculina de futbol, amb dos catalans, l'Espanyol i el Girona, implicats en la lluita per la permanència. Ahir ja va fer la feina l'Espanyol, que va tornar a guanyar després de gairebé 5 mesos, i avui ho haurà de fer el Girona, que rep a Montilivi a la Reial Societat. No va fer cap favor al Barça, ja campió, i que va perdre ahir a Vitòria contra un altre equip que jugava al descens, com és l'Alavés. Encara quedaran, això sí, dues jornades per acabar aquesta lliga a la primera divisió masculina. Avui molt futbol, també bàsquet i hoquei patins amb l'inici de la Copa de la Reina a Gijón, amb 5 equips dels 8 catalans. Tot això i més avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb l'Alba Triadó, hola, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Girona rep avui a la Reial Societat, obligat a guanyar per sortir del descens a segona.
1: Els gironins començaran el partit penúltims amb 39 punts empatats amb 3 equips més, l'Elx, Mallorca i Llevant. L'equip de Michel, per tant, ha de puntuar si vol seguir depenent d'ell mateix en la lluita per la permanència. El capità, Cristian Estuani, tornarà a jugar infiltrat pel cop al genoll que arrossega des de fa dies. L'enfrontament serà a les 8 del vespre a Montilivi.
0: Tot plegat després de les victòries d'ahir de 3 rivals directes del Girona.
1: Un d'ells, l'Espanyol, que va tornar a guanyar després de 18 partits i gairebé 5 mesos sense fer-ho. De fet, l'equip de Manolo González va superar l'últim equip que havia vençut, l'Atlètic Club de Bilbao, en aquella ocasió Sant Mamés, el desembre de l'any passat. Ahir, triomf per 2-0 amb gols de la segona meitat de Pere Milla i Quique García per agafar aire i tancar la jornada 36, passi el que passi avui, amb 3 punts de marge sobre el descens.
0: I els que ho tenen millor en aquesta lluita per la permanència, que inclou pràcticament 10 equips, són el Sevilla i el Rayo Vallecano, que sumen 43 punts.
1: Just per sota, amb 42 i tenim Osasuna, València i Espanyol, i l'Alavés en té 41, més que Elx, Mallorca, Llevant i Girona. L'equip de Vitoria va aconseguir un triomf ahir, un triomf vital contra un Barça, ja campió, que va sortir amb moltes rotacions i va acabar sense xutar cap cop a porteria. Va debutar com a titular amb el primer equip al central aragonès, el capità del Barça Atlètic, Álvaro Cortés, que va completar una bona actuació.
0: El Barça, que per tant ja no arribarà als 100 punts, es pot quedar com a màxim en 97 si guanya els dos partits que li queden. El proper serà diumenge al Camp Nou contra el Betis.
1: L'Espanyol mirarà de tancar la permanència també diumenge, en aquest cas a les 7 al camp de l'Osasuna, a Pamplona. I a la mateixa hora jugarà el Girona, el Metropolitano, contra l'Atlètic de Madrid, que tampoc s'hi juga res.
0: Els gironins, insistim, tenen avui un partit importantíssim, vital, contra la Reial Societat de Montilivi a les 8 del vespre. I un altre punt de futbol, la Federació Espanyola ha sancionat el Reus Redis pels incidents a l'anada del playoff d'ascens de dissabte passat a Primera Federació.
1: El club haurà de pagar 2.000 euros de multa i a més haurà de tancar l'estadi municipal en el proper partit que jugui a casa. L'acte del partit de dissabte passat va incloure l'encesa de dues bengales a la graderia i el llançament de gots de cartró i boles de paper d'alumini a l'equip arbitral. Això implica que, en cas de superar l'Ourense en la tornada d'aquest dissabte, els reusencs s'haurien de jugar l'ascens a porta tancada.
0: Aquestes semifinals, per cert, van 0-0 després del partit de Reus, aquest dissabte, com dèiem, la tornada a Terres Gallegues. En bàsquet, avui es tanca la jornada 31, jornada intersemanal de la Lliga CB, amb 5 partits.
1: Entre els quals el del líder, el Real Madrid, que juga a Bilbao, o el de la Penya, que rep l'Olímpic al Morabanc Andorra, l'equip que marca el descens. Els verd i negres són 6ens i encara tenen 2 partits pendents. L'enfrontament a les 8 del vespre a Badalona.
0: Ahir, derrota del Javier Poslleida i triomf del Barça.
1: Els lleidatans continuen en aquesta lluita per la permanència després de caure clarament ahir a Lugo contra el Breogán, 114-87. L'equip de Gerard Encuentra es va quedar amb 2 victòries de marge sobre el descens. D'altra banda, el Barça va aconseguir guanyar ahir a Granada per un ajustat 98-101 que envia el conjunt andalús ja matemàticament a la primera FEP i que manté els blaugranes en la lluita per la segona plaça.
0: Per cert, el València de Pedro Martínez va aconseguir ahir un lloc a la Final Four de l'Eurolliga guanyant el Panathinaikos i completant la remuntada de la sèrie.
1: El València jugarà a semifinals de la màxima competició continental contra el Real Madrid. A l'altre semi s'enfrontaran, recordem, Olympiacos i Fenerbahçe, vigent campió. Serà del 22 al 24 de maig a Atenes, Grècia.
0: En hoquei patins, avui arrenca la Copa de la Reina que es disputa a Gijón amb 5 dels 8 equips catalans.
1: Obre els quarts de final aquesta tarda a 6:15, l'enfrontament entre el Fraga, flamant campió d'Europa, i el Cerdanyola. I a les 8, el primer duel estrictament català entre Vilassana i Manlleu. Demà jugaran a 6:15 el Benvibre i Bigas i Riells, i a les 8 torn de l'anfitrió, el Telecable Gijón, que s'enfrontarà al Palau.
0: D'altra banda, en categoria masculina, un resultat d'ahir de l'última jornada del grup nord de l'hoquei Lliga Plata.
1: El Sant Cugat 6, Reus B 5, els dos equips ja no s'hi jugaven res, amb la permanència assegurada. La resta de la jornada, recordem que jugarà dissabte en horari unificat, serà a les 5 de la tarda.
0: En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'assegura com a primer de grup la seva presència a la Final Four de la Champions masculina.
1: Els mariners van guanyar ahir 14-16 a Belgrat contra el Novi Beograd i continuen en ple de victòries en aquesta lligueta de quarts de final, 5-5. També s'ha classificat per aquesta Final Four l'Olympiacos, proper rival del Barceloneta, en l'última jornada d'aquesta lligueta. De fet, ja tenim definits els 4 equips, perquè a l'altre grup s'han aconseguit classificar el Ferencváros hongarès i el Prorreco italià.
0: Aquesta fase final de la Champions es jugarà del 30 de maig a l'1 de juny a Malta. I un últim apunt en futbol sala, avui mateix es defineix també la final de la Copa Catalunya Femenina.
1: Serà amb la segona semifinal que enfronta Mataró i Mamur les Corts a 1:15 de la nit. Ja espera a la final el Rubí, que es va desfer a l'altre semi del Penyes Plugues.

0: I ja és dijous i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana en les retransmissions esportives de la xarxa. Dissabte tindrem futbol, bàsquet i la vertical Montserrat Alba.
1: Sí, un any més, la cursa vertical solidària de 2180, la ONS organitzada pels bombers de la Generalitat, es podrà seguir en directe amb la xarxa Més amb Canal Taronja. Serà això a partir de les 9 del matí. Tota la recaptació, recordem que anirà destinada al finançament. Recordem que anirà destinada al finançament per a la recerca en malalties infantils i els infants en risc d'exclusió de Sant Joan de Déu i també fomentar la inclusió de persones amb discapacitats. I si passem ja a la tarda, a l'Enjoc TV, en l'última jornada de Lliga Elit de Futbol, podrem seguir a les 4 i 5 el duel per la permanència entre l'Horta i el Vilafranca i quan acabi a les 6 i 10 la semifinal del play-off d'ascens a segona FEB entre el Pujol Mollerussa i el Club Bàsquet Navàs Biscola. L'altra semifinal, que enfrontarà el Club Bàsquet Vic Universitari Vic contra el DM Grup Club Bàsquet Mollet, començarà a les 8 i 10 del vespre i es podrà seguir a la xarxa Més amb el Nou TV.
0: Tot això dissabte i diumenge, més futbol, més bàsquet i també hoquei hierba.
1: La xarxa Més oferirà diumenge les semifinals de la Superliga Catalana d'hoquei hierba, a les 4 la masculina, també les televisions locals, i a les 6 la femenina, en exclusiva la plataforma de streaming, totes dues des de l'estadi Martí Colomé de Tal. I també a la xarxa Més tindrem el millor bàsquet infantil amb les semifinals del Campionat de Catalunya preferent. A 2:15 del migdia la femenina i a les 6 de la tarda serà el torn de la masculina. I finalment futbol, amb l'anada de les dues semifinals catalanes del play-off d'ascens a segona federació masculina. Al migdia, 2:15, l'Hospitalet Badalona i a les 6 de la tarda el Vilanova Cornellà, totes dues a l'Enjoc TV.

0: Dijous 14 de maig, 8 minuts passant de 2:15, comencem parlant de futbol. Ara parlem de la derrota del Barça a Vitòria, intrascendent per als blaugranes, però molt dolenta pels interessos dels altres dos catalans, Girona i Espanyol, i això que els blanquiblaus van guanyar ahir després de 18 partits i gairebé 5 mesos, també en parlarem ara. Però comencem amb el Girona, perquè l'equip de Mitchell encara ha de jugar avui, un partit que si ja abans era important, abans dels resultats d'ahir ja era important, i de dimarts ha passat a ser pràcticament de vida o mort. Els gironins reben aquest vespre la Reial Societat i ho fan penúltims, amb 39 punts, empatats amb 3 equips més, els Mallorca i el Llevant, que ja han jugat, per tant, i no poden sumar més. Per seguir depenent d'ell mateix, en les dues jornades que queden, per tant, toca guanyar avui a Montilivi en un conjunt basc a la Reial Societat, que ja no s'hi juga res. En aquest sentit, ahir a la prèvia, Mitchell definia el partit d'avui com a històric.
1: Per mi és un dels partits més importants de la història del Girona. És un partit de màxima necessitat per nosaltres. És la realitat, estem en una situació amb 8 equips, per 2 equips que no estaran a primera divisió l'any que ve, i tothom ha de saber que demà necessitem donar la nostra millor versió, que l'afició esté amb nosaltres al 200%, perquè les necessitem molt, i tothom ha de saber que és el partit

0: més important de la història de Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és un partit per fer història.
1: Un Michel que reconeixia que l'equip pateix i que tocarà seguir patint fins a acabar la temporada.
0: Hi ha patiment, és normal. La situació no és fàcil per cap equip que està ahí. I cada jornada és diferent, perquè després de la victòria d'ahir, del Llevant, vas veure en un altre panorama. És difícil, però és la realitat. I el més important, i és or per mi, és que dependem de nosaltres mateixos. I la gent ho ha de saber i tots junts han de posar tot al camp i fora del camp per aconseguir l'objectiu. I som capaços. La realitat és que som capaços de fer-lo i hem de demostrar-lo al camp i tothom ha de tenir aquesta necessitat.
1: Avui a les 8 del vespre a Montilivi, aquest Girona Real Societat. Com dèiem, encara en aquesta lluita per la permanència tenim 9 equips més pràcticament que perillen. Els que tenen millor, Sevilla i Rayo Vallecano, sumen 43 punts. Just per sota en 42 i tenim a Osasuna, València i Espanyol. I l'Alavés en té 40, un més que l'Elx, el Mallorca, el Llevant i el Girona. Pel que fa a l'Espanyol, gran alliberament ahir de Manolo González de la plantilla perica després de superar 2-0 a l'Atlètic Club de Bilbao, precisament l'últim equip que havien guanyat fa gairebé 5 mesos, el desembre del 2025 a Sant Mamés. Després d'una primera meitat oberta ahir a l'RCD Stadium, amb molts nervis, Pere Milla, ahir suplent, va obrir la llauna amb una gran rematada centrada de Carlos Romero i ja l'ha afegit, Quique García va sentenciar amb el 2-0, aprofitant un 1-1 amb Unai Simón. Èxtasi, per tant, al camp de l'Espanyol, amb explosió de molta emoció continguda després d'una segona volta molt dura i difícil d'explicar. Ho intentava un Manolo González que no va poder contenir les llàgrimes en la celebració d'aquest 2-0.
2: La veritat que molt, molt content. Ha sigut un xut d'energia molt gran, perquè al final, quan portes tant temps sense guanyar, hòstia, has d'arribar al vestidor el dia següent de partit, t'has d'aixecar tu primer, després aixecar els jugadors, i hòstia, és fotut, no és fàcil, i amb aquest aspecte els estic molt agraït, perquè els nanos serem millors o pitjors, però és que no tinc una paraula dolenta per ells, han deixat la pell sempre, amb més encert o menys, i jo també igual, però és d'agrair perquè, hòstia, un altre equip t'hagués deixat a la mà i al contrari, ells han cregut el que fem i amb aquest aspecte estic molt, molt agraït.
1: Un Manuel González que avisava que això no estava fet i calia sumar més punts en les dues jornades que quedaven. Això sí, destacava l'ajuda de l'afició i el seu paper per empènyer ahir l'equip en situacions com aquesta.
2: És que ha de ser així. Jo entenc el descontent de la gent, perquè la temporada prometia una cosa i per desgràcia ha acabat d'una altra manera, o està acabant d'una altra manera. Però és que la gent, el dia que no estigui jo aquí, ho diré igual si parlem. La gent ha d'estar amb el seu equip i quan acabi el partit o quan acabi la temporada que mostri el seu descontent, però que ajudin perquè són més importants del que ells pensen. El públic porta l'equip. Si avui el públic comença amb el 0-0 a xiular, als jugadors no els hi fas bé. Que en xiulin a mi, doncs escolta, cap problema. Però els jugadors que els ajudin, perquè al final a ells els hi dona confiança que la gent estigui apretant com ha apretat avui. Els hi dona la vida.
1: A l'Espanyol, que com dèiem, acabarà aquesta jornada 36 amb 3 punts de marge sobre l'ascens, passi el que passi avui amb els partits, sobretot el del Girona. A dos de l'Espanyol hi trobem l'Alavés, que s'aferra a la permanència amb la victòria d'ahir contra el Barça a Vitoria. Els blaugranes, que ja eren campions i amb moltes rotacions a l'11, no van fer un mal partit, però sí que es va notar la diferència d'urgències de punts per part dels dos equips. De fet, l'equip de Hansi Flick no va xutar a porteria, un fet inèdit en aquesta lliga. Tampoc no va generar massa l'Alavés, que en va tenir prou amb una pilota aturada en l'última jugada de la primera meitat per fer l'1-0, que ja seria definitiu. Escoltem el tècnic blaugrana Hansi Flick valorant el partit del seu equip malgrat la derrota.
3: Hem intentat controlar el partit. Crec que no hem estat tan bé en atac, no tan bé com normalment, però al final estic content amb el que he vist. Per descomptat, no amb el resultat, volem guanyar. Volíem arribar als 100 punts i ja no és possible sumar-ne més, però al final és el que hi ha. I això mateix he dit a l'equip. He vist moltes coses que valoro moltíssim. Així que a seguir, ara toca preparar-se per al següent partit.
1: Va debutar ahir amb el primer equip el capità del Barça Atlètic, Álvaro Cortés, central aragonès que va completar un partit sencer amb bona actuació. Un dels pocs titulars habituals que va sortir d'inici va ser Dani Olmo, que sortia menys content que el seu entrenador després del partit.
4: Evidentment no quedem contents d'aquest partit, tot i que ho hem intentat. Al final no ha pogut ser, una falta de concentració a l'últim minut de la primera part. Era l'única manera més o menys que ens podíem fer mal, però bueno, ho hem intentat, no ha pogut ser, però bueno, no estem contents tampoc pel partit. Nosaltres teníem un altre objectiu clar, que era guanyar tot fins al final de temporada per complir el segon objectiu, que eren els 100 punts. No podrà ser, però bueno, volem guanyar els següents dos partits que queden.
1: Com sentim, el Barça ja no arribarà als 100 punts, es pot quedar màxim amb 97 si guanya els dos partits que queden. El proper serà diumenge al Camp Nou contra el Betis, que s'ha assegurat ja matemàticament la plaça Champions i per tant no s'hi juga res. L'Espanyol mirarà a tancar la permanència també diumenge, en aquest cas a les 7 de la tarda al Camp de Osasuna, a Pamplona, i a la mateixa hora jugarà el Girona, el Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid, que tampoc no s'hi juga res. Els gironins, insistim, tenen avui un partit vital contra el Real Societat a les 8 del vespre a Montilivi. Més futbol, ahir parlàvem de la situació esportiva del Lleida Club de Futbol, que competirà l'any vinent a la Lliga Elite, un club però que fa anys que balla sobre un fil institucionalment parlant, tot i que ahir explicaven des de l'entitat que s'ha trobat un nou inversor que portarà els diners necessaris per pagar el deute i deixar enrere el procediment concursal. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
5: Després del comunicat que va fer públic el Lleida Club de Futbol el passat divendres, on anunciava haver tancat un acord amb un inversor que garanteix la continuïtat, l'estabilitat i el creixement futur del club, aquest dimecres, adjunt a la presidència de l'entitat, Blada Mar Torres, va comparèixer davant els mitjans de comunicació per repassar la gestió realitzada els darrers anys al capdavant de Lleida, analitzar la darrera temporada i començar a mirar el futur immediat. Aquest passa per un nou inversor del qual Torres no n'ha desvetllat la idea, però sí que ha explicat que és un empresari del sector hoteler i de la restauració amb passaport britànic, amb domicili a França, i que s'ha establert aquí per fer-ne inversions. Un inversor, ho ha explicat Torres, que d'entrada assumirà econòmicament parlant les següents qüestions.
6: Nosaltres tenim un acord firmat amb aquest senyor en el que es compromet a posar els diners necessaris per pagar el deute que hi hagi que surti dintre del procediment concursal, i el compromís està firmat per escrit, és que durant 7 anys mínim ell assumirà amb el seu propi patrimoni allí, fins allí on no arribi el club.
5: D'inici, el pagament d'1,8 milions d'euros es dividirà en 1,1 milions d'euros a la Seguretat Social i uns 700.000 a Hisenda, de mercats, en el procés concursal amb què conviu el club. Tot plegat, amb la voluntat de complir amb el termini marcat pel procés concursal i per fer, ha dit Torres, gran el club. Torres ha detallat també que l'actual president de Lleida, Luis Pereira, renuncia a recuperar els 2,5 milions d'euros que ha anat aportant al club des de la seva entrada al gener del 2022. La roda de premsa de Torres en va ser una de molt extensa, on, com dèiem, va repassar els últims anys de gestió de Lleida, va agrair la feina de cos tècnic, plantilla, consell social i el recolzament de l'afició, i també va parlar de l'Atlètic Lleida, un club, segons Torres, que deu al Lleida 40.000 euros del conveni signat a principis de temporada al voltant de l'ús del camp d'esports i que va deixar de pagar entre el desembre i el gener, entre d'altres. A més, Torres també va explicar que un cop el futur estructural del club estigui ordenat, ell farà una passa al costat.
1: Gràcies, Sergi. Anirem seguint, evidentment, el que fa el Lleida Club de Futbol. Tornant a la part esportiva, pugem fins a la segona federació. L'any vinent hi tornarà a jugar al Centre d'Esports Manresa. Després d'aconseguir l'ascens per la via ràpida, el club manresà ja treballa en apuntalar el nou projecte, la nova categoria, amb l'anunci de Sergi Benavides com a nou director esportiu. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
7: L'acord vincula el responsable de la planificació esportiva amb el conjunt del Congost fins al juny del 2027. D'aquesta manera, Benavides afrontarà la seva segona campanya al capdavant de la direcció esportiva manresana amb el repte de consolidar l'equip a la nova categoria. L'arquitecte de la plantilla valorava la seva renovació.
8: Molt content perquè ha passat el que tots volíem que passés. Jo volia renovar, el club volia que jo renovés i les dues parts ens hem entès ràpid i fàcil. O sigui que crec que també és positiu, perquè d'aquesta manera estem enviant el missatge que volem enviar a la gent, a l'afició, que és que volem donar-li continuïtat al que s'ha fet aquesta temporada.
7: El club ha volgut donar continuïtat a un professional que arriba en un moment dolç després d'haver encadenat dos ascensos consecutius. L'ha aconseguit fa uns dies amb el Centre d'Esports Manresa i el que va signar ara fa un any amb el Vilanova i la Geltrú. Benavides és ambiciós de cara al futur del Centre d'Esports Manresa. Per ell és clau mantenir la humilitat i el treball que ha provocat l'èxit d'aquesta temporada.
8: O sigui, ens espera un futur brillant si seguim en aquesta direcció d'humilitat, de ser un equip treballador, de no fer massa soroll, però sí que deixar-nos tots, o sigui, des dels que manen fins als que juguen.
7: Amb aquesta renovació, la Junta Directiva aposta per estabilitat i per afrontar amb garanties la tornada al futbol estatal.
1: Gràcies, Jordi. En bàsquet, avui es tanca la jornada 31, jornada intersemanal de l'ACB, amb 5 partits, entre els quals el de la Penya, que rep a l'Olímpic el Morabanc Andorra, que és l'equip que marca el descens. Els verdinegres són 6ens i encara tenen 2 partits pendents. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durant, bon dia.
9: Bon dia. La sisa joventut rep avui a les 8 del vespre al Morabanc Andorra en un partit en el qual els verd i negres volen recuperar sensacions després de no jugar aquest passat cap de setmana perquè el Tenerife, que era el rival, estava jugant la Final Four de la FIBA Champions League. Abans tampoc va poder acabar el 2 de maig el duel contra l'Unicaja per problemes tècnics amb el videomarcador que van obligar a suspendre el maig. El Morabanc Andorra, que dirigeix l'exjugador de la penya Santabac, arriba més rodat després de guanyar el Baxi Manresa i fer-ho amb l'exverd i negre Pustovi com a gran estrella amb 37 de valoració. Michael Rusic parla del duel contra el seu excompany.
10: Me alegro que voy a ver a Artem otra vez y jugar contra él. Le conocemos bien. Bueno, Artem ahora juega muy bien y bueno, espero un partido difícil. Nuestro equipo era que estamos en el top 4, pero de momento creo que esto no va a ser posible, pero todavía tenemos que luchar estas últimas jornadas porque cada partido ahora significa mucho, porque queremos estar en la mejor posición para tener un buen rival en el playoff.
9: Els andorrans estan empatats a la classificació amb el Casademont Saragossa, el Gran Canària i el Sant Pablo Burgos amb 9 victòries i jugaran la segona plaça de descens perquè la primera serà pel Granada. El Morabanc ha canviat la dinàmica des de l'arribada del tècnic croat.
1: Gràcies, Ramon. En aquesta lluita per la permanència també hi és el Jaio Poslida, que hi va caure clarament a Lugo contra el Breogán 114-87 i es queda amb 2 victòries de marge sobre el descens. D'altra banda, el Barça va aconseguir guanyar ahir a Granada per un ajustat 98-101 que envia el conjunt andalús, com sentíem, ja matemàticament a la primera FEB i manté els Granadas a la lluita per la segona plaça. Escoltem el tècnic blaugrana Xavi Pascual.
11: Nosotros un partido con demasiados altos y bajos, defensivamente, especialmente en la segunda parte, estuvimos muy despistados en todo, muy ingenuos, con falta de tensión en algún momento de partido, siempre controlando un poco las ventajas, pero nos faltó un poquito de tensión. Hemos hablado ahora en el vestuario que tenemos que mejorar si queremos seguir ganando. Es verdad que hemos cogido estas 4 victorias consecutivas, pero si queremos ganar en Tenerife vamos a tener que hacerlo mucho mejor.
1: I encara en bàsquet a Tarragona ja toca fer balanç i més en fred, malgrat el toc amarg del play-off, es considera una bona temporada del CBT, Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
12: No ha pogut ser. L'enorme temporada del Club Bàsquet Tarragona a la tercera FEB no ha pogut acabar en ascens. Els del Serrallo van caure dissabte a casa en l'estrena dels play-off i acomiaden la campanya amb mal regust de boca, però sense que això impedeixi posar en valor tot allò aconseguit. El CBT necessitava tornar als orígens després de diverses temporades complicades i ho ha aconseguit. En el retorn a tercera FEB, el club va apostar pel protagonisme dels de la casa i això ha permès veure un equip que ha competit de meravella tot l'any. Segona plaça en Lliga Regular, 22 victòries i xifres sensacionals, a més d'una plantilla que ha connectat moltíssim amb el Serrallo i que han format una gran pinya entre ells. Així valora la campanya un dels capitans de l'equip, Adrià Duc.
13: Doncs amb sabor agredolç per la derrota de dissabte, per no haver aconseguit l'ascens somiat, però bueno, mirant-ho amb una mica de perspectiva ja que està contents, hem fet bona temporada, sobretot hem recuperat el Serrallo, hem recuperat aquest ADN del CBT, que la gent s'identifiqui veure'ns jugant a bàsquet. Crec també que hem fet molt bon bàsquet en molts moments de la temporada i tant de bo poder mantenir el grup i que aquest sigui només el primer any d'un projecte del CBT que mira cap a dalt.
12: Ara és moment de descansar pels jugadors, però el club ja mira la temporada vinent sabent quines han estat les claus de l'èxit d'aquesta temporada i quines són les bases en les quals s'ha de sostenir el projecte dels propers anys.
1: Gràcies, Adrià. En hoquei patins, avui arrenca la Copa de la Reina que es disputa a Gijón amb 5 dels 8 equips catalans. Obre els quarts de final aquesta tarda a 6:15, l'enfrontament entre el Fraga, flamant campió d'Europa, i el Cerdanyola. I a les 8, el primer duel estrictament català entre Vilassana i Manlleu. A Ulla de Ràdio, Sergi Guiu.
5: Gijón serà l'epicentre des d'aquest dijous i fins diumenge de la Copa de la Reina 25-26, una competició que arriba just després d'haver-se celebrat a Coimbra la Champions, amb el Fraga com a campió, superant a les semifinals el Vilassana i a la final el Benfica. Així doncs, el conjunt fragatí comencem per ell, ja que debuta la Copa de la Reina abans que les del Pla d'Urgell. Arriba a la competició del cau amb els ànims pels núvols després d'aixecar la seva segona Champions i tenint clar que només pensen en la cita davant el Cerdanyola dels quarts de final. En parlem amb el tècnic junedenc del Fraga, Jordi Capdevila.
14: Crec que arribem bé, hem de poder passar el primer partit, que aquest serà complicat, i a partir d'allí pues, intentem recuperar lo millor que puguem de cara al dissabte. Però bueno, això, crec que l'encararem bé, crec que jugarem les nostres cartes i esperem que mos surti cara el dijous.
5: El primer dels quarts de final serà aquest Fraga-Cerdanyola avui a 6:45 de la tarda. D'altra banda, el Vila-Sana ha hagut de refer-se anímicament després de la derrota a les semifinals de la Champions, però tenint clar que el calendari li permet una setmana després poder lluitar per un nou títol i que va aixecar la temporada passada. Lluís Rodero és el tècnic del conjunt del Pla d'Urgell en declaracions en aquesta casa.
15: Sí, realment és molt recent, això ens ha d'ajudar a tenir coses presents, a donar-nos més força, i l'equip doncs, quan cau sempre es vol aixecar i té aquesta oportunitat que agraïm en aquest moment, després de perdre doncs, sempre vol jugar.
5: El partit dels quarts de final entre Vila-Sana i el Manlleu és avui a 8:00 PM.
1: Gràcies, Sergi. Demà es completaran els quarts de final. Abans d'acabar, en futbol sala, avui mateix es defineix la final de la Copa Catalunya Femenina amb la segona semifinal, que enfronta Mataró i Mamut les Corts a 1:15 de la nit. Ja espera la final el Rubí, que s'ha de fer a l'altra semi del Penya Esplugues. La prèvia d'aquest Mataró les Corts és de Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
16: El futsal Cardona Hespans Mataró continua marcant-se fites en una temporada que va camí de convertir-se en la millor de l'equip sènior femení de l'entitat. El proper repte arriba aquest dijous. A 9:15 de la nit reben el Teresa Maria Roca les Corts, equip que milita la primera Iberdrola de futbol sala. El partit s'emmarca en les semifinals de la Copa Catalunya, una fase a la qual mai abans hi havia arribat el conjunt mataroní. Per arribar fins aquí, el futsal ha hagut de superar diverses eliminatòries prèvies davant el Sant Quirze, el Tossa o el 7-10, per exemple. L'últim enfrontament va ser a finals d'abril. En aquella ocasió es van imposar la tanda de penals a l'Hospitalet, rival de la mateixa categoria. Passi el que passi aquest dijous, haver-se plantat a les semifinals ja és un premi per un col·lectiu de jugadores que combina veterania i joventut, una fórmula que aquesta temporada les ha portat a situar-se entre les 10 primeres del grup 2 de la segona divisió, una posició que els permetrà continuar somiant l'any vinent a la Copa de la Reina, competició per la qual han obtingut el bitllet.

Gràcies, Laia, i fins aquí l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trick i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà divendres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: La primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però les dues parts es donen de temps fins dimarts per continuar negociant. Els elements principals d'aquesta negociació són les millores salarials i també per a l'escola inclusiva. El govern posa l'èmfasi en les millores d'atenció a l'alumnat, però els sindicats volen incloure el punt del salari en la propera trobada. Així ho ha valorat la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
2: Si el dilluns ens arriba una proposta insuficient que no situa doncs, millores salarials i només vol parlar un altre cop de la inclusiva, doncs, evidentment per nosaltres això serà insuficient. De la mateixa manera que seria insuficient una proposta que només parlés de salaris.
3: Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros.
0: Mentrestant, continuen les mobilitzacions territorials dels docents, avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central. És dijous 14 de maig de 2026 i tenim més titulars. Agricultura concentra esforços en la lluita contra el senglar i invertirà enguany 5 milions a comercialitzar-ne la carn. Sònia Kerr.
4: Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la peste porcina africana. Des de l'inici de l'any s'han fet 27.000 captures.
0: La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny, després que la inflació s'hagi situat en el 3% a l'abril.
4: És una millora de només una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret que per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants.
0: L'Ajuntament de Barcelona invertirà 50 milions d'euros als barris de la Marina.
4: L'objectiu és que siguin plenament residencials i disposin de tots els serveis necessaris. El consistori calcula que aquest entorn de la ciutat sumarà 30.000 veïns en 10 anys.
0: En cultura, demà engega la 44a edició del Còmic Barcelona.
4: Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago.
0: I en aquest informatiu també us parlarem del darrer premi que han atorgat a la cantant Rosalía. Als esports, el Girona afronta el partit més important de la història, Joan Barberà.
5: Situats en zona de descens, els gironins necessiten avui la victòria contra la Real Societat de Montilivi. Ahir l'Espanyol va tornar a guanyar després de 18 partits sense fer-ho i va fer un pas més cap a la salvació. La permanència primera està cada vegada més cara aquesta temporada.
0: I fem també un cop d'ull al temps, volem saber si han de venir pluges o no. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Moltes comarques del país al llarg de les properes hores tindran un temps tranquil però força ventós, especialment a les comarques metropolitanes, la Catalunya Central, Pla de Lleida i gairebé tot Tarragona. Aquesta tarda tindrà aquest vent de ponent o mestral que en algun moment serà intens i farà pujar la temperatura. De fet, avui farà més calor que no pas ahir, sobretot a la Costa Daurada i a gran part de l'àmbit barceloní. I, en canvi, a gran part del Pirineu i sobretot les comarques de Girona, els núvols seran una mica més espessos, més freqüents i aniran deixant alguns ruixats. Ja entrada la tarda, a gran part de Girona acabaran sent més intensos. També arribaran a fregar el Prepirineu, el Montseny o l'Alt Maresme. La resta del país ja diem que la tarda serà més plàcida. Aquesta matinada i demà s'ennuvolarà molt el cel, acabaran caient algunes gotes disperses i el divendres al migdia i la tarda hi haurà fortes tempestes, sobretot entre Girona i Barcelona, també nevades a l'Alt Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Govern i sindicats educatius se citen dimarts per mirar d'acostar posicions després de la primera trobada de la mesa sectorial amb la consellera Esther Niubó al capdavant. El govern insisteix en millores per a la inclusiva, mentre que els sindicats exigeixen tractar també les millores salarials a la propera trobada. Fan una crida als docents a continuar mobilitzant-se mentrestant i mantenen les convocatòries de vaga. Anem cap a la seu del Departament d'Educació. Esther Minguell, bon dia. Quin és el posicionament dels sindicats?
7: Bon dia. Els sindicats convocants de les vagues exigeixen al govern que reobri la negociació més enllà de l'acord del mes de març i que es pugui tractar de totes les qüestions que preocupen el col·lectiu. Vostè que està d'acord en parlar dels recursos per l'escola inclusiva, però reclama posar sobre la taula les millores salarials ja en la propera reunió. Esperen que en la convocatòria de dilluns ja aparegui el tema agendat i, si no, no aniran a la trobada. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
2: En canvi, en matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran. I és que l'acord és tan, diguéssim, explícit i concret que aquí no, en el marc de l'acord no hi ha marge de millora. Per tant, la voluntat, en aquest sentit, ha de ser de la consellera de reobrir i ampliar aquest acord en aquest marc sobretot.
7: Els altres sindicats exigeixen al govern propostes concretes i que porti solucions a l'emergència educativa. Escoltem Ignasi Fernández, de professors de secundària, i Laura Gené, de la CGT.
8: Està silenciant la veu de la secundària, perquè el que ha portat avui és una proposta irrisòria sobre dotacions de l'escola inclusiva, que no funciona.
9: És un insult a tota la comunitat educativa, a totes les persones que s'estan mobilitzant. La conselleria, el departament, ha vingut sense cap proposta per escrit.
7: Els sindicats que van signar l'acord, Comissions Obreres i la UGT, presents també a la reunió, celebren que la resta de formacions s'afegeixin a la mesa per treballar en el desplegament de les mesures pactades.
0: I quines explicacions ha donat el govern a tot plegat? Carina Bellbé, bon dia.
4: Bon dia. Davant les reclamacions dels sindicats a la mesa de negociació per incloure millores salarials, el Departament d'Educació s'ha limitat a repetir fins a 4 cops que hi ha marge suficient dins de l'acord tancat al març amb UGT i Comissions Obreres. És a dir, que el govern no preveu ampliar la dotació pressupostària més enllà dels 2.000 milions previstos al pacte amb els sindicats minoritaris. És més, el secretari de Millora Educativa ha evitat en tot moment parlar de millorar els sous dels docents i s'ha limitat a parlar de millores laborals. Ignasi Jiménez.
3: Tenim un acord suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
4: El que sí que ha ampliat el departament en la seva proposta d'acord són els professionals per la inclusiva, fins a 650, un centenar més que el que havia proposat fins ara, i una xifra que preveu encara incrementar de cara a la reunió de dimarts, ja que la inclusiva, diuen, és un dels punts que genera més consens a la mesa de negociació. De fet, el govern ha proposat als sindicats obrir un calendari de treball bisemanal per avançar en l'acord.
0: I tot plegat mentre continuen les mobilitzacions territorials dels docents avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central. A Girona, prop de 4.000 docents s'han manifestat i plantat davant dels serveis territorials després de fer una marxa lenta. Han aprofitat, a més, la celebració a la ciutat del certamen Temps de Flors. Girona FM, Bau Villafanyer.
10: Sota el lema per Temps de Flors, ens plantem, 8.000 docents, segons els sindicats, han recorregut el centre de la ciutat en una manifestació que ha arrencat a les 12 del migdia davant de Correus i ha acabat a la porta dels serveis territorials d'educació. Glòria Polls és la portaveu del sindicat USTEC a les comarques de Girona.
11: Hem vist una manifestació massiva amb diferents columnes que han sortit de diferents punts del territori de la província de Girona. Els docents hem tornat a sortir al carrer, volem que se'ns torni a sentir la veu per demanar a la consellera, que avui precisament està en aquesta mesa de negociació convocada per ella mateixa, per reclamar aquestes millores d'un pacte que es va signar que no recull ni de bon tros el que necessitem realment a les aules per poder treballar bé.
10: La propera cita de protesta pels docents gironins és el 27 de maig amb la vaga a nivell català i després l'1 de juny, quan està prevista una nova aturada amb manifestació central a Girona.
0: Anem ara cap a la Catalunya Central. Al Baix, centenars de docents han sortit de bon matí en tres columnes per tallar la C25 i la C16. Al migdia han arribat al punt on conflueixen totes dues carreteres. Des de fa un parell d'hores tallen la C16 a l'altura de Sallent i s'espera que mantinguin aquest tall fins ben entrada la tarda. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
12: Centenars de docents s'han ajuntat a la C16 a les 12 del migdia, on encara ara continua la concentració amb un ambient molt tranquil i ple de famílies amb infants. Alicia, de la CGT Ensenyament de la Catalunya Central, criticava la gestió del govern.
13: Podem estar molt contentes i molt contents. Estem a tercer dia de vaga, el segon a la Catalunya Central, i hem de seguir així perquè el departament està fent molta propaganda. Està intentant donar una imatge, comunicar al públic en general que sí que s'està preocupant, que s'està mirant les coses, però desacreditant totes les nostres reivindicacions.
12: Tot plegat després d'una concentració que ha començat a les 9 del matí des de tres punts diferents, Sallent, Artés i Manresa, on des de llavors ja han començat a tallar les carreteres. Les tres columnes han anat caminant i en bici fins al punt on són ara. S'espera que la concentració s'allargui fins ben entrada la tarda. De fet, ara s'ha organitzat un dinar popular i el tall continuarà amb un concert i un partit de futbol.
0: Doncs justament el Partit Popular ha criticat els talls de carreteres que fan aquests dies els docents en les mobilitzacions.
4: El diputat del PP al Parlament, Alberto Villagrasa, ha justificat que els Mossos d'Esquadra infiltressin agents en una assemblea per obtenir informació i impedir justament que es facin talls de carreteres de manera il·legal. Ara bé, creu que Interior ho va fer de forma maldestra i ho ha dit en una entrevista a la xarxa.
14: Interrumpir una infraestructura básica y crítica como son las carreteras, las autopistas, no está dentro del derecho a manifestación. Yo entiendo que siempre la policía actúa dentro de la legalidad y necesita tener información precisamente para que aquellas concentraciones y manifestaciones se pueda realizar de forma pacífica y respetando el derecho de todos. ¿Que la actuación fue torpe? Seguramente fue muy torpe, porque al final dejaron expuestas a dos Mossos d'Esquadra, las han dejado vendidas, las han dejado a pecho descubierto.
4: Villagrasa afegeix que el PP no ha demanat cap dimissió ni cessament per responsabilitat.
0: I un apunt més en política, l'Audiència Nacional ha deixat vist per a sentència el judici contra la família Pujol Ferrusola i una desena d'empresaris per corrupció econòmica, després de 38 sessions a les seus de Madrid i de San Fernando de Henares i amb la declaració de prop de 200 testimonis.
4: En les últimes sessions, les acusacions han mantingut les seves peticions de penes de fins a 29 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusola per blanqueig i frau fiscal, entre altres, mentre que les defenses han al·legat que els fets no són delictius i que no hi ha proves contra els acusats. Cal recordar que l'expresident de la Generalitat va ser exclòs de la causa fa unes setmanes a causa del seu deteriorament mental. Cap acusat ha usat el torn d'última paraula.
1: Notícies en xarxa.
0: Agricultura concentra esforços a la lluita contra el senglar i invertirà en guany 5 milions d'euros per comercialitzar-ne la carn. Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la pesta porcina africana. Marc Dalmau, bon dia.
15: Bon dia. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca destinarà 250.000 euros a la Federació Catalana de la Caça per incentivar les captures de senglars. També ha contractat tres empreses de control cinegètic per valor de 600.000 euros que faran captures en zones periurbanes, principalment amb gàbies i xarxes, i fins a 2,2 milions d'euros seran per comercialitzar la carn. Pel que fa a desescalar les zones amb restriccions, la conselleria diu que es farà el més ràpid possible i demanen deixar treballar els tècnics, però asseguren que entenen la situació. Aquesta setmana hi ha hagut 14 nous positius de 395 mostres.
0: Gràcies, Marc. I encara en relació a l'agricultura, avui Unió de Pagesos ha amenaçat amb mobilitzacions a principis de juny si la Conselleria d'Agricultura justament no solventa ja els ajuts pel canvi climàtic.
4: Asseguren que la lentitud amb què el departament ha estat tramitat els ajuts posa en risc la viabilitat de la pagesia. Es tracta de subvencions per la sequera, les danes i incendis diversos.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Just. I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: És un dels titulars del dia. La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny, després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril. És una lleugeríssima millora de només una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants que mantenen els preus a l'alça.
4: I que ja són un 10% més cars que ara fa un any, amb un augment de prop del 3% respecte del març. Des de Comissions Obreres critiquen que s'anul·li la bonificació principal responsable de la rebaixa de preus de l'energia i demanen seguir en aquesta línia. Albert Ferrer és el responsable de Mercat de Treball.
5: Des de Comissions Obreres de Catalunya reclamem, en primer lloc, un major impuls en la intervenció pública per a contenir la inflació i evitar que els costos d'aquesta crisi de preus, que és d'àmbit global, recaigui en les persones treballadores, que són del tot alienes a l'origen d'aquesta crisi.
4: I és que l'electricitat i el gas han baixat prop d'un 2% a Catalunya en comparació amb l'abril del 2025. Pel que fa als aliments, augmenten dues dècimes respecte del mes passat. Sobretot els ous, la carn i el peix. En canvi, l'oli d'oliva va a la baixa i cau un 11% en un any. Per demarcacions, Lleida lidera el repunt de preus i se situa en el 3,7%. La segueix Girona amb un 3,3%, Tarragona amb un 3,2% i a la cua i a Barcelona, on els preus cauen del 3 al 2,8%.
3: Primera reunió de mediació avui entre els sindicats i la direcció de Nissan per l'ERO plantejat a Catalunya. Els sindicats denuncien defectes de forma. De fet, asseguren que l'empresa no ha facilitat tota la informació obligatòria ni ha coordinat correctament el procés amb d'altres plantes europees.
4: D'altra banda, l'empresa parla de 211 afectats, però els sindicats apunten que la xifra pot ser més alta. Ho ha explicat a la xarxa Joan Carles Yepes, que és coordinador de la secció sindical d'UGT FICA al Nissan.
6: Ens va indicar que potencialment l'afectació era de 569 persones. 2-3 dies després, la comunicació va ser, estem amb el procés, evidentment, d'estudiar tota la documentació que ens van facilitar el passat dia 11 i aleshores, pues, a partir d'aquí, veurem veritablement si la xifra és aquesta, real. Evidentment, nosaltres el que estem buscant és la nul·litat d'aquest expedient.
4: La d'avui ha estat la segona taula de negociació entre el comitè i l'empresa.
3: I l'expedient de regulació d'ocupació presentat per Glovo afectarà finalment 91 repartidors a Catalunya.
4: És un 21% dels 436 riders afectats per l'ERO a tot Espanya. Operen principalment en municipis de l'àrea metropolitana i zones de costa, cap d'ells a la ciutat de Barcelona, això sí. Ahir a la nit, Glovo i els sindicats van arribar a un acord unànime per reduir l'afectació de l'ERO i oferir indemnitzacions de 37 dies per any treballat.
3: L'Hospital Clínic ha rebaixat un 22% les emissions de CO2 derivades de les diàlisis en l'últim any i ho ha fet impulsant els tractaments a casa. A més, ha reduït l'aigua que es necessita per fer aquest tractament dels ronyons en un 40% al llarg de les darreres dues dècades. És una de les activitats assistencials amb més impacte ambiental i els experts fan una crida a reduir-lo més encara, tenint en compte que les malalties cròniques renals augmentaran els pròxims anys. Maite Polo, bon dia.
7: Bon dia. El Clínic fa unes 65 diàlisis al dia i una tercera part dels pacients que han començat a fer aquest tractament en els darrers 3 anys han acceptat fer-se a la casa. Per autonomia, pel futur del sistema sanitari, asseguren els experts d'aquest centre, i pel medi ambient. Francesc Maduell és cap de secció de diàlisi del Servei de Nefrologia i Trasplantament Renal i Rosa Ramos, directora de l'Institut Clínic de Nefrologia i Urologia.
8: Aquí a l'Hospital Clínic, si fem 24.000 sessions de diàlisis a l'any, significa que podem pot haver un consum entre 10 i 12.000 metres cúbics. Això vol dir més de 4 piscines olímpiques a l'any.
9: Això ens situa amb un repte ètic molt clar, que com podem continuar donant la mateixa qualitat del tractament als nostres pacients, reduint al màxim el seu impacte ambiental.
7: Les malalties cròniques del ronyó aniran en augment els pròxims anys, entre altres motius per l'envelliment de la població. El 2050 podria ser la tercera causa de mort en els països desenvolupats.
3: No deixem Barcelona perquè l'Ajuntament invertirà 50 milions d'euros per aconseguir que els barris de la Marina siguin plenament residencials i disposin de tots els serveis. El consistori calcula que aquest entorn de la ciutat en ple creixement i que està ubicat entre el passeig de la Zona Franca i la Ronda Litoral sumarà 30.000 veïns en 10 anys. Jordi Casino, bon dia.
1: Bon dia, Marta. El pla singular a la Marina del Prat Vermell presentat per l'alcalde Jaume Collboni va més enllà de l'objectiu principal del pla de barris per reduir desigualtats, ja que pretén gestionar els impactes que tindrà la gran transformació urbanística d'aquest entorn i anticipar-se l'arribada dels nous veïns durant la propera dècada. En aquest sentit, es construiran un ambulatori, una escola bressol i un centre esportiu municipal i es reactivaran les plantes baixes de titularitat municipal per posar-hi comerços.
10: Que sigui un pla singular vol dir que ens avancem a allò que ha de passar i que a la mesura que la ciutat vagi creixent, i aquesta és una bona pràctica nova a Barcelona que volem després també implementar a la Sagrera. Paral·lelament anem fent totes les inversions d'equipaments que necessitaran els veïns i veïnes que han de venir.
1: A més, el pla de barri singular també preveu actuacions urbanístiques a l'entorn i el govern de Collboni proposa reurbanitzar el passeig de la Zona Franca amb més verd, reformar la plaça de la Marina i ampliar la ronda del litoral.
3: Per cert, que l'alcalde de Barcelona ha dit que confia que els grups d'esquerres donin suport a l'increment de la taxa turística que planteja per als creueristes que fan escala a la ciutat.
4: Collboni vol introduir la pujada de 4 a 8 euros de la taxa a les ordenances fiscals del 2027 en lloc de fer l'increment progressivament.
3: I l'actualitat del dia ens porta avui també fins a Reus, perquè allà els Mossos d'Esquadra han detingut i desnonat una veïna víctima de violència masclista que vivia en un pis propietat de l'Ajuntament. La Nova Ràdio, David Fernández.
11: La dona havia de ser desnonada el mes de gener, però llavors es va aturar el llançament i es va reprogramar per aquest dijous. Des del consistori es diu que ja s'han ofert alternatives residencials ajustades a la situació de l'afectada, però des del Sindicat d'Habitatge de Reus afirmen que només es van oferir dues nits d'hotel. Els Mossos han tirat avall la porta del domicili al voltant de les 11 del matí i han detingut tant a la desnonada com a un activista del sindicat per un presumpte delicte d'obstrucció a la justícia i un altre de resistència i desobediència als agents de l'autoritat. Laia Martínez és membre del Sindicat d'Habitatge de Reus.
12: Realment molt fort i lamentable que no només la fan fora de casa seva, no només es neguen a oferir-li una alternativa, no només li han estat mentint descaradament des de fa un munt de temps, sinó que ja és l'últim, rebenten la porta i s'emporten a dues persones detingudes simplement per haver-se mantingut dins del pis. O sigui, és una cosa totalment innecessària.
11: Unes 30 persones del sindicat s'han concentrat durant el desnonament i ara fan una crida per una nova concentració davant la comissaria dels Mossos a Reus, on es troben els dos detinguts.
3: I és moment per a la cultura. Avui s'ha presentat al Docs Barcelona els 17 documentals que són finalistes de la convocatòria promoguda per la xarxa Ràdio Televisió Espanyola i 3CAT. Els projectes seleccionats, que seran coproduïts per les tres entitats, es donaran a conèixer al Mercat Audiovisual de Catalunya, a Granollers, el 3 de juny. Judit Vallès, bon dia.
13: El documental català està en bon estat, així ho demostren les 75 candidatures que s'han presentat a la convocatòria de documentals promoguda per la xarxa Ràdio Televisió Espanyola de Catalunya i 3CAT. 67 s'han presentat a la categoria documental obert i 8 a les històries de proximitat, amb la participació de televisions com Canal T, Canal 21 Ebre, Ràdio Televisió de Cardedeu, Badalona Comunicació, TAC12 i Ràdio Televisió el Vendrell. Ara totes elles hauran de presentar els seus projectes al pitching que es farà al Mercat Audiovisual de Catalunya i els seleccionats optaran a ser coproduïts per les tres entitats, tal com ha explicat la consellera delegada de la xarxa, Núria de José.
14: Donar una oportunitat tant a la indústria, d'una banda, per potenciar el gènere documental, com específicament a les televisions locals perquè es puguin introduir en aquest gènere que és complicat i que necessita d'un suport important.
13: El 3 de juny es coneixeran els seleccionats finals, tots ells documentals vinculats al territori, la memòria, les històries humanes i la realitat social del país.
3: I tot està a punt perquè demà comenci la 44a edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació a la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. David Navarro, bon dia.
15: Bon dia. Sense plaça de l'univers, però amb els mateixos expositors, més de 200 concentrats al pavelló 8 amb 29.000 metres quadrats. El Còmic Barcelona s'apreta per obligació, però manté totes les accions, com el Comic Kids o el Fòrum, i afegeix un stand per a Hong Kong, en una edició que mira els autors asiàtics. Així, l'exposició de l'obra de Wu Na-yong, que reinterpreta la vestimenta de personatges icònics, conviu amb la del clàssic Paracuellos, de Carlos Jiménez, la dels inicis de Paco Roca o la que recorda el fanzín Atraccions. La directora general de Ficòmic, Meritxell Puig, ha avançat que els aficionats gaudiran d'allò més.
16: Jo penso que és un any també de rècords, però no tant en números que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials, i el tema del còmic pro, per exemple.
15: Paco Roca o Wu Na-Yong visitaran el Saló, com també ho faran autors de nivell de Milo Manara, Shintaro Kago o l'autora del cartell d'enguany, Natacha Bustos. Per cert, que aquest divendres coneixerem la guanyadora del Premi de la millor obra d'autoria espanyola. Per primera vegada recaurà en una dona, gràcies a un ple de 5 nominades femenines. Hola, ladrón de paz,
3: campo de minas para mi sensibilidad. Escoltem Rosalía, perquè la Conferència Episcopal Espanyola li ha atorgat un premi. Es tracta del Premi Bravo en la categoria de música pel seu últim disc, Lux. Él es tan encantador,
4: estrella de la sin razón. El jurat del premi també ha reconegut la directora Lauda Ruiz de Azúa per Los Domingos i el periodista Javier Cercas, autor del Boig de Déu a la fi del món, sobre el viatge que el papa Francesc va fer a Mongòlia el 2023.
3: Amb música arribem als esports. Ja tenim aquí Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Girona afronta el partit més important de la història.
17: Bon dia, Marta. El conjunt gironí, situat en zona de descens, necessita guanyar avui contra la Reial Societat a Montilivi. Girona FM, Pau Villafañe.
18: Els de Mitchell arriben al duel en penúltima posició amb 39 punts i amb el marge d'error gairebé esgotat a falta de 3 jornades pel final de la temporada. 5 partits seguits sense guanyar han tornat a situar el Girona en zona de descens i una victòria avui és pràcticament obligatòria i l'únic camí que li queda a un conjunt dirigit per Mitchell Sánchez, que hi explicava la importància del partit.
19: I tothom ha de saber que demà necessitem donar la nostra millor versió, que l'afició estigui amb nosaltres al 200% perquè les necessitem ten molt i tothom ha de saber que és el partit més important de la història de Girona, molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és un partit per fer història.
18: L'entrenador va reconèixer que Estuani arrossega molèsties, però que s'infiltrarà per poder jugar, i va encoratjar l'afició a fer que Montilivi sigui diferencial davant una Reial Societat que ja té assegurada la plaça europea.
17: I després de 18 jornades sense guanyar, l'Espanyol va aconseguir ahir el primer triomf del 2026. Victòria contra l'Atlètic per 2-0 amb gols de Pere Milla

0: l'única manera més o menys que ens podíem fer mal, però bueno, ho hem intentat, no ha pogut ser.
1: En bàsquet de la Lliga ACB, avui el Joventut Badalona rep la visita a l'Olímpic de l'Andorra a partir de les 8 del vespre. Ahir derrota del Hajo Post Lleida i victòria del Barça. I avui comença a Gijón la Copa de la Reina d'hoquei sobre patins. I prenen part 5 equips catalans. Avui a les 8, duel català entre el Vilassana i el Manlleu. Lluís Rodero, tècnic del Vilassana.
2: Sí, realment és molt recent. Això ens ha d'ajudar a tenir coses presents, a donar-nos més força i l'equip, doncs, quan cau, es vol aixecar i té aquesta oportunitat que agraïm en aquest moment, després de perdre, doncs, sempre vol jugar.
1: La Copa que juga a Gijón a 6:15 de la tarda. Primer partit, el Cerdanyola juga contra el Fraga, un dels grans favorits.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Calaix
5: 90.7 FM.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: La primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga acaba sense acord, però les dues parts s'emplacen a continuar negociant dimarts. Els elements principals de la negociació són les millores salarials i per a l'escola inclusiva. El govern posa l'èmfasi en aquestes millores d'atenció a l'alumnat, però els sindicats volen incloure el punt del salari en la propera trobada. Així ho han valorat la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, després de la reunió.
2: Si el dilluns

0: ens arriba una proposta insuficient que no situa doncs, millores salarials i només vol parlar un altre cop de la inclusiva, doncs, evidentment nosaltres, per nosaltres això serà insuficient. De la mateixa manera que seria insuficient una proposta que només parlés de salaris.
1: Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros.
2: Mentrestant, continuen les mobilitzacions territorials dels docents, avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central. És dijous, 14 de maig de 2026, i tenim més titulars. Agricultura concentra esforços en la lluita contra el senglar i invertir enguany 5 milions d'euros a comercialitzar-la la carn. Sònia Kerr.
3: Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la peste porcina africana. Òscar Ordeig aposta per la cuina per comercialitzar aquesta carn. Des de l'inici de l'any s'han fet 27.000 captures.
4: Va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant amb cuina, amb potenciar la cuina catalana, i per tant una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
2: La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril.
3: És una millora de només una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants.
2: L'Ajuntament de Barcelona invertirà 50 milions d'euros als barris de la Marina.
3: L'objectiu és que siguin plenament residencials i disposin de tots els serveis necessaris. El consistori calcula que aquest entorn de la ciutat sumarà 30.000 veïns en 10 anys.
2: En cultura de Mengega, la 44a edició del Còmic Barcelona.
3: Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago.
2: Els esports, el Girona afronta el partit més important de la història. Joan Barberà.
5: Situats en zona de descens, els gironins necessiten avui la victòria contra la Reial Societat a Montilivi. Ahir l'Espanyol va tornar a guanyar després de 18 partits sense fer-ho i va fer un pas més cap a la salvació. La permanència primera està més cara aquesta temporada.
2: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Moltes comarques del país al llarg de les properes hores tindran un temps tranquil però força ventós, especialment a les comarques metropolitanes, la Catalunya Central, Pla de Lleida i gairebé tot Tarragona. Aquesta tarda tindrà aquest vent de ponent o mestral que en algun moment serà intens i farà pujar la temperatura. De fet, avui farà més calor que no pas ahir, sobretot a la Costa Daurada i a gran part de l'àmbit barceloní. I, en canvi, a gran part del Pirineu i sobretot les comarques de Girona, els núvols seran una mica més espessos, més freqüents, i aniran deixant alguns ruixats. Ja entrada la tarda, gran part de Girona acabaran sent més intensos. També arribaran a fregar el Prepirineu, el Montseny o l'Alt Maresme. La resta del país ja diem que la tarda serà més plàcida. Aquesta matinada i demà s'ennuvolarà molt el cel, acabaran caient algunes gotes disperses, i el divendres al migdia i la tarda hi haurà fortes tempestes, sobretot entre Girona i Barcelona, també nevades a l'Alt Pirineu. Estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís. Mi al control de so tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passant 4 minuts de 2:15.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Govern i sindicats se citen dimarts que ve per mirar d'acostar posicions després de la primera trobada de la mesa sectorial amb la consellera Esther Niubó al capdavant. El govern insisteix en millores per a la inclusiva, mentre que els sindicats exigeixen tractar també les millores salarials en la propera trobada. Fan una crida a més als docents a continuar mobilitzant-se i mantenen les convocatòries previstes de vaga. Anem cap a la seu del Departament d'Educació. Esther Minguell, quin és el posicionament dels sindicats? Bon dia.
8: Bon dia. Els sindicats convocants de les vagues exigeixen al govern que reobri la negociació més enllà de l'acord del mes de març i que es pugui tractar de totes les qüestions que preocupen el col·lectiu. Vostè, que està d'acord en parlar dels recursos per l'escola inclusiva, però reclama posar sobre la taula les millores salarials ja en la propera reunió. Esperen que en la convocatòria de dilluns ja aparegui el tema agendat i, si no, no aniran a la trobada. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
0: En canvi, en matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran. I és que l'acord és tan, diguéssim, explícit i concret que aquí no, en el marc de l'acord no hi ha marge de millora. Per tant, la voluntat en aquest sentit ha de ser de la consellera de reobrir i ampliar aquest acord, en aquest marc sobretot.
8: Els altres sindicats exigeixen al govern propostes concretes i que porti solucions a l'emergència educativa. Escoltem Ignasi Fernández, de professors de secundària, i Laura Gené, de la CGT.
9: Està silenciant la veu de la secundària, perquè el que ha portat avui és una proposta irrisòria sobre dotacions de l'escola inclusiva, que no funciona.
10: És un insult a tota la comunitat educativa, a totes les persones que s'estan mobilitzant. La conselleria, el departament, ha vingut sense cap proposta per escrit.
8: Els sindicats que van signar l'acord, Comissions Obreres i la UGT, presents també a la reunió, celebren que la resta de formacions s'afegeixin a la mesa per treballar en el desplegament de les mesures pactades.
2: Això per part dels sindicats, però quines explicacions ha donat el govern? Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. Davant les reclamacions dels sindicats a la mesa de negociació per incloure millores salarials, el Departament d'Educació s'ha limitat a repetir fins a 4 cops que hi ha marge suficient dins de l'acord tancat al març amb UGT i Comissions Obreres. És a dir, que el govern no preveu ampliar la dotació pressupostària més enllà dels 2.000 milions previstos al pacte amb els sindicats minoritaris. És més, el secretari de Millora Educativa ha evitat en tot moment parlar de millorar els sous dels docents i s'ha limitat a parlar de millores laborals. Ignasi Jiménez.
1: Tenim un acord suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
11: El que sí que ha ampliat el departament en la seva proposta d'acord són els professionals per la inclusiva, fins a 650, un centenar més que el que havia proposat fins ara, i una xifra que preveu encara incrementar de cara a la reunió de dimarts, ja que la inclusiva, diuen, és un dels punts que genera més consens a la mesa de negociació. De fet, el govern ha proposat als sindicats obrir un calendari de treball bisetmanal per avançar en l'acord.
2: I mentrestant continuen les mobilitzacions territorials dels docents, avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central. A Girona, prop de 4.000 mestres i professors s'han manifestat i plantat davant dels serveis territorials d'educació després de fer una marxa lenta. Han aprofitat, a més, la celebració del certamen en temps de flors a la ciutat. Girona FM, Pau Villafanyi.
12: Sota el lema "Per temps de flors ens plantem", 8.000 docents, segons els sindicats, han recorregut el centre de la ciutat en una manifestació que ha arrencat a les 12 del migdia davant de Correus i ha acabat a la porta dels serveis territorials d'educació. Glòria Polls és la portaveu del sindicat USTEC a les comarques de Girona.
13: Hem vist una manifestació massiva amb diferents columnes que han sortit de diferents punts del territori de la província de Girona. Els docents hem tornat a sortir al carrer, volem que se'ns torni a sentir la veu per demanar a la consellera, que avui precisament està en aquesta mesa de negociació convocada per ella mateixa, per reclamar aquestes millores d'un pacte que es va signar que no recull ni de bon tros el que necessitem realment a les aules per poder treballar bé.
12: La propera cita de protesta pels docents gironins és el 27 de maig amb la vaga a nivell català i després l'1 de juny, quan està prevista una nova aturada amb manifestació central a Girona.
2: Anem ara cap a les comarques de la Catalunya Central. A Osona, una bicicletada pels carrers de Vic ha escenificat la jornada de vaga d'aquest dijous. S'han anat aturant en diversos punts aquí els docents per fer-hi activitats, com per exemple jocs de cucanya. L'objectiu, entorpir el trànsit i fer partícips també les famílies. El 9FM, Esther Rovira.
14: Més d'un centenar de docents i famílies s'han concentrat a la plaça Major a primera hora del matí, vinguts de les columnes de Torelló, Manlleu, Calldetenes i la capital osonenca. Aquest ha estat el punt de partida d'una marxa que ha recorregut diversos punts de la ciutat. Han anat parant per fer proves com el joc de les cadires o trencar l'olla, en el marc d'una jornada reivindicativa i lúdica per demostrar unitat davant les reclamacions per millorar les condicions laborals del professorat català. Ho explica Sònia Zapata, delegada sindical d'USTEC.
15: Hem apostat per una jornada de vaga diferent, més lúdica, més familiar, descentralitzada, no anant tant als serveis territorials de la Catalunya Central a Manresa, sinó fent una cosa amb les famílies, perquè molts són famílies, i estem lluitant també pels seus drets, perquè estem lluitant per una escola que sigui pública, que sigui catalana, que sigui de qualitat i que doni l'igualtat d'oportunitats per a tothom.
14: L'objectiu de la mobilització també ha estat entorpir al màxim el trànsit perquè se'ls escolti com a mesura de pressió cap al govern.
2: Doncs justament el Partit Popular ha criticat els talls de carreteres que fan aquests dies els docents en les seves mobilitzacions.
3: El diputat del PP al Parlament, Alberto Villagrasa, ha justificat que els Mossos d'Esquadra infiltressin agents en una assemblea per obtenir informació i impedir justament que es facin aquests talls de carreteres de forma il·legal, però creu que Interior ho va fer de forma maldestra. Ho ha dit en una entrevista a la xarxa.
16: Interrumpir una infraestructura básica y crítica como son las carreteras, las autopistas, no está dentro del derecho a manifestación. Yo entiendo que siempre la policía actúa dentro de la legalidad y necesita tener información precisamente para que aquellas concentraciones y manifestaciones se puedan realizar de forma pacífica y respetando el derecho de todos. ¿Que la actuación fue torpe? Seguramente fue muy torpe porque al final dejaron expuestas a dos Mossos d'Esquadra, las han dejado vendidas, las han dejado pecho descubierto.
3: Villagrasa afegeix que el PP no ha demanat cap dimissió ni cessament per responsabilitat.
2: I encara en clau política, l'Audiència Nacional ha deixat vist per a sentència el judici contra la família Pujol Ferrusola i una desena d'empresaris per corrupció econòmica. Ha estat després de 38 sessions a les seus de Madrid i de San Fernando de Henares i amb la declaració del voltant de 200 testimonis.
3: En les últimes sessions, les acusacions han mantingut les seves peticions de penes de fins a 29 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusola per blanqueig i frau fiscal, entre altres, mentre que les defenses han al·legat que els fets no són delictius i que no hi ha proves contra els acusats. Cal recordar que l'expresident de la Generalitat va ser exclòs de la causa fa unes setmanes a causa del seu deteriorament mental. Cap acusat ha usat el torn d'última paraula.
7: Notícies en xarxa.
2: Agricultura concentra esforços en la lluita contra el senglar i invertirà enguany 5 milions d'euros a comercialitzar-ne la carn. Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la pesta porcina africana i amb aquesta nova estratègia. Marc Dalmau, bon dia.
17: Bon dia. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca destinarà 250.000 euros a la Federació Catalana de Caça per incentivar les captures de senglars. També han contractat 3 empreses de control cinegètic per valor de 600.000 euros que faran captures en zones periurbanes, principalment amb gàbies i xarxes. I fins a 2,2 milions d'euros seran per comercialitzar la carn. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
4: I tot el circuit cap a totes les empreses que estan fent comercialització de carn de caça i amb productes molt bons. Això va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant amb cuina, amb potenciar la cuina catalana, i per tant una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
17: Des del gener s'han capturat 27.000 senglars i el departament vol allargar la temporada de caça. Pel que fa a desescalar les zones amb restriccions, el conseller diu que es farà el més ràpid possible, demana treballar els tècnics, però assegura entendre la situació.
4: Demanem disculpes a tots els ciutadans, doncs, que veuen alterats els seus hàbits també de sortida i els mateixos ajuntaments.
17: Aquesta setmana hi ha hagut 14 nous positius de 395 mostres.
2: Doncs encara en relació a l'agricultura, Unió de Pagesos amenaça amb mobilitzacions a principis de juny si la conselleria no solventa ja els ajuts pel canvi climàtic.
3: Asseguren que la lentitud amb què el departament està tramitant els ajuts posa en risc la viabilitat de la pagesia. Es tracta de subvencions per la sequera, les danes i incendis diversos. Així ho advertia Jaume Gardenyes, que és responsable de sectors vegetals d'Unió de Pagesos.
18: Per motius d'agenda, no se'ns contesta res amb tot el període estiuenc. Si no es fa res abans del mes de juny, nosaltres s'ha presentat diverses propostes al departament i us hi vam dir, si ens hem de tancar dintre el departament i fer una vaga de fam, la farem. Farem les mesures pertinents per a la gent que tinguem disposada a treballar amb aquestes propostes.
7: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny, després que la inflació s'hagi situat en el 3% a l'abril. És una lleugeríssima millora, de fet d'una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats, però els carburants, que mantenen els preus a l'alça.
3: I que ja són un 10% més cars que ara fa un any, amb un augment de prop del 3% respecte del març. Des de Comissions Obreres critiquen que s'anuli la bonificació, principal responsable de la rebaixa de preus de l'energia, i demanen seguir en aquesta línia. Albert Ferrer n'és el responsable de Mercat de Treball.
19: Des de Comissions Obreres de Catalunya reclamem, en primer lloc, un major impuls en la intervenció pública per a contenir la inflació i evitar que els costos d'aquesta crisi de preus, que és d'àmbit global, recaiguin en les persones treballadores, que són del tot alienes a l'origen d'aquesta crisi.
3: I és que l'electricitat i el gas ha baixat prop d'un 2% a Catalunya en comparació amb l'abril del 2025. Pel que fa als aliments, augmenten dues dècimes respecte del mes passat, sobretot els ous, la carn i el peix. En canvi, l'oli d'oliva va a la baixa i cau un 11% en un any. Per demarcacions, Lleida lidera el repunt de preus i se situa en el 3,7%. La segueix Girona amb un 3,3% i Tarragona amb un 3,2%. I a la cua hi ha Barcelona, on els preus cauen del 3 al 2,8%.
2: Doncs no deixem l'economia. Avui primera reunió de mediació entre els sindicats i la direcció de Nissan per l'ERO plantejat a Catalunya. Els sindicats denuncien defectes de forma. De fet, asseguren que l'empresa no ha facilitat tota la informació obligatòria ni tampoc no ha coordinat correctament el procés amb d'altres plantes europees.
3: D'altra banda, l'empresa parla de 200 11 afectats, però els sindicats apunten que la xifra pot ser encara més alta. Ho ha explicat a la xarxa Joan Carles Yepes, que és coordinador de la secció sindical UGT FICA a Nissan.
20: Ens va indicar que potencialment l'afectació era de 569 persones. Dos, tres dies després, la comunicació va ser, estem amb el procés, evidentment, d'estudiar tota la documentació que ens fan facilitar el passat dia 11, i aleshores, pues, a partir d'aquí, veurem veritablement si la xifra és aquesta, real. Evidentment, nosaltres el que estem buscant és la nul·litat d'aquest expedient.
3: La d'avui ha estat la segona taula de negociació entre el comitè i l'empresa.
2: L'expedient de regulació d'ocupació de Glovo, mentrestant, afectarà 91 repartidors, finalment, a Catalunya.
3: És un 21% més, Marta, dels 435 riders afectats per l'ERO a tot Espanya. Operen principalment en municipis de l'àrea metropolitana i zones de costa. Cap d'ells, això sí, a la ciutat de Barcelona. Ahir a la nit, Glovo i els sindicats van arribar a un acord unànime per reduir l'afectació de l'ERO i oferir indemnitzacions de 37 dies per any treballat.
2: Atenció a aquestes dades. L'Hospital Clínic ha rebaixat un 22% les emissions de CO2 derivades de les diàlisis en l'últim any i ho ha fet impulsant el tractament a casa. A més, ha reduït l'aigua que es necessita per fer aquest tractament en un 40% al llarg de les darreres dues dècades. És una de les activitats, la diàlisi amb més impacte ambiental, i els experts fan una crida a reduir-lo, més encara tenint en compte que les malalties cròniques renals augmentaran els pròxims anys. Maite Polo, bon dia.
21: Bon dia. El Clínic fa unes 65 diàlisis al dia i una tercera part dels pacients que han començat a fer aquest tractament en els darrers 3 anys han acceptat fer-se a la casa. Per autonomia, pel futur del sistema sanitari, asseguren els experts d'aquest centre, i pel medi ambient. Francesc Maduell és cap de secció de diàlisi del Servei de Nefrologia i Trasplantament Renal, i Rosa Ramos, directora de l'Institut Clínic de Nefrologia i Urologia.
22: Aquí a l'Hospital Clínic, si fem 24.000 sessions de diàlisis a l'any, significa que pot haver un consum entre 10 i 12.000 metres cúbics. Això vol dir més de 4 piscines olímpiques a l'any.
23: Això ens situa en un repte ètic molt clar, que com podem continuar donant la mateixa qualitat del tractament als nostres pacients, reduint al màxim el seu impacte ambiental.
21: Les malalties cròniques del ronyó aniran en augment els pròxims anys, entre altres motius per l'envelliment de la població. El 2050 podria ser la tercera causa de mort en els països desenvolupats.
2: Doncs seguim a Barcelona. L'Ajuntament invertirà 50 milions d'euros per aconseguir que els barris de la Marina siguin plenament residencials i disposin de tots els serveis necessaris. El consistori calcula que aquest entorn de la ciutat, que està en ple creixement i ubicat entre el passeig de la Zona Franca i la Ronda Litoral, sumarà 30.000 veïns en 10 anys. Jordi Casino, bon dia.
24: Bon dia, Marta. El pla singular a la Marina del Prat Vermell, presentat per l'alcalde Jaume Collboni, va més enllà de l'objectiu principal del pla de barris per reduir desigualtats, ja que pretén gestionar els impactes que tindrà la gran transformació urbanística d'aquest entorn i anticipar-se l'arribada dels nous veïns durant la propera dècada. En aquest sentit, es construiran un ambulatori, una escola bressol i un centre esportiu municipal, i es reactivaran les plantes baixes de titularitat municipal per posar-hi comerços.
25: Que sigui un pla singular vol dir que ens avancem a allò que ha de passar i que a la mesura que la ciutat vagi creixent, i aquesta és una bona pràctica nova a Barcelona que volem després també implementar a la Sagrera, paral·lelament anem fent totes les inversions d'equipaments que necessitaran els veïns i veïnes que han de venir.
24: A més, el pla de barri singular també preveu actuacions urbanístiques a l'entorn, i el govern de Collboni proposa reurbanitzar el passeig de la Zona Franca amb més verd, reformar la plaça de la Marina i ampliar la Ronda del Litoral.
2: L'alcalde de Barcelona, per cert, que ha dit que confia que els grups d'esquerres donin suport a l'increment de la taxa turística que planteja per als creueristes que fan escala a la ciutat.
3: Collboni vol introduir la pujada de 4 a 8 euros a la taxa de les ordenances fiscals del 2027, en lloc de fer l'increment progressivament.
2: Canviem de comarques perquè 8 municipis de les Garrigues Altes han signat un acord amb la Generalitat i la Diputació de Lleida per millorar la connectivitat interna i adequar la titularitat de diverses vies de la zona. Les actuacions que es duran a terme comportaran més de 18 milions d'euros d'inversió. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
26: El conveni comporta un conjunt d'actuacions de millora en un tram de la C-233 i en els camins de Torrebesses a Castelldans i de Bellaguarda als Torms, així com l'adequació de la seva titularitat i funcionalitat. El finançament dels treballs correspondrà a la Generalitat de Catalunya aproximadament del 75% i a la Diputació de Lleida el 25%. Es preveu que les obres estiguin enllestides el 2028 i abastaran els municipis de Torrebesses, Granyena de les Garrigues, el Cogul, Castelldans, la Granadella, el Soleràs, Bellaguarda i els Torms. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
27: La potencialitat que tenim
0: teniu a les Garrigues Altes recau en potenciar-vos com a identitat, com allò que heu estat sempre, vinculat al sector primari, però també hem de tenir la capacitat d'incorporar joves, persones que es vulguin viure i desenvolupar el seu projecte vital en els vostres municipis, i per això també aquest esforç de progrés i de modernització a tot Catalunya, a les Garrigues Altes també.
26: La millora de les comunicacions viàries forma part del programa Reglament de les Garrigues Altes del Govern de la Generalitat.
2: I és moment per a la cultura. Està tot a punt perquè demà comenci la 44a edició del còmic Barcelona. Enguany les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra per a Cuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. David Navarro, bon dia.
1: Bon dia. Sense Plaça de l'Univers, però amb els mateixos expositors, més de 200 concentrats al pavelló 8 amb 29.000 metres quadrats. El còmic Barcelona s'apreta per obligació, però manté totes les seccions, com el Comic Kids o el Fòrum, i afegeix un estand per a Hong Kong, en una edició que mira els autors asiàtics. Així, l'exposició de l'obra de Wu Na-yong, que reinterpreta la vestimenta de personatges icònics, conviu amb la del clàssic Paracuellos, de Carlos Jiménez, la dels inicis de Paco Roca o la que recorda el fanzine Atraccions. La directora general de Ficòmic, Meritxell Puig, ha avançat que els aficionats gaudiran d'allò més.
5: Jo penso que és un any també de rècords, però no tant en números de que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials i el tema del còmic pro, per exemple.
1: Paco Roca o Wu Na-yong visitaran el Saló, com també ho faran autors de nivell de Milo Manara, Shintaro Kago o l'autora del cartell d'enguany, Natacha Bustos. Per cert, que aquest divendres coneixerem la guanyadora del premi de la millor obra d'autoria espanyola. Per primera vegada recaurà en una dona, gràcies a un ple de 5 nominades femenines.
2: Els Pets, Miqui Núñez, la Ludwig Bang o els Amics de les Arts són els caps de cartell del Petits Camaleons, el festival de música de referència per als més petits que tornarà a Sant Cugat del Vallès a la tardor. Cugat Mèdia, Mireia Puente.
6: La 15a edició del festival Petits Camaleons donarà el tret de sortida dijous 1 d'octubre amb el concert dels Amics de les Arts al Teatre Auditori Emma Vilarassau. Des de llavors i fins diumenge 4, la zona del Teatre Auditori, l'Escola Municipal Victòria dels Àngels i les carpes que s'ubicaran a l'Arboretum acolliran fins a 70 concerts que podran gaudir prop de 10.000 persones en total. La jornada de dissabte comptarà amb una desena de propostes musicals, entre les quals destaquen Miqui Núñez, els Amics de les Arts, Triquei o el Poni Pissador. Diumenge, els Pets i la Lut Dic Van seran els encarregats de posar el punt final a l'edició, una jornada que també comptarà amb Sidoní, Oriol Cors o Robot Robert. L'alcalde Josep Maria Vallès considera que Sant Cugat reuneix tots els requisits per fer el festival.
8: Jo crec que aquesta ciutat reuneix tots els ingredients possibles perquè això funcionés, no? D'entrada, evidentment, un bon equip al darrere que faci aquesta programació, sempre buscant el millor cartell possible.
6: La venda d'entrades per accedir al festival estan disponibles ja des d'aquest mateix dijous a través de la seva pàgina web.
2: I el Festival Terrats en Cultura portarà 13 espectacles a 7 terrats de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Del 12 de juny al 24 de juliol, la trobada combinarà música, teatre, dansa i stand-up.
3: Terrats en Cultura manté la seva original proposta, espectacles a llocs poc convencionals, 7 terrats de Barcelona i de l'Hospitalet de Llobregat, però ubicacions que el públic no coneix fins aleshores, fins hores abans, volíem dir, de cada funció. En total, 5 concerts, 6 espectacles teatrals, una peça de dansa i una proposta d'estand-up. L'organització preveu que un miler d'espectadors passin fins al 28 de juliol que gaudeixin d'aquesta proposta.
2: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Girona afronta, atenció, el partit més important de la història.
9: Bon dia, Marta. El conjunt gironí, situat en zona de descens, necessita guanyar avui contra la Reial Societat a Montilivi. Girona FM, Pau Villafañe.
10: Els de Mitchell arriben al duel en penúltima posició amb 39 punts i amb el marge d'error gairebé esgotat a falta de 3 jornades pel final de la temporada. 5 partits seguits sense guanyar han tornat a situar el Girona en zona de descens i una victòria avui és pràcticament obligatòria i l'únic camí que li queda a un conjunt dirigit per Michel Sánchez, que hi explicava la importància del partit.
27: I tothom ha de saber que demà necessitem donar la nostra millor versió, que l'afició estigui amb nosaltres al 200%, perquè les necessitem molt, i tothom ha de saber que és el partit més important de la història de Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és un partit per fer història.
10: L'entrenador va reconèixer que Estuani arrossega molèsties, però que s'infiltrarà per poder jugar, i va encoratjar l'afició a fer que Montilivi sigui diferencial davant una Reial Societat que ja té assegurada la plaça europea.
9: I després de 18 jornades sense guanyar, l'Espanyol va aconseguir ahir el primer triomf del 2026, victòria contra l'Atlètic Club per 2-0 amb gols de Pere Milla i Quique García. Amb 42 punts i a falta de dues jornades, els blanquiblaus van fer un pas més cap a la salvació. Escoltem el tècnic Manolo González.
4: He sentit un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i ja et dic, a partir d'aquí pues, intentar descansar perquè està sent un any que no s'esperava i està sent dur, la veritat.
9: I ahir el Barça va perdre per 1-0 contra l'Alavés, també equip immers en la lluita per la salvació. En bàsquet, en el món de la cistella, la Lliga ACB, avui a les 8 del vespre, el Joventut Badalona rep a l'Olímpic a l'Andorra. Ahir, derrota del Hayopos Lleida i el Barça va superar el Granada. I avui comença a Gijón la Copa de la Reina d'hoquei sobre patins i prenen part 5 equips catalans. Avui hi ha dos partits, a 6:15 de la tarda el Cerdanyola juga contra el Fraga i a les 8, duel català entre el Vilassana i el Manlleu.
2: Gràcies, Joan Barberà, és l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
11: La xarxa de comunicació local.

0: de 10. Són les 3.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. La primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però les dues parts, això sí, s'emplacen a continuar negociant dimarts. Els elements principals de la negociació són les millores salarials i per l'escola inclusiva. El govern posa l'èmfasi en les millores d'atenció a l'alumnat, però els sindicats volen incloure el punt del salari en la propera trobada. Així ho han valorat la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
3: Si el dilluns ens arriba una proposta insuficient que no situa doncs, millores salarials i només vol parlar un altre cop de la inclusiva, doncs, evidentment nosaltres per nosaltres això serà insuficient. De la mateixa manera que seria insuficient una proposta que només parlés de salaris. Per nosaltres això tampoc seria suficient i tampoc entraríem en aquest marc de negociació.
4: Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros per tal de poder trobar i desencallar aquesta situació, que ens sembla que nosaltres, evidentment, farem tots els possibles perquè així sigui.
2: Mentrestant, avui han continuat les mobilitzacions territorials dels docents a les comarques de Girona i també a la Catalunya Central, avui en el tercer dia. I Agricultura, que concentra esforços en la lluita contra el senglar, invertirà enguany 5 milions d'euros en comercialitzar-ne la carn. Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la pesta porcina africana. Concentra esforços des de principis d'any, ja que s'han fet unes 27.000 captures. I la rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat al 3% al mes d'abril. És una millora de només una dècima respecte al març, però se situa, això sí, dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Això sí, continuaran els bonificats als carburants. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el papa Lleó XIV es reuniran pròximament al Vaticà. Ho ha confirmat fons a l'executiu espanyol. La trobada tindrà lloc abans que acabi el mes en el context d'un viatge del cap de l'executiu i es produirà uns dies abans de l'inici del viatge que el pontífex té previst, recordem, fer a Espanya el mes de juny. I l'Audiència Nacional ha deixat vist per sentència el judici contra la família Pujol Ferrusola i una desena d'empresaris per corrupció econòmica després de 38 sessions a les seus a Madrid i a San Fernando de Henares i amb la declaració al voltant d'uns 200 testimonis. Es demanen fins a 29 anys de presó.
1: Notícies en xarxa.

0: de 10. Són les 4.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern i els sindicats se citen dimarts vinent per mirar d'acostar posicions després de la primera trobada de la mesa sectorial amb la consellera Esther Niubó al capdavant. El govern insisteix en millores per la inclusiva mentre que els sindicats exigeixen tractar també les millores salarials en la propera trobada. Fan una crida als docents a continuar mobilitzant-se i mantenen les convocatòries de vaga. Ustec està d'acord en parlar dels recursos per l'escola inclusiva, però reclama posar sobre la taula les millores salarials. Yolanda Segura és la portaveu.
3: En canvi, en matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran. I és que l'acord és tan, diguéssim, explícit i concret que aquí no, en el marc de l'acord no hi ha marge de millora. Per tant, la voluntat, en aquest sentit, ha de ser de la consellera de reobrir i ampliar aquest acord en aquest marc, sobretot.
2: I la rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat al 3% al mes d'abril. És una millora de només una dècima respecte al març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants. Escoltem Albert Ferrer, responsable de treball de Comissions Obreres.
4: Des de Comissions Obreres de Catalunya reclamem, en primer lloc, un major impuls en la intervenció pública per a contenir la inflació i evitar que els costos d'aquesta crisi de preus, que és d'àmbit global, recaiguin en les persones treballadores, que són del tot alienes a l'origen d'aquesta crisi.
2: I és que l'electricitat i el gas han baixat prop d'un 2% a Catalunya en comparació a l'abril de 2025. Més temes. L'expedient de regulació d'ocupació de Glovo afectarà 91 repartidors a Catalunya. És el 21% dels 436 riders afectats per l'ERO a tot Espanya. Operen principalment en municipis de l'àrea metropolitana i zones de la costa, cap d'ells a la ciutat de Barcelona. Ahir a la nit, Glovo i els sindicats van arribar a un acord unànime per reduir l'afectació de l'ERO i oferir indemnitzacions de 37 dies per any treballat. I els Mossos d'Esquadra han detingut i han desnonat aquest dijous al matí una veïna de Reus víctima de violència masclista que vivia en un pis de l'Ajuntament. Han executat el llançament i han detingut dues persones per un presumpte delicte d'obstrucció a la justícia i un altre de resistència i desobediència als agents. Un dels arrestats és, com us dèiem, la mateixa inquilina del pis. Des de l'Ajuntament asseguren que s'han ofert alternatives residencials ajustades a la situació de l'afectada. El sindicat ha explicat que l'única opció que se li ha proposat ha estat el pagament de dues nits d'hotel.
1: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: 10. Són les 5.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. La primera reunió entre educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però les dues parts s'han emplaçat a continuar negociant el proper dimarts. Els elements principals de la negociació són les millores salarials i l'escola inclusiva. El govern posa èmfasi en les millores de l'atenció a l'alumnat i els sindicats volen incloure el punt del salari a la propera trobada. Ignasi Jiménez és el secretari de Millora Educativa.
3: Tenim un acord suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
2: I primera reunió de mediació avui entre els sindicats i la direcció de Nissan per l'ERO plantejat a Catalunya. Els sindicats anuncien defectes de forma, asseguren que l'empresa no ha facilitat tota la informació obligatòria ni ha coordinat correctament el procés amb altres plantes europees. L'empresa parla de 211 afectats, però els sindicats apunten que la xifra pot ser més alta. Ho ha explicat a la xarxa Joan Carles Llepes, coordinador de la secció sindical de Nissan.
4: Ens va indicar que potencialment l'afectació era de 569 persones. Dos, tres dies després, la comunicació va ser, estem amb el procés, evidentment, d'estudiar tota la documentació que ens fan facilitar el passat dia 11, i aleshores, pues, a partir d'aquí, veurem veritablement si la xifra és aquesta, real. Evidentment, nosaltres el que estem buscant és la nul·litat d'aquest expedient.
2: I un treballador ha mort en un accident laboral avui a Sant Pere de Ribes. L'home de 64 anys estava fent tasques de manteniment en una nau industrial en un punt situat a uns 7 metres d'alçada quan ha caigut per causes que s'estan investigant. El cas és en mans del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Vilanova i la Geltrú i del Departament d'Empresa i Treball. I la Conferència Episcopal Espanyola ha atorgat a Rosalía el Premi Bravo, la categoria de música, pel disc Lux. El jurat del premi també ha reconegut la directora Alauda Ruiz de Azúa per Los Domingos i el periodista Javier Cercas, autor del Boig de Déu a la fi del món, sobre, recordem, el viatge que el papa francès va fer a Mongòlia l'any 2023. En clau esportiva, el Girona afronta el partit més important de la història. Situats en zona de descens, els gironins necessiten guanyar la Real Societat a Montilivi. Ahir l'Espanyol va tornar a guanyar després de 18 partits sense fer-ho i van fer un pas més cap a la salvació. La permanència a primera encara està més cara aquesta temporada. En una hora més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
5: Som l'Ari i la Núria i estàs escoltant
6: Pecat Original,
5: un podcast de dues amigues parlant del que més els agrada.
6: Amors llegendaris, retrobaments increïbles i moltes coses més.
5: Avui toca parlar de Diego Rodríguez da Silva Velázquez.

0: Cat Original, amb Ariadna Carreño i Núria Lázaro.
1: Crec que era de jutjat de guàrdia tenir un podcast sobre art i que no mencionéssim quasi el nom de Velázquez.
2: La veritat. He de dir que aquest capítol també era de jutjat de guàrdia dedicar-li al nostre estimat Iu Calvet Robert.
1: Tan fràgil.
2: Tan fràgil. Perquè ens va regalar aquest llibre que ens va dedicar i tot. Increïble.
1: Increïble.
2: O sigui, la millor persona del món, @iu, que a més té WhatsApp, celebrem.
1: Per fi, celebrem-ho.
2: I vam dir, li hem de dedicar un capítol, no sabíem quin capítol dedicar-li de la temporada. És un llibre increïble que parla de lo que los libros de historia del arte no quieren que sepas, de la Blanca Aguilera. Hi ha un munt de curiositats, explica lo de la maja desnuda, parla del columpi de Fragonard i a les menines, i per això vam pensar que Diego de Velázquez, que per nosaltres també era molt important aquest capítol, quin millor capítol per dedicar-li a l'Iu que aquest. Així que des d'aquí, gràcies per seguir-nos, gràcies per confiar en nosaltres, gràcies per aquest meravellós llibre i que esperem que t'agradi moltíssim.
1: Sí. A més, el llibre està com escrit una miqueta en el mateix nostre to.
2: És increïble, saps? És increïble. Millor llibre, o sigui que gràcies de tot cor. I res, parlem de Velázquez. He de dir que ens feia una mica de por entrar
1: molt,
2: en matèria.
1: A mi personalment, molt.
2: Però també és veritat que ser un home molt més antic que d'altres en els que sí que hem pogut com trobar coses creepies, és més fàcil així no trobar-ne. Si era també molt reservat, com és el cas.
1: Totalment. Per sort, com ha dit la Núria, no és el cas. De moment no se sap res turbio de Velázquez, esperem que segueixi així. I, de fet, a mi em fa personalment molta il·lusió aquest capítol perquè, a diferència d'altres podcasts i d'infografia de Velázquez en general, avui ens centrarem en ell, en com era, curiositats, rumors, vida, que en tenim per un rato llarg. Perquè, al final, quan ho busques tot es centra molt en l'obra, que està molt bé, i al final doncs, també és una miqueta el sentit, però mai s'acaba parlant així com d'altres artistes, sí.
2: De fet, aquí hi ha hagut disputa, igual que va haver amb el Trumpet d'Oil, aquí menys. Però és veritat en això perquè jo volia parlar més de les obres. Després ja en parlarem. Perquè
1: és que
2: tu entres i dius, necessito parlar, hi ha molts safrets, però és veritat que era guai també dedicar-li al Velázquez com així, com a tal. Així que comencem pel torron, com si no m'hagués escrit l'Ariadna aquesta frase. Primer de tot, Velázquez, val? El seu pare era Juan Rodríguez de Silva, era de Portugal i està documentat que era o notari o que tenia algun càrrec d'aquest tipus dins de l'administració, relacionat amb l'administració. El seu llinatge era de família respectable i important, però no surt enlloc que fos noble. Això és una dada important. Després veureu per què. Armisenda va per tu una altra vegada, perquè en parlarem més tard, però important saber que no eren nobles.
1: I en parlarem de veritat.
2: Sí, en parlarem de veritat. Que és no eren important. Nobles.
1: La seva mare, per l'altra banda, era la Jerónima Velázquez. Ei, Jerónimo, de nou.
2: Germana del Jerónimo Stilton. Sí.
1: Això va... Ah, mira. Ah. Això va sortir...
2: M'has cerrat tu, Ariadna, Mateo, ho sento, joder.
1: Bueno, la Jerónima Velázquez, no? Ella sí que venia d'una família sevillana més adinerada que la del pare, i per aquesta raó, i per ajudar-se a fer-se un nom més endavant, en Diego va ser com molt revolucionari i va adoptar com a primer cognom el de la seva mare abans que el del seu pare.
2: Fort, eh? Vull dir que ja veiés... Fortíssim. Molts artistes es canvien el nom, però és el que dius, no era
1: lo comú.
2: No era lo comú. Velázquez va ser el primer fill de 8 germans, cosa que el posicionava amb una gran responsabilitat familiar. En aquella època, ser primogènit significava doncs, tenir l'obligació de trobar els seus germans un ofici, cuidar dels seus pares quan es fessin grans, assegurar econòmicament a tota la família per poder mantenir...
1: Jo em preguntaria al pare què feia, tipo...
2: Ja.
1: És que és una cosa que dic...
2: D'on està el padre? Bueno, la mà... Sí,
1: padre ausente.
2: Sí, exacte. No, en aquest cas no, però... No, potser va... No sé, no sabem. El que sí que sabem és que els Velázquez no eren pobres, no eren un Vermeer, però tampoc eren una Peggy Guggenheim.
1: Traumada per un Vermeer.
2: Uf, és que ha sigut el meu millor capítol, lo sento, m'ha encantat. Però tampoc eren rics com la Peggy Guggenheim, val? Estaven ahir. Per tant, ell tenia com la pressió absoluta d'escollir bé una feina que pogués doncs, proveir tot això que dèiem. I per aquesta raó també els pares tenien l'obligació de donar-li com la millor educació que poguessin.
1: A part, la família era sevillana i Sevilla en aquell moment, en aquella època, que era el segle XVI, era la ciutat més rica i internacional d'Espanya, que jo crec que això poca gent ho sap.
2: També pel port, suposo, no?
1: Exacte, era el lloc on es trobaven doncs, molts comerciants i artistes d'arreu d'Europa amb les seves corresponents influències. Per tant, si eres d'una família que et podies permetre viure en aquella ciutat, doncs havies de donar el callo i estar a l'altura. I una altra de les responsabilitats que tenia Velázquez com a primogènit era respectar i ennoblir això, el nom de la família, i és una cosa que es va prendre al peu de la lletra 100%. Molts historiadors diuen que per això també tenia aquest caràcter reservat i culte que el caracteritza, i més tard, anys més tard, que això és del que parlarem, també va lluitar molt per ser reconegut a uns nivells tops.
2: Per totes aquestes raons, el van apuntar a estudiar i a fer d'aprenent al taller de Francisco Pacheco amb només 11 anys. Ara sona turbio, però en aquell moment s'estilava començar a treballar, inclús en l'època dels nostres avis començaven a treballar.
1: Clar, perquè no hi havia alcohol.
2: Exacte, alcohol. Que aquest senyor era el pintor amb més renom de la ciutat i el taller tenia molts encàrrecs. Per al Francisco, Velázquez va ser un fill més i li va ensenyar tot el que sabia. I a més, el va fer casar per conveniència amb només 18-19 anys amb la seva filla, la Juana Pacheco, de la que no en sabem gairebé res, d'aquesta dona.
1: Exacte, es van casar els dos també tenint més o menys la mateixa edat, raro, i no es coneixen amants per part de cap dels dos, ni de forma oficial ni de forma extraoficial.
2: Bueno,
1: hi ha teories,
2: hi ha teories.
1: Juana era una noia culta i estudiada i es veu que doncs, els eventos socials no eren del seu interès, era un Hermione Granger, no?, per entendre'ns, i per això hi ha molt poca documentació seva, per no dir inexistent.
2: Del matrimoni en surten dues filles, la Francisca da Silva Velázquez i la Ignacia Velázquez. La primera, la Francisca...
1: Sort que hi ha noms que han acabat morint, també t'ho dic.
2: Bueno... Sí, hi ha gent a Espanya que segurament es diu Francisca i Ignacia ara
1: mateix. Francisca sí, però Ignacio.
2: Jo he de dir que no ho havia sentit mai, més pel meu tiet un dia, però Ignacio sí, però Ignacia.
1: És que hi ha
2: la
1: coses...
2: La Nacho, clar. Ignacio és Nacho, no?
1: Sí.
2: Ah, val, ara no sabia.
1: Una Nacha con queso.
2: Ai, calla't. Total, que la primera, la Francisca, es va casar, va tenir fills que van seguir l'ofici de l'avi i algun va acabar també entrant a la cort del rei com a pintor. I la segona, la Ignacia, va morir de nena i no se'n sap res, cosa que tampoc desquadra que morís de nena perquè hi havia molta mortalitat infantil en aquella època.
1: Ara que ja hem fet com els 5 cèntims per ubicar-nos, com salta Velázquez del taller de Pacheco a Madrid i, per tant, a la cort, no? El 1622 mor a Còrdoba una de les figures més importants de la literatura espanyola, que és Góngora. L'Ajuntament de Còrdoba es posa en contacte amb el taller espanyol de més renom, que, oh sorpresa, és el de Pacheco. Perquè, o sigui, de fet, l'Ajuntament contacta amb ells perquè li volien fer un retrat a Góngora, pòstum, i com que era un encàrrec molt important i era oficial, Pacheco li diu, vinga, cógelo tu, Velázquez, pequeñín. I és el seu primer càrrec important.
2: He de dir que si no arriba a néixer a Sevilla el Velázquez i a conèixer el Pacheco tal, potser no haguéssim tingut la figura com a tal, perquè d'altres sí que sabem que era els pares venien de tal o van a parar a X, però en el seu cas no. Vull dir que hagués estat total.
1: El destí.
2: Sí, el destí.
1: Destí, en català.
2: El destí. El retrat de Góngora va ser una cosa... El retrat de Góngora va ser una cosa totalment revolucionària per l'època, perquè no només el va pintar físicament, sinó que alguns asseguren que li va pintar l'ànima.
1: Ja hem dit que a Sevilla hi havia tot de personatges influents i, per tant, gent de la cort de Madrid hi passava per allà sovint. A més, Góngora no era una persona qualsevol i tant el seu enterrament com el seu retrat doncs, van atreure visites molt importants. I un d'ells va ser Juan de Fonseca, que era un sevillà que tenia contacte directe amb la cort. Ell va veure el retrat, va quedar absolutament meravellat i quan van a Madrid va dir literalment... Aquí a Sevilla hi ha un pintor que és diferent a tots.
2: I aquí entra en joc la segona persona més influent en tot el regne després de Felip IV, que és el conde duque de Olivares.
1: És que aquest jo crec que donaria com la família d'Alba, que diu.
2: Sí, Però avui ens centrem en Velázquez. El retratista que tenia el rei en aquella època, el retratista que tenia Felip IV, era pues, una mica car, que no acabava d'encaixar, no feia retrats realistes, eren bastant avorrits. I el conde Duque de Olivares volia modernitzar la cort i just en el millor moment li arriben els comentaris de Juan Fonseca i d'altres que havien vist aquest retrat de Góngora i diu, Velázquez, vine aquí per pintar el rei. I això és l'oportunitat d'or al 1623 per Diego de Velázquez.
1: I de cop ens trobem un 30 d'agost.
2: Magnífic mes, cada capítol.
1: És que tot perfecte. Passa a l'agost, és fortíssim.
2: Home.
1: És que el naixement de Núria Lázaro, per favor, és el
2: divinitat.
1: Evento històric, per favor.
2: Mai tan protagonista.
1: Uf, és que el lore d'aquesta frase és molt
2: algun
1: graciós.
2: Dia explicarem.
1: Algun dia expliquem. Enmig del calorasso de Madrid, ens trobem a un jove Velázquez de només 24 anys, acompanyat del seu sogre Pacheco, també una posició una mica, no? A punt de fer la prova de foc doncs, més gran, no? Que és la representació de ni més ni menys que el rei Felip IV. Què passa? Un noi tan jove arriba ni més ni menys que a la cort de Madrid, doncs es va topar amb moltíssimes enveges, boicots i competitivitat per part de la resta de pintors que estaven contractats per la cort. Al final, ser pintor del rei significava el que significava, que és estar a l'estadi més alt que podies aspirar tenint aquesta feina, i doncs això pues, despertava sentiments negatius.
2: Velázquez pinta el rei, té el resultat esperat, i a més el rei li diu, ningú més que tu em pintaràs. I així va ser el retratista oficial del rei i de la família reial.
1: Pinta-me com una de tus franceses, ha sonat la frase, eh? També t'ho dic. El Felip IV i ell eren molt, molt amics. Pel rei no només era un pintor,
2: amics,
1: sinó el seu amic. Això, de fet, va estar bastant criticat, no?, perquè passaven molt de temps junts. El rei l'anava a visitar quan treballava al seu taller, algú que estava totalment fora de la seva posició, i es va convertir en una persona de la cort que, a part d'intocable, era una de les mans dretes del rei. Això, òbviament, doncs, tornem-hi. Va causar moltes enveges per part de nobles i altres artistes.
2: Hem dit, no tenia mans... Well, si comencem a rascar
1: ojalà,
2: a Felip IV...
1: Ojalà...
2: O Jordi Mariscot, potser de cop...
1: Ojalà una història homosexual aquí, sisplau, i gràcies. Però el cas és que ho he buscat i he vist que Felip IV, almenys de cara a la resta del món, era molt mujeriego i, de fet, va tenir moltes amants i desenes de fills il·legítims.
2: Jo deia allò del Jordi no per aquesta part, que ara potser es malinterpreta, tot Banyoles amb crema a la casa. No, no em referia a això, ho he dit en un mal moment. Em referia per la cara perquè s'assemblen. Ja posarem una foto
1: que
2: em
1: no.
2: recorda bastant, amore, si és.
1: Hem de posar una foto comparativa,
2: clar,
1: de fet.
2: Per això em recorda no. de cara, res més. Que dic aquí la mare meva or, calma.
1: Aclarant
2: és que ara al dir tot això dic uau, persona non grata Banyoles, no, per favor, gràcies.
1: Ai, no puc. Uf. A part Velázquez va ser una persona molt molt discreta, no? A diferència aquí de la Núria, és broma, i no es coneix, com hem dit abans, res fora del matrimoni. Ara bé, tot pot ser, perquè ara us explicarem doncs, la història de Velázquez.
2: Abans l'ofici de pintor com a tal no existia. Això és una cosa que vam parlar quan, a les jornades feministes, quan sí. parlàvem de l'esofonisme en Guisola, etc etc. Des de l'edat medieval, oficis com el de pintor, ferrer, sabater, formaven part del gremi d'artesans i no era una feina noble com a tal. Per aquesta raó hi ha moltes obres importants que no estan firmades perquè eren feines, no eren relíquies o peces úniques. Simplement era els reis no tenien aquesta persona que els retratava i punto. Aquesta feina es valorava doncs, a partir de la bona execució tècnica, no tant de la intel·ligència o de la idea que hi havia darrere de les obres.
1: A Itàlia, a finals del segle XV, amb Giotto, ja comença a passar que l'artista es comença... O sigui, que el pintor, la figura de pintor, es comença a separar d'aquesta idea d'artesà, i els pintors que ja es comencen a desmarcar d'una forma notòria són els que hi hem anat parlant sovint, Leonardo, Rafael, Miquel Àngel, que de fet en aquell mateix moment doncs, ja els consideraven com absoluts genis. Per què? Doncs perquè són unes obres les que feien ells que hi havia un culte al darrere, hi havia un estudi, hi havia una idea, i juntament aquesta bona idea amb una molt bona execució sorgeix una obra de l'art que té un X valor.
2: Què passa? Que a Espanya, com sempre, es va tard, no, amb tot. Tota aquesta revolució humanística arriba més endavant i mentre el Leonardo ja tenia un renom, Velázquez aquí era considerat un bon pintor i prou.
1: És que és la història d'Espanya.
2: Sí, i ell doncs no estava d'acord amb això. També important, perquè potser si no hagués lluitat també pels seus drets com a tal...
1: No hagués obert portes.
2: No hagués ni obert portes ni el coneixeríem com el coneixem avui. Potser hagués... O sigui, tindríem els retrats i ja... No, no haguéssim anat més enllà amb cap de les obres, ni amb les menines, ni no.
1: 100%.
2: Ni nada, aquesta... Un visionari de l'època.
1: Aquesta revolució humanística de la que parla la Núria també s'ha d'encabir en un context històric. Venim del medieval, no? El medieval, el més important, què era? I on estava el focus? Doncs era Déu. L'home allà no compta per absolutament res perquè és un mer servidor i ja està. Per això, en part, no es dona valor a qui fa o deixa de fer les coses. És un ofici i prou. L'humanisme, però, que ve de la mà amb tot el moviment artístic renaixentista que ja coneixem de sobres, posa el focus en l'home i el que sap i pot aprendre a fer l'home parlant en general. Cosa que fa que les obres es firmin, es fundin les acadèmies, com he dit, es funden les acadèmies doncs, per aprendre, etc. I el pintor es considera un creador intel·lectual, no un artesà que pertany a un gremi i ja està.
2: Què passa? Velázquez viatja a Itàlia, jo suposo que subvencionat pel rei.
1: 100%.
2: Perquè si no, de què? I, o sigui, d'aquí en el sentit
1: que paga la corte,
2: qui em paga aquí, clar. I veu tot això que està passant i diu, hòstia, sóc el tonto. O sigui, què està passant allà? Els companys italians tenen un prestigi, un reconeixement social, fent el mateix que està fent ell, i clar, diu, comença la meva lluita, jo vull el meu reconeixement a Espanya.
1: Amb dos collons, sí,
2: és
1: no?
2: És la Peggy Guggenheim del seu segle.
1: Sí. Ai. Very much.
2: Sí, oi, serien increïbles.
1: D'acord.
2: Com l'hagués promocionat,
1: com seria el xipeig? Velázquez.
2: Uau, pues res, ja està, Velázquez.
1: No, tu com ho faries?
2: No, així, però vull dir que segur que l'hagués promocionat. 100%. No li hagués passat això.
1: Sí, sí. Per començar, ell vol entrar a l'ordre de Santiago, que era un ordre militar cristiana fundada al segle XII i es va crear, doncs, en un inici per protegir els peregrins i, ojo, cuidao, per repoblar i executar la reconquesta en els territoris que estaven invaïts pels musulmans. El segle XVII era una institució que marcava un gran prestigi social i on la majoria eren homes amb títols nobiliaris.
2: La seva missió era formar part. Com hem dit ell abans, no era noble, ¿vale? Si ho aconseguia, seria el primer pintor en entrar i això suposaria la culminació de la seva lluita per considerar-se un pintor amb totes les lletres i no un artesà, com fins ara. Un petit problemet que només acceptaven a nobles de sang neta, nobles, fills de nobles. O sigui, màguels, aquí no. Ah, i ell, en aquest cas, era un màguel.
1: Resumint. Ell hi vol entrar i ja de primeres, doncs això té dos obstacles molt importants, que un és que ha de demostrar que ve d'un llinatge noble i dos, que era considerat un artesà, que crec que era pitjor el segon punt que el primer. Una feina, perquè, o sigui, clar, la feina d'artesà era embrutar-te les mans, no? I això no ho feia cap noble, literalment. I igualment ell va fer la sol·licitud i va ser sotmesa a una investigació molt exhaustiva.
2: Tan exhaustiva que encara tenia de part seva, o sigui, tan exhaustiva que encara que tenia de part seva el suport de la corona, va durar ni més ni menys que 8 anys, vull dir que en aquest temps ell podia haver-la palmat, però no va passar. I els punts següents havien d'estar en un check. Un, havia de ser d'origen cristià, des del seu primer familiar, quasi. Cosa complicada.
1: Això em recorda la pel·li del Leonardo DiCaprio, que no sé si encara està al cine, que és una batalla tras otra. Ah. I hi ha com una ordre que és molt semblant a això. Bueno, mireu la pel·li, està molt bé. Però sí, sí, surt. Molt, molt xungo, molt turbi.
2: No, ni em sona, me la suda aquest home. Segona cosa. Absència d'antecedents jueus, moriscos o conversos. Peggy Guggenheim aquí fora. Tercera cosa, és que a partir d'ara serà el meu referent fins l'últim capítol que gravem a la Suda també. Tercera cosa, bona reputació familiar. I la quarta, cap treball manual indigne. Si algú de la seva família, per exemple, havia estat pagès, ja no li concedien aquest títol. Els Velázquez, com hem dit abans, no eren nobles, però el fet de ser una família sense escàndols, benestant i honrada, doncs tenia punts per poder entrar a l'Ordre de Santiago.
1: En Felip IV també hem de dir que va ajudar molt perquè el somni de Velázquez es pogués complir. Potser Velázquez també va fer alguna cosa, no?, amb en Felip. Per un costat, el mateix rei hi tenia doncs, un objectiu personal, que era assemblar-se i modernitzar-se com Itàlia, i per tant ja li interessava doncs, posar mitjans perquè això passés. El principal obstacle, però que el feia no ser digne de pertànyer en aquesta ordre, era que era considerat artesà, tornem al mateix, que feia el treball manual, cosa que l'allunyava de tot i sobretot de ser cavaller. Per aquesta raó, el rei li va donar un càrrec administratiu propi d'un cortesà dins de la cort, que era ni més ni menys que el títol d'aposentador major del palau. Llavors, us preguntareu, què és?
2: Sí, no m'ha dir-te.
1: Ho he buscat.
2: Ah, ok. Ah, molt bé.
1: Sí.
2: O sigui, ja va sorgir el dubte i jo pensava que era una cosa i no és aquesta,
1: no,
2: oi?
1: No. Tenia, o sigui, ens pensàvem que era com a un teatre.
2: Sentar la persona, sí, bàsicament, aposentar.
1: Que podria ser, i segur que existia això. No.
2: O sigui, em sonava una mica raro que fer aquesta feina el poder que es convertir en un títol important.
1: Ell tenia el títol més alt, o sigui, del que podies aspirar a la cort d'ascendir, era el més alt. Perquè ell tenia, o sigui, l'aposentador major de palau era la persona que tenia les claus de totes les estances del palau i tenia l'obligació d'anar seguint els reis, i per on passaven els reis havia d'obrir les portes per si volien entrar o no. En fi, i escoltava com totes les converses, estava com allà i representava com doncs, el que ja estava sent fins ara, que era ser la mà dreta doncs, de la corona. I, de fet, van posar en un document de que ell, el seu títol principal era ser aposentador de palau i que això a 20 ho feia perquè se li donava bé com un sus ratos libres.
2: Tant de bo trobar-te amb una persona que t'estimi tant com el Felip IV i t'ajudi a complir els teus somnis. Sincerament, no, no. Algun dineret que te vaya ahí haciendo.
1: La Núria vol un, com es diu? Aquell que paga, que és un senyor gran.
2: No, vull això.
1: Ai, però
2: un daddy sugar.
1: Això?
2: Un sugar daddy.
1: Un daddy sugar. No. No vol.
2: No vull, gràcies.
1: No.
2: Totalment. Amb totes aquestes, com diria l'Ariadna Carreño Segarra, triquiñuelos, en Velázquez va aconseguir pertànyer a aquesta ordre i ser considerat noble. Va ser el primer pintor en aconseguir aquest reconeixement i que, òbviament, i per sort, va ser un antecedent i un precedent per tots els que van venir després.
1: Aquesta lluita per ser reconegut, però suren dos quadres seus molt importants i que almenys un el coneixereu segur. Un és el de les hilanderes i l'altre és el de les menines. I comencem per el best-seller, òbviament, les menines. És que a mi saps què em passa? Que quan és tan mainstream, tipus, això com la Mona Lisa tal, no sé què, és com, bueno...
2: Sí, pot ser, però aquest per mi no és.
1: No, ho sé.
2: I a part...
1: I és molt important, i no és com la Mona Lisa, que no hi ha res darrere, però és com, no sé, és com la música que sona per la... O sigui...
2: Sí, però aquest té
1: CD,
2: com...
1: La música que sona per la ràdio sempre és...
2: O sigui, crec que té com tantes coses que encara no han sabut trobar, etcètera, que... et deixa com wow.
1: Sí, és increïble. No, sí.
2: I a part,
1: no.
2: És aquest sí que aquí a Espanya és dels que més t'estudia, o sigui, estudies sí, i crec que tothom... I o sigui, la Venus de Willendorf no, però això sí.
1: N'hi ha que parlar. El quadre és un retrat de la família reial, però és absolutament revolucionari, perquè és el primer cop que representa un retrat d'aquesta forma amb tantes capes. L'element central és la infanta Margarita, que està acompanyada amb la seva...

0: Clar que sí, em pinto amb ells, perquè som amiguis. O sigui, és que això era, o sigui, absolutament impensable en un altre acord o en un altre moment. I això, doncs, es posiciona al mateix punt. En tema artístic, el mirall és una referència del quadre de Jean Van Eyck, que és el matrimoni Arnolfini, que si no sapigueu quin és, si heu vist la careta del nostre podcast, la part final que es xuta en un gos, doncs allò és el matrimoni Arnolfini.
1: Aquest també s'estudia socials molt i...
0: Sí, i el, bueno, de fet és la primera vegada que es fa una... O sigui, en el quadre de Jean Van Eyck és la primera vegada que apareix un mirall, allà es representa i hi ha com aquest joc. I també una altra curiositat és que en Velázquez surt amb una creu al pit, que és la de l'Ordre de Santiago, i això li van pintar un cop mort.
1: Pues mortum. Tot i així no es diu... O sigui, diuen que potser li van pintar un any abans de que morís, però com que ell ja estava moribundo, pobre, en comptes de pintar-s'ho ell, li van pintar...
0: Un any moribund.
1: Un any moribund, en plan que ja era molt gran o el que fos i no podia pintar. I ara ja acabo d'entendre per què l'Ari em va dir que no parlaríem tant de les menines, perquè ella no li donava la gana. O sigui, ara ho he entès. Però no us preocupeu, perquè lluitaré, perquè a temporada 3 sí ja... Farem un capítol especial.
0: Està molt bé, les menines.
1: Menines i qualsevol d'aquests, perquè hi ha molt per treure i ara parlarem d'una altra. Però hi ha moltes coses. Diré coses ràpides perquè m'ha deixat un minut per dir-les.
0: Que no, pot estallar-se.
1: Primer, el títol original del quadre no era Les menines. Era La família de Felip IV.
0: Retrat, Felip, de la família.
1: Però vull dir que, no sé, vaig pensar, hòstia, no es deia Les menines. Una. L'altra... El que heredava el tro, que era d'aquest home, era la Margarita, però després naixeria el Carles II i ella doncs ja no seria l'hereva. Però per aquest motiu és com qui surt a la part principal en aquell moment, que ella tenia només 5 anys. I ella es va morir amb 21 anys parint el seu quart fill.
0: Però això... Amb 21 anys, 4 fills. Què?
1: Però com ella no vol parlar d'això... Total, que si el voleu el demaneu, sisplau.
0: M'odio.
1: L'altra cosa que em va deixar loca és que aquest quadre ha desenvolupat la seva pròpia síndrome. Això ho sabies?
0: Sí.
1: Pues mira, jodete. La síndrome de la fatiga de les menines.
0: En el llibre de la Blanca Aguilera.
1: Sí, exacte. Ho explica
0: aquí. Referències, bibliografia. Estudiades.
1: Se m'ha caigut, no passa res. Total, que és la síndrome de la fatiga de les menines. Aquest nom li va posar l'historiador Jonathan Brown per descriure l'esgotament que senten els estudiosos en analitzar durant molt de temps els enigmes de l'obra. Em sembla increïble.
0: I em sembla com... Uf.
1: Bueno, és el que et dic, perquè té tantes capes...
0: És que té moltes... Que sí,
1: és si et poses a mirar a l'home de darrere, els punts de fuga, que si la corona, la Margarita, total.
0: Els farà amiga del Jonathan Brown.
1: I l'Ari em va demanar, sisplau, que expliqués el que ara explicaré. Ja vaig fer una pinzellada a la temporada passada.
0: Però no vam entrar.
1: Però no vam entrar al turron, així que és el moment. A la imatge veiem a la infanta Margarita i li estan oferint un gerro vermellós, que és un búcaro. He buscat en català i em sortia el mateix búcaro. Si no es diu així, sorry. Un gerro. Segons estudis, és un gerro de Guadalajara, Mèxic. Mèxic, vale?
0: Ah, no Guadalajara, Espanya.
1: No, Guadalajara, Mèxic. Total, aquest gerro contenia com uns perfums que barrejats amb aigua la gent es prenien, sobretot dones i nenes.
0: Amb
1: vale?
0: Perfums?
1: Sí, com amb uns perfums. T'havies de beure l'aigua del búcaro, però és que un cop begut es començaven a menjar el búcaro com a tal.
0: Que asco.
1: Això té un nom i es diu bucarofagio, vale? I era la medicina de l'època. Que dices, per què ho feien? Doncs en aquella època tenir la pell blanca era símbol de no haver tocat, o sigui que no t'havia tocat el sol, com has explicat també abans, perquè no treballaves, per tant no et tocava el sol, no treballaves al camp ni enlloc, i això volia dir que eres ric. Llavors hi havia gent que directament es maquillava i es veu que era molt més tòxic el maquillatge que utilitzaven que no pas menjar-te el búcaro, però d'altres, sobretot nenes i dones, menjaven directament l'argila per tenir doncs, aquest aspecte d'intensa palidesa. Però clar, això els hi provocava altres coses, al·lucinacions...
0: Morir-se?
1: No, però els hi provocava que moltes fossin infèrtils, etcètera, etcètera.
0: És que t'estàs menjant arcilla.
1: Arcilla. També et dic, en quin punt una persona... O sigui, és que això sempre em crea curiositat, però va veure el búcaro i va dir me como l'arcilla
0: bueno,
1: vermella per ser blanc.
0: Jo recordo el Yahoo Respostes, que tants bons moments ens ha donat, vale? És que m'ha recordat molt la història de...
1: Idèntic, no sé de què...
0: Em va impactar moltíssim, vale? Que era una tia que deia que no podia parar

0: menjar desodorant. Llavors, era com... S'està morint, aquest xic.
1: Per què? Per no olorar? No entenc.
0: No ho sé, però es menjava desodorant de bola. Llavors, és com... No entenc a aquesta part humana de la
1: gent. A veure... I es menjaven, no puc entendre ara, però en aquell moment que no...
0: Però és que jo no veig en plan un algo...
1: No ho veus ara, però en aquell moment que no està tot tan estudiat, si tu ve el metge i et diu has de ser blanca, parenta això, doncs et menges el búcaro i tu menges. Suposo, no sé. Malaltís, però...
0: No sé, és que no, mai m'havia plantejat posar-me un tros de fang a la boca.
1: No, jo tampoc, argila, sí, no sé.
0: En fi, o sigui, al final el feien aberracions. Però... Ara anem a les hilanderes.
1: Vinga, aquest li encanta.
0: Sí, aquest és el guanyant.
1: I llavors aquí sí que parlarem, l'altre no.
0: No, però sí que hem parlat del que havíem de parlar de l'altre. És que hi ha molt contingut.
1: No, per tu més interessant, no?
0: És més interessant. Ai, sí. Té més capes, té més capes. I entendreu la història d'avui a partir de les hilanderes.
1: Quadre enorme del Prado.
0: Sí. I també, no és tan conegut com les menines, però també és conegut. Llavors, generalment, referent al que tu has dit, tots els quadres de Velázquez són molt grans, com per exemple també la Batalla de Breda, però anem a això, a les hilanderes. Tu quan mires aquest quadre veus davant de tot unes dones teixint i si t'hi fixes, darrere d'elles s'està representant una obra de teatre. És com si fos un casal popular i estiguessin fent moltes coses alhora, no sé com dir-ho. Es diu que el quadre el va fer per don Pedro de Arce. Si no el va fer expressament per ell, al final va acabar a la seva col·lecció i era un alt càrrec de la cort que controlava doncs, tot el tema de la casa.
1: Si recordeu altres capítols, crec que va ser el primer que a l'Ària li va impactar molt que el Bosco fes el Jardín de les Delícies al mateix temps que s'estava fent el Sant Sopar, etc. A mi el que m'impacta molt, tant d'Hilanderes com de Les Menines, que crec que són els quadres més coneguts de Velázquez, és que els va fer quan quedaven com 4 anys perquè es morís. És una tonteria, però em deixa com loca, saps?
0: Sí, en plan el pic.
1: Sí, el seu pic, però no sé. Total, dóna'm el quadre. Una de les revolucions del quadre és que l'escena principal no passa a un primer pla, sinó que passa al segon, en aquesta representació teatral. I per això el quadre també es coneix com la faula d'Aracne. Els historiadors, de fet, no...
0: Hi ha hagut controvèrsia amb això d'Aracne, sí. Perquè jo ho he catalanitzat i volia dir Aracne i no existeix.
1: Però és que
0: no
1: de catalanitzar, jo no, tampoc crec que ho hagis catalanitzat,
0: no,
1: amb Aracne. Però bueno, és igual. Els historiadors no saben que el títol és Les Hilanderes, no?
0: No, la faula d'Aracne.
1: Ah, i per què li diem Les Hilanderes, llavors?
0: O sigui, perquè no sabien el títol i el primer que hi havia és Les Hilanderes teixint.
1: Doncs fins als anys 40, 1940, etc., descobreixen un inventari en què el quadre està titulat així, això, com, és veritat, com la faula d'Aracne. Això dona un nou sentit al quadre, perquè es pensaven que era una escena totalment costumbrista i ja, és a dir, unes dones teixint i darrere passaven coses, i no eren conscients de que aquesta història era el relat principal del quadre, el que estava passant darrere.
0: I ara ens centrarem doncs, en aquesta representació teatral que, com ja ha dit la Núria, es coneix doncs, com la faula d'Aracne. Just a la representació estan fent un tros d'aquesta història que és una història mitològica i és la història de la teixidora Aracne. Aracne, sí, ara ho dic bé, no?
1: Aracne. Sí.
0: Una dona que teixia...
1: Potser és Aracne, però no sé, jo no ho he trobat.
0: Aracne. Una dona que teixia doncs, molt i molt bé. La gent deia que de tan bé que ho feia, segur que li havia fet de profe Atenea, que era la deessa protectora de les arts.
1: Què passa? Que l'Aracne tenia... Era...
0: Sí, tenia ovaris.
1: Sí, exacte. I va dir, ella deia que no, que el talent era seu i només seu, que ella no li havia ensenyat ningú. Que ni la deessa li havia ensenyat i que segurament ella era molt millor que la deessa. Atenea, quan s'entera d'això... baixa al taller d'Aracne, baixa disfressada d'abella i li diu que ha de respectar els déus, que no pot parlar així i que no s'ha de creure superior. I sobretot que no es pot comparar amb un déu, perquè ella era una mundana. Aracne, lluny de retractar-se i dir, ho sento, m'he equivocat, no tornarà a succeir, diu, si tan bona és, que vingui i que competeixi contra mi.
0: Això, òbviament, doncs, la cabreja a fondo. Atenea revela en aquell moment la seva identitat com si fos un... saps? De cop i volta es treu la disfressa. I accepta allà mateix el duel que li proposa l'Aracne. L'Atenea fa un teixit que posa doncs, ben amunt la virtut dels déus, no? I el que fan i tal. I sobretot, important, realça la figura de Zeus. I Aracne amb un talent tècnic doncs, immillorable, i ensenyen aquest teixit al contrari, com els déus enganyen i sedueixen els mortals. Concretament, el que hi representa és una de les múltiples infidelitats de Zeus, el que es coneix com el rapte d'Europa. Per tant, clar, o sigui,
1: va fer un jardín de les delícies.
0: Sí, sí, sí. L'aracne està representant, o sigui, està tenint els pedazo ovaris de representar uns cuernazos que el pare d'Atenea, que era Zeus, li va posar a la seva mare. I aquest rapte d'Europa que passa és el que trobem al fons de l'escena teatral de Velázquez, o sigui, on estan representant el... Us aconsello tenir el quadre davant. O sigui, on estan representant l'obra de teatre, darrere, al tapís, hi ha representat aquest rapte d'Europa. I aquest rapte d'Europa que representa Velázquez és la còpia del quadre que va fer Tiziano i que després còpia Rubens. O sigui, això és una cadena infinita. I, per tant, pintant això és que s'està equiparant amb ells. Total, Aracne guanya el duel i Atenea, òbviament, estava molt furiosa, en part perquè doncs, l'ha guanyat en el duel i també doncs, perquè s'ha passat quatre pobles amb l'ho de representar la infidelitat, no? I encara que tenia raó. I Atenea transforma a l'aracne en aranya i la condena doncs, a teixir per sempre, cosa que crec que tampoc hi va posar molta resistència a l'altra persona.
1: Segurament no es deia aracne fins que l'Atenea la transforma, però queda així. Quadrito, tu, moltes informacions, per això l'Ari l'encanta, etcètera, el que ja digui. I tot això, tot aquest quadre...
0: Té relació.
1: No, sí. Es pinta en la lluita de Velázquez, com dèiem, per ser reconegut com a artista i no com a artesà, i es creu que ho pot arribar a explicar a partir d'aquesta faula i deixar palès el que ella estava doncs, lluitant. A més, una curiositat, si us fixeu, una de les hilanderes que està teixint és una dona gran. I hi ha la teoria de que Velázquez va representar aquí una dona gran com si fos l'Atenea de la faula. Si ho mirem amb atenció, també veiem que el seu aspecte no casa amb la cama blanca i més juvenil. Igualment, han descartat molt aquesta teoria perquè no és fidel a la història. Atenea es bat en duel amb Aracne una vegada ha descobert la seva identitat i no al contrari.
0: Però ja està.
1: Sí, de les menines també deien, per exemple, que Velázquez podia ser un viatger en el temps i que ens estava compintant a nosaltres i tal. Però el que sí que crec és que va molt més enllà de pinta un quadre costumbrista com a tal, com fer un retrat de la família Luso reial o fer unes hilanderes a l'uso, i ja.
0: A la temporada 3 potser prometem fer un Meninos.
1: Vinga, gràcies.
0: Vinga, vinga.
1: I podem entrar més en aquest,
0: així si vols. Així estalvem la nostra relació, no, sisplau.
1: Et perdono.
0: Gràcies.
1: De res.
0: Al final, doncs, el que dèiem, no?, que és tot un continu de quadre dins el quadre i és una obra mestra plena de simbolismes per poder demostrar doncs, que és un grande i que es mereix doncs, tenir aquest reconeixement. Representa el teixit que fa Aracne, el que dèiem, no?, que després pinta Tiziano, que després pinta Rubens i després pinta Velázquez i al final doncs, s'està equiparant amb tot aquest llinatge de talent innat. O sigui, ell s'acaba doncs, relacionant amb l'Aracne, que era superior als déus.
1: I al final ho va aconseguir i gràcies a això també va obrir la porta a la modernitat, no en aquest sentit.
0: Era un home molt intel·ligent al final i va saber com moure doncs, els fils que tocaven i se'n va acabar sortint de la forma més excel·lent possible. Bastant merescut el meu modo de ver. Llavors, no sempre pregunto, ho veieu així vosaltres? Deixeu els comentaris, que mai deixeu.
1: Penseu que en Velázquez i el rei estaven enamorats?
0: Tu
1: o
0: sí
1: no?
0: Penses...
1: Què penseu?
0: Sí, ai, hi ha una frase aquí
1: que no rellegirem, perquè el context no pillarà ningú, dos, perquè quedarem de racistes que no som, i tres, en el capítol final ja ho explicarem per què parlarem d'això.
0: Per tant, ens heu de seguir fins al capítol final, sí, per saber això. Llavors, què faríem, no?, sense totes aquestes suposicions, de veritat.
1: Exacte. I ara sí, penseu, si no us han explicat, com sempre, mai un mite, una llegenda sobre un quadre, doncs la comenceu vosaltres. Aneu al Prado, veieu les menines, us emocioneu, ploreu, i us inventeu alguna cosa. Qui era aquella persona, aquella monja, l'home que surt darrere, el matrimoni, no era el matrimoni, el que vulgueu, i ho comenceu a explicar, i així nosaltres doncs, també tenim alguna cosa en un futur per tornar a explicar i dir, s'ha trobat una nova teoria. I ens encanta.
0: Exacte.
2: Pecat original, amb Ariadna Carreño i Núria Lázaro, amb el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals.

0: Cardedeu. Són les 6.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El tercer dia de vaga avui dels docents aquesta setmana continuen les mobilitzacions territorials de mestres i professors. Avui a les comarques de Girona i la Catalunya Central. A Girona, prop de 4.000 docents s'han manifestat i han plantat davant dels serveis territorials després de fer-hi una marxa lenta. Tot plegat, també al Bages, centenars de docents han sortit de bon matí en tres columnes fins a tallar la C25 i la C-16. Hores d'ara, fins a les 5 de la tarda, de part d'Educació ha xifrat el seguiment amb un 21%, mentre que els sindicats ho xifren en un 55%. Avui, que a més hi havia entre Educació i sindicats, reunió que ha acabat sense acord i s'han emplaçat el proper dimarts. I el Departament d'Agricultura concentra esforços en la lluita contra el senglar i invertirà en guany un total de 5,2 milions d'euros, 2,2 d'aquests a comercialitzar-la la carn. Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada a combatre la pesta porcina africana. Des del gener s'han capturat 27.000 senglars i el Departament vol allargar la temporada de caça. Òscar Ordeig és el conseller del RAM.
3: Va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant amb cuina, amb potenciar la cuina catalana, i per tant una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
2: Aquesta setmana, per cert, s'han detectat 14 nous positius. I Unió de Pagesos amenaça mobilitzacions a principis de juny si la Conselleria d'Agricultura precisament no solventa els ajuts pel canvi climàtic. Asseguren que la lentitud en què el departament està tramitant els ajuts posa en risc la viabilitat de la pagesia. Jaume Gardenyes és responsable d'Unió de Pagesos.
4: Per motius d'agenda no se'ns contestarà res en tot el període estiuent. Si no es fa res abans del mes de juny, nosaltres s'ha presentat diverses propostes al departament i els vam dir, si ens hem de tancar dintre del departament i fer una vaga de fam, la farem, farem les mesures pertinents per a gent que tinguem disposada a treballar amb aquestes propostes.
2: I la web de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha patit un ciberatac extern que ha deixat el portal inoperatiu durant unes hores. L'organisme regulador ho atribueix a un incident d'accessos irregulars. A les últimes hores s'està restablint l'ordre. Els Pets, Miqui Núñez, la Ludwig Band i els Amics de les Arts són els caps de cartell dels Petits Camaleons, el festival de música de referència per als més petits de la casa, que tornarà a Sant Cugat del Vallès. Això sí, s'ha d'esperar a la propera tardor.

0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Acaba sense acord la primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga, però les dues parts s'emplacen a continuar negociant dimarts. Una reunió avui que ha coincidit amb la vaga territorial a Girona i a la Catalunya Central. Jordi Fortià.
2: El govern posa l'èmfasi en les millores d'atenció a l'alumnat, però els sindicats volen incloure el punt del salari en la propera trobada. Això ho han valorat la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
3: En matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran. I és que l'acord és tan explícit i concret que en el marc de l'acord no hi ha marge de millora. Per tant, la voluntat ha de ser de la consellera de reobrir i ampliar aquest acord en aquest marc, sobretot.
4: Tenim un acord suficientment ampli, suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
1: Vist per sentència el cas Pujol, amb l'expresident exonerat i la petició de 29 anys per al seu fill gran.
2: Després de 6 mesos de sessions, les acusacions mantenen la petició de penes per als 17 acusats, mentre que les defenses en demanen l'absolució.
1: Agricultura concentra esforços en la lluita contra el senglar i invertirà enguany 5 milions d'euros a comercialitzar-ne la carn.
2: Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la pesta porcina africana. Òscar Ordeig aposta per la cuina per donar sortida a les 27.000 captures fetes des de principis d'any.
5: I tot el circuit cap a totes les empreses que estan fent comercialització de carn de caça i amb productes molt bons. Això va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant en potenciar la cuina catalana i, per tant, una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
1: En cultura, demà engega la 44a edició del Còmic Barcelona.
2: Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta del còmic asiàtic. Meritxell Puig és la directora del FICOMIC.
6: És un any també de rècords, però no tant en números que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials i el tema del còmic pro, per exemple.
1: I en esport, Janire Gallut, el Girona afronta el partit més important de la seva història.
7: Després de les victòries ahir de rivals directes com l'Espanyol i l'Alavés, el conjunt gironí té a partir de les 8 un duel decisiu per les seves aspiracions de continuar en primera divisió. Els de Mitchell reben a Montilivi la Reial Societat, que ja no s'hi juga res, i volen evitar haver d'anar al Metropolitano diumenge en un partit a cara o creu. Pendents també de la Copa de la Reina d'Hockey Patins, perquè el Cerdanyola acaba de perdre el seu partit contra el Fraga 2-1 i cau als quarts de final de la competició. A les 8, duel català, Vilasala, Vilassana, Manlleu.
1: Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
8: Bona tarda. Continuen les situacions molt i molt variades en funció de la comarca. Gran part de Girona, també del Pirineu, hi ha a hores d'ara un bon reguitzell de núvols i es van produint pluges. Les més importants estan caient al nord de Girona, aproximadament a tota la conca del riu Fluvià. Ja hem tingut registres de pluja de gairebé 40 litres per metre quadrat en alguns racons al sud de la badia de Roses. I algun ruixadet s'està formant a hores d'ara cap al Prepirineu. En canvi, a la resta del país, el cel és més obert i el vent és molt insistent. Pel que fa a aquesta matinada i demà al matí, arribaran molts núvols. De fet, a l'Alt Pirineu s'aniran produint algunes nevades, baixant de cota als 1.300 metres, també algun xàfec intens de matinada al sud de la Costa Brava i algunes gotellades a la resta de comarques, amb més vent cap a Lleida i Tarragona, i esperant ja que a la tarda hi hagi fortes tempestes entre les comarques de Girona, nord de Barcelona i ja al vespre al Camp de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa?
1: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
9: Bona tarda, Lali. A banda de les aturades habituals que hi són en aquesta àrea metropolitana de Barcelona i a les seves rondes, res a l'altre món, però sí que és cert que hi ha aturades en els punts, podríem dir, que tocarien, volem repassar l'autopista AP7. Bàsicament perquè hi ha hagut dos accidents a la zona del Papiol, Sant Cugat del Vallès, arribant a Cerdanyola, tots dos en sentit nord, diguem-ne, en sentit Girona, i per tant, en aquest tram de l'autopista AP7 hi ha problemes. Són trams de retencions d'uns 10 quilòmetres, no és una cua constant, però sí que hi ha trams d'aturades, això, uns 10 quilòmetres entre el Papiol i Cerdanyola del Vallès. Això, com et deia, el tronc central de l'autopista AP7 en sentit nord, en sentit Girona, i a causa de dos accidents. És tot des del Servei Català de Trànsit.

0: tries.
1: Visita jatriu.cat.
2: Notícies en xarxa. Edició vespre.
3: La primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però les dues parts s'emplacen a continuar negociant dimarts.
4: Els elements principals de la negociació són les millores salarials i per a l'escola inclusiva. El govern posa l'èmfasi a les millores d'atenció a l'alumnat, però els sindicats volen incloure el punt del salari a la propera trobada. Fan una crida als docents a continuar mobilitzant-se i mantenen les convocatòries de vaga.
3: Aquest és concretament el posicionament dels sindicats, Esther Minguell.
5: Els sindicats convocants de les vagues exigeixen al govern que reobri la negociació més enllà de l'acord del mes de març i que es pugui tractar de totes les qüestions que preocupen el col·lectiu. USTEC reclama posar sobre la taula les millores salarials ja en la propera reunió. Esperen que en la convocatòria de dilluns ja aparegui el tema agendat i, si no, no aniran a la trobada. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
6: En matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran. I és que l'acord és tan explícit i concret que en el marc de l'acord no hi ha marge de millora. Per tant, la voluntat, en aquest sentit, ha de ser de la consellera d'obrir i ampliar aquest acord en aquest marc, sobretot.
5: Els altres sindicats exigeixen al govern propostes concretes i que porti solucions a l'emergència educativa. Escoltem Ignasi Fernández, de professors de secundària, i Laura Gené, de la CGT.
7: Està silenciant la veu de la secundària, perquè el que ha portat avui és una proposta irrisòria sobre dotacions de l'escola inclusiva, que no funciona.
8: És un insult a tota la comunitat educativa, a totes les persones que s'estan mobilitzant. La conselleria, el departament, ha vingut sense cap proposta per escrit.
5: Els sindicats que van signar l'acord, Comissions Obreres i la UGT, presents també a la reunió, celebren que la resta de formacions s'afegeixin a la mesa per treballar en el desplegament de les mesures pactades.
3: Gràcies, Esther. I aquestes les explicacions que ha donat el govern. Carina Bellbé.
9: Davant les reclamacions dels sindicats a la mesa de negociació per incloure millores salarials, el Departament d'Educació s'ha limitat a repetir fins a 4 cops que hi ha marge suficient dins de l'acord tancat al març amb UGT i Comissions Obreres, és a dir, que el govern no preveu ampliar la dotació pressupostària més enllà dels 2.000 milions previstos al pacte amb els sindicats minoritaris. És més, el secretari de Millora Educativa ha evitat en tot moment parlar de millorar els sous dels docents i s'ha limitat a parlar de millores laborals. Ignasi Jiménez.
10: Tenim un acord suficientment ampli, suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
9: El que sí que ha ampliat el departament en la seva proposta d'acord són els professionals per la inclusiva, fins a 650, un centenar més que el que havia proposat fins ara, i una xifra que preveu encara incrementar de cara a la reunió de dimarts, ja que la inclusiva, diuen, és un dels punts que genera més consens a la mesa de negociació. De fet, el govern ha proposat als sindicats obrir un calendari de treball bisemanal per avançar en l'acord.
3: Mentrestant, continuen les mobilitzacions territorials dels docents avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central. A Girona, prop de 4.000 docents s'han manifestat i plantat davant dels serveis territorials després d'una marxa lenta. Han aprofitat la celebració del certamen Temps de Flors a la ciutat. Girona FM, Pau Villafanye.
11: Aquest matí, Girona ha viscut una nova jornada de vaga en l'ensenyament públic. Sota el lema "Per Temps de Flors ens plantem", 8.000 docents, segons els sindicats, han recorregut el centre de la ciutat en una manifestació que ha arrencat a les 12 del migdia davant de Correus i ha acabat a la porta dels serveis territorials d'educació. Glòria Polls és la portaveu del sindicat USTEC a les comarques de Girona.
12: Hem vist una manifestació massiva amb diferents columnes que han sortit de diferents punts del territori de la província de Girona. Els docents hem tornat a sortir al carrer, volem que se'ns torni a sentir la veu per demanar a la consellera, que avui precisament està en aquesta mesa de negociació convocada per ella mateixa, per reclamar aquestes millores d'un pacte que es va signar que no recull ni de bon tros el que necessitem realment a les aules per poder treballar bé.
11: La propera cita de protesta pels docents gironins és el 27 de maig amb la vaga a nivell català i després l'1 de juny, quan està prevista una nova aturada en manifestació central a Girona.
2: Notícies en xarxa. Edició vespre.
3: En clau judicial, l'Audiència Nacional ha deixat vist per sentència el judici contra la família Pujol Ferrusola i una desena d'empresaris també per corrupció econòmica. Ha estat després de 38 sessions a les seus de Madrid i de San Fernando de Henares i amb la declaració del voltant de 200 testimonis.
4: A les últimes sessions, les acusacions han mantingut les seves peticions de penes de fins a 29 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusola per blanqueig i frau fiscal, entre altres, mentre que les defenses han al·legat que els fets no són delictius i que no hi ha proves contra els acusats. Cal recordar que l'expresident de la Generalitat va ser exclòs de la causa fa unes setmanes degut al seu deteriorament mental. Cap acusat ha usat el torn d'última paraula.
3: La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril. És una lleugeríssima millora d'una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost.
4: Sí que continuaran bonificats els carburants, que mantenen els preus a l'alça i que ja són un 10% més cars que ara fa un any, amb un augment de prop del 3% respecte del març. Des de Comissions Obreres critiquen que s'anul·li la bonificació, principal responsable de la rebaixa de preus de l'energia, i demanen seguir en aquesta línia. Albert Ferrer n'és el responsable de Mercat de Treball.
0: Des de Comissions Obreres de Catalunya reclamem, en primer lloc, un major impuls en la intervenció pública per a contenir la inflació i evitar que els costos d'aquesta crisi de preus, que és d'àmbit global, recaiguin en les persones treballadores, que són del tot alienes a l'origen d'aquesta crisi.
4: I és que l'electricitat i el gas han baixat prop d'un 2% a Catalunya en comparació amb l'abril de 2025. Pel que fa als aliments, augmenten dues dècimes respecte del mes passat, sobretot els ous, la carn i el peix. En canvi, l'oli d'oliva va a la baixa i cau un 11% en un any. Per demarcacions, Lleida lidera el repunt de preus i se situa en el 3,7%. La segueix Girona amb un 3,3%, Tarragona amb un 3,2% i a la cua hi ha Barcelona, on els preus cauen del 3 al 2,8%.
3: En la plana laboral, falta d'acord entre Nissan i el sindicat sobre l'inici de les negociacions per l'ERO que afectaria a 211 treballadors a Catalunya.
4: En la primera reunió de mediació celebrada avui, la multinacional i els sindicats Cigen, USOC, UGT i Comissions Obreres no han pogut arribar a un acord sobre l'inici del termini de les negociacions de l'expedient d'ocupació llançat per la companyia. Els sindicats denuncien defectes a forma, asseguren que l'empresa no ha facilitat tota la informació obligatòria ni ha coordinat correctament el procés amb altres plantes europees. D'altra banda, l'empresa parla de 211 afectats, però els sindicats apunten que la xifra pot ser més alta. La d'avui ha estat la segona taula de negociació entre el comitè i l'empresa.
3: I l'expedient de regulació d'ocupació de Glovo afectarà 91 repartidors a Catalunya.
4: És un 21% dels 436 riders afectats per l'ERO a tot Espanya. Operen principalment en municipis de l'àrea metropolitana i zones de costa, cap d'ells a la ciutat de Barcelona. Ahir a la nit, Glovo i els sindicats van arribar a un acord unànime per reduir l'afectació de l'ERO i oferir indemnitzacions de 37 dies per any treballat.

0: Notícies en xarxa. Edició vespre.
1: Els passatgers de l'Ondius aïllats a Madrid que no hagin presentat símptomes i donin negatiu en la PCR de dilluns podran rebre visites seguint tots els protocols de seguretat. Pel que fa al passatger espanyol amb antivirus, segueix presentant símptomes, però el seu estat és estable.
2: Podran sortir de les seves habitacions i estar a les zones comunes a banda de rebre visites, sempre amb les precaucions establertes per les autoritats sanitàries. També l'acord amb el protocol aprovat per la Comissió de Salut Pública. Els contactes a Alacant i Barcelona també podran començar a rebre visites la setmana vinent, un cop es confirmi el resultat negatiu de la PCR, que es realitzarà al complir-se 7 dies del seu ingrés als centres hospitalaris on continuen aïllats.
1: I pel que fa al creuer amarrat a Bordeus, afectat per un brot de gastroenteritis, els passatgers sense símptomes ja han baixat del vaixell després de confirmar-se que la infecció és d'origen víric, però no té res a veure amb l'antivirus.
2: Els malalts seguiran a bord amb mesures de seguretat i control mèdic. El secretari general de Sanitat, Xavier Padilla, ha descartat de moment que hi hagi passatgers espanyols. Tot i així, en una entrevista a Ràdio 4, recollida per Europa Press, ha explicat que està seguint l'evolució del cas.
1: Doncs encara dins l'àmbit sanitari, l'Hospital Clínic ha rebaixat un 22% les emissions de CO2 derivades de les diàlisis en l'últim any, impulsant el tractament a casa.
2: I també ha reduït l'aigua que es necessita per fer aquest tractament dels ronyons en un 40% al llarg de les darreres 2 dècades. És una de les activitats assistencials amb més impacte ambiental i els experts fan una crida a reduir-lo, més encara tenint en compte que les malalties cròniques renals augmentaran els pròxims anys.
1: Maite Polo.
3: El clínic fa unes 65 diàlisis al dia i una tercera part dels pacients que han començat a fer aquest tractament en els darrers 3 anys han acceptat fer-se a la casa. Per autonomia, pel futur del sistema sanitari, asseguren els experts d'aquest centre, i pel medi ambient. Francesc Maduell és cap de secció de diàlisi del Servei de Nefrologia i Trasplantament Renal i Rosa Ramos, directora de l'Institut Clínic de Nefrologia i Urologia.
4: Aquí a l'Hospital Clínic, si fem 24.000 sessions de diàlisis a l'any, significa que pot haver un consum entre 10 i 12.000 metres cúbics, això vol dir més de 4 piscines olímpiques a l'any.
5: Això ens situa amb un repte ètic molt clar, que com podem continuar donant la mateixa qualitat del tractament als nostres pacients, reduint al màxim el seu impacte ambiental.
3: Les malalties cròniques del ronyó aniran en augment els pròxims anys, entre altres motius per l'envelliment de la població. El 2050 podria ser la tercera causa de mort en els països desenvolupats.
1: Titular també destacat de la jornada, els Mossos d'Esquadra han desnonat i detingut una veïna de Reus víctima de violència masclista que vivia en un pis propietat de l'Ajuntament. La Nova Ràdio, David Fernández.
6: A primera hora de la tarda han sortit de la comissaria dels Mossos de Reus les dues persones detingudes en el desnonament d'aquest matí. Una d'elles ha estat la mateixa veïna desnonada, una dona víctima de violència masclista que vivia en un pis propietat de l'Ajuntament. L'altra era un dels activistes del Sindicat d'Habitatge de Reus contraris al desnonament. Les detencions s'han practicat, segons els Mossos, per obstrucció a la justícia i per desobediència a agents de l'autoritat. Pel que fa al desnonament, l'Ajuntament explica que s'han donat alternatives residencials a l'afectada, mentre que del sindicat diuen que només se li van oferir 2 nits d'hotel. Laia Martínez és membre del sindicat.
7: Realment molt fort i lamentable que no només la fan fora de casa seva, no només es neguen a oferir-li una alternativa, no només li han estat mentint descaradament des de fa un munt de temps, sinó que ja és l'últim, rebenten la porta i s'emporten a 2 persones detingudes simplement per haver-se mantingut dins del pis. O sigui, és una cosa totalment innecessària.
6: Unes 30 persones han intentat sense èxit aturar el desnonament i també s'han concentrat davant la comissaria dels Mossos fins que s'han alliberat els detinguts.
0: Notícies en xarxa. Edició vespre.
1: En territori, Agricultura concentra esforços en la lluita contra el senglar i invertirà enguany 5 milions d'euros a comercialitzar-ne la carn. Avui s'ha reunit a la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la pesta porcina africana. Mar Dalmau, bona tarda.
8: Bona tarda. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca destinarà 250.000 euros a la Federació Catalana de la Caça per incentivar les captures de senglars. També han contractat 3 empreses de control cinegètic per valor de 600.000 euros que faran captures en zones periurbanes, principalment amb gàbies i xarxes. I fins a 2,2 milions d'euros seran per comercialitzar-ne la carn. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
9: I tot el circuit cap a totes les empreses que estan fent fent comercialització de carn de caça i amb productes molt bons. Això va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant en potenciar la cuina catalana i, per tant, una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
8: Des del gener s'han capturat 27.000 senglars i el departament vol allargar la temporada de caça. Pel que fa a desescalar les zones amb restriccions, el conseller diu que es farà el més ràpid possible, demana treballar els tècnics, però assegura entendre la situació.
9: Demanem disculpes a tots els ciutadans, doncs, que veuen alterats els seus hàbits també de sortida i els mateixos ajuntaments.
8: Aquesta setmana hi ha hagut 14 nous positius de 395 mostres.
1: I Unió de Pagesos amenaça mobilitzacions a principis de juny si la Conselleria d'Agricultura no solventa ja els ajuts pel canvi climàtic.
2: Asseguren que la lentitud amb què el departament està tramitant els ajuts posa en risc la viabilitat de la pagesia. Es tracta de subvencions per la sequera, les danes i per incendis diversos. Així ho advertia Jaume Gardenyes, responsable de sectors vegetals d'Unió de Pagesos.
10: Nosaltres el que no volem fer és passar l'estiu. Sabem que en pic arribarem a passat juliol. Aquí la conselleria ens trobem a les portes tancades. Aquí, per motius d'agenda, no se'ns contestarà res amb tot el període estiuenc. Si no es fa res abans del mes de juny, nosaltres s'ha presentat diverses propostes al departament i us hi vam dir, si mos hem de tancar dintre el departament i fer una vaga de fam, la farem.
1: En cultura, tot a punt perquè demà comenci la 44a edició del Còmic Barcelona. Enguany les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8, David Navarro.
11: Sense plaça de l'Univers, però amb els mateixos expositors, més de 200 concentrats al pavelló 8 amb 29.000 metres quadrats. El Còmic Barcelona s'apreta per obligació, però manté totes les seccions, com el Còmic Kids o el Fòrum, i afegeix un estand per a Hong Kong en una edició que mira els autors asiàtics. Així, l'exposició de l'obra de Wu Na-yong, que reinterpreta la vestimenta de personatges icònics, conviu amb la del clàssic Paracuellos de Carlos Jiménez, la dels inicis de Paco Roca o la que recorda el fanzine Atraccions. La directora general de Ficòmic, Meritxell Puig, ha avançat que els aficionats gaudiran d'allò més.
12: És un any també de rècords, però no tant en números que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials i el tema del còmic pro, per exemple.
11: Paco Roca o Wu Na-yong visitaran el Saló, com també ho faran autors de nivell de Milo Manara, Shintaro Kago o l'autora del cartell d'enguany, Natacha Bustos. Aquest divendres coneixerem la guanyadora del premi de la millor obra d'autoria espanyola. Per primera vegada recaurà en una dona, gràcies a un ple de 5 nominades femenines.
1: I avui hem conegut els 17 documentals finalistes de la convocatòria promoguda per la xarxa Radio Televisió Espanyola Catalunya i el 3CAT dins del Festival Docs Barcelona. Els projectes seleccionats seran coproduïts per les tres entitats i es donaran a conèixer el juny al Mercat Audiovisual de Catalunya. Judit Vallès.
13: El documental català està en bon estat, així ho demostren les 75 candidatures que s'han presentat a la convocatòria de documentals promoguda per la xarxa Radio Televisió Espanyola de Catalunya i 3CAT. 67 s'han presentat a la categoria documental obert i 8 a les històries de proximitat, amb la participació de televisions com Canal T, Canal 21 Ebre, Ràdio Televisió de Cardedeu, Badalona Comunicació, TAC12 i Ràdio Televisió al Vendrell. Ara totes elles hauran de presentar els seus projectes al pitching que es farà al Mercat Audiovisual de Catalunya i els seleccionats optaran a ser coproduïts per les tres entitats, tal com ha explicat la consellera delegada de la xarxa, Núria de José.
14: Donar una oportunitat tant a la indústria, d'una banda, per potenciar el gènere documental, com específicament a les televisions locals perquè es puguin introduir en aquest gènere, que és complicat i que necessita d'un suport important.
13: El 3 de juny es coneixeran els seleccionats finals, tots ells documentals vinculats al territori, la memòria, les històries humanes i la realitat social del país.
1: I els Pets, Miqui Núñez, la Ludwig Bank i els Amics de les Arts són els caps de cartell dels Petits Camaleons.
2: El festival de música de referència per als més petits de la casa que tornarà a Sant Cugat del Vallès a la tardor.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. El Girona afronta el partit més important de la seva història. Després de les victòries ahir de rivals directes com l'Espanyol i l'Alavés, el conjunt gironí té a partir de les 8 un duel decisiu contra la Reial Societat per les aspiracions de continuar primera divisió. Girona FM, Pau Villafañe.
3: Els de Mitchell arriben al duel en penúltima posició amb 39 punts i amb el marge d'error gairebé esgotat a falta de 3 jornades pel final de la temporada. 5 partits seguits sense guanyar han tornat a situar el Girona en zona de descens i una victòria avui és pràcticament obligatòria i l'únic camí que li queda a un conjunt dirigit per Mitchell Sánchez, que hi explicava la importància del partit.
4: I tothom ha de saber que demà necessitem donar la nostra millor versió, que l'afició este a nosaltres al 200%, perquè les necessitem molt, i tothom ha de saber que és el partit més important de la història de Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és un partit per fer història.
3: L'entrenador va reconèixer que Estuani arrossega molèsties, però que s'infiltrarà per poder jugar, i va encoratjar l'afició a fer que Montilivi sigui diferencial davant una Reial Societat que ja té assegurada la plaça europea.
2: I després de 18 jornades sense guanyar, l'Espanyol va aconseguir ahir el primer triomf del 2026, victòria contra l'Atlètic Club per 2-0 amb gols de Pere Milla i Quique García. I amb 42 punts i a falta de 2 jornades, els blanquiblaus van fer un pas més cap a la salvació. Sentim el tècnic Manolo González.
5: Sentit un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i ja et dic, a partir d'aquí pues, intentar descansar perquè està sent un any que no s'esperava i està sent dur, de veritat.
2: Pel que fa a la Copa de la Reina, el Barça buscarà optar al triplet a la final d'aquest dissabte contra l'Atlètic de Madrid. Salma Parayuelo explica com afronta l'equip aquestes dues finals.
6: Estamos con muchas ganas. Sabemos que son dos semanas súper importantes y que pueden ser dos semanas para cumplir dos objetivos también muy importantes para nosotras y estamos muy centradas en hacer las cosas bien estas dos semanas porque son clave.
2: I avui comença a Gijón la Copa de la Reina d'hoquei patins. En el primer partit, el Cerdanyol ha caigut per 2-1 contra el Fraga i diu adeu a la competició als quarts de final. A les 8 es viurà el primer duel català de la cita, el Vilassar a Manlleu. Les de Pla d'Urgell, líders de la Lliga, busquen reeditar el títol conquerit fa un any. Lluís Rodero és el tècnic del Vilassar.
7: Sí, realment és molt recent, això ens ha d'ajudar a tenir coses presents, a donar-nos més força i l'equip quan cau sempre es vol aixecar i té aquesta oportunitat que agraïm en aquest moment, després de perdre sempre vol jugar.
2: Sentim també Mireia Codinac, jugadora del Manlleu.
8: Afrontem aquest partit de Copa de la Reina amb molta il·lusió i moltes ganes, ja que al final portem treballant en aquest partit moltes setmanes, amb molt esforç, i també és un dels objectius que ens hem marcat a final de temporada, que volem arribar a complir. Llavors, sabem que és un rival molt difícil, que serà molt complicat, ens haurem d'esforçar molt, però portem treballant tota la temporada per aquest partit i creiem que podem aconseguir-ho totes juntes i treballant al màxim.
2: I en bàsquet també a les 8 la penya rep a l'Olímpic un Andorra que juga la vida per no perdre la categoria. Això sí, els verdinegres tenen ara un calendari atapeït amb 5 partits en 12 dies i amb l'objectiu de lluitar pel top 6 de l'ACB. Tots aquests dies sense Ande Tomic, que no estarà disponible el que resta de temporada per lesió. Fins aquí l'actualitat esportiva.
1: Gràcies, Janire. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilal, control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
0: Acaba sense acord la primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga, però les dues parts s'emplacen a continuar negociant dimarts. Una reunió avui que ha coincidit amb la vaga territorial a Girona i a la Catalunya Central. Jordi Fortià.
2: El govern posa l'èmfasi en les millores d'atenció a l'alumnat, però els sindicats volen incloure el punt del salari en la propera trobada. Així ho han valorat la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
3: En matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran. I és que l'acord és tan explícit i concret que en el marc de l'acord no hi ha marge de millora. Per tant, la voluntat ha de ser de la consellera de reobrir i ampliar aquest acord en aquest marc, sobretot.
4: Tenim un acord suficientment ampli, suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
0: Vist per sentència el cas Pujol amb l'expresident exonerat i la petició de 29 anys per al seu fill gran.
2: Després de 6 mesos de sessions, les acusacions mantenen la petició de penes per als 17 acusats, mentre que les defenses en demanen l'absolució.
0: Agricultura concentra esforços en la lluita contra el senglar i invertirà enguany 5 milions d'euros a comercialitzar-ne la carn.
2: Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la pesta porcina africana. Òscar Ordeig aposta per la cuina per donar sortida a les 27.000 captures fetes des de principis d'any.
5: I tot el circuit cap a totes les empreses que estan fent comercialització de carn de caça i amb productes molt bons. Això va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant en potenciar la cuina catalana i, per tant, una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
0: En cultura, demà engega la 44a edició del Còmic Barcelona.
2: Les exposicions als 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta del còmic asiàtic. Meritxell Puig és la directora de Ficòmic.
6: És un any també de rècords, però no tant en números que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials i el tema del còmic pro, per exemple.
0: I en esport, Janire Gallut, el Girona afronta el partit més important de la seva història.
7: Després de les victòries ahir de rivals directes com l'Espanyol i l'Alavés, el conjunt gironí té a partir de les 8 un duel decisiu per les seves aspiracions de continuar a primera divisió. Els de Michel reben a Montil i Villarreal Societat, que ja no s'hi juga res i volen evitar haver d'anar al Metropolitano diumenge en un partit a cara o creu. Pendents també de la Copa de Reina d'Hoquei Patins, en què participen 5 equips catalans i on el primer partit el Cerdanyol ha caigut per 2-1 contra el Fraga, dient adeu a la competició als quarts de final. A les 8 es viurà el primer duel català de la cita, el Vila-sana Manlleu.
8: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
9: Bona tarda. Continuen les situacions molt i molt variades en funció de la comarca. Gran part de Girona, també del Pirineu, hi ha a hores d'ara un bon reguitzell de núvols i es van produint pluges. Les més importants estan caient al nord de Girona, aproximadament a tota la conca del riu Fluvià. Ja hem tingut registres de pluja de gairebé 40 litres per metre quadrat en alguns racons al sud de la badia de Roses. I algun ruixadet s'està formant a hores d'ara cap al Prepirineu. En canvi, a la resta del país, el cel és més obert i el vent és molt insistent. Pel que fa a aquesta matinada i demà al matí, arribaran molts núvols. De fet, a l'Alt Pirineu s'aniran produint algunes nevades, baixant de cota als 1.300 metres.

0: metres, també algun xàfec intens de matinada al sud de la Costa Brava i algunes gotellades a la resta de comarques, amb més vent cap a Lleida i Tarragona, i esperant ja que a la tarda hi hagi fortes tempestes entre les comarques de Girona, nord de Barcelona i ja al vespre al Camp de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Dali. Una tarda relativament tranquil·la en aquesta xarxa viària. Ara ja va baixant el volum de trànsit, però molta atenció perquè, com comentàvem anteriorment, sí que és cert que hi ha problemes a l'autopista AP7. Parlàvem de dos accidents, molt a prop l'un de l'altre. Ara, en aquesta autopista AP7, queda un accident. A l'altura de Cerdanyola del Vallès, amb un carril tallat en sentit nord, en sentit Girona. I, per tant, aquí sí que mantenim els problemes, aquí sí que mantenim les aturades de més de 10 quilòmetres entre el Papiol i Cerdanyola del Vallès. Això, com et deia, passa a l'autopista AP7 i en sentit nord, en sentit Girona. També, com et deia, a la resta de la xarxa viària, circulació ja força tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: La primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però les dues parts s'emplacen a continuar negociant dimarts.
4: Els elements principals de la negociació són les millores salarials i per a l'escola inclusiva. El govern posa l'èmfasi a les millores d'atenció a l'alumnat, però els sindicats volen incloure el punt del salari en la propera trobada. Fan una crida als docents a continuar mobilitzant-se i mantenen les convocatòries de vaga.
1: I aquest és concretament el posicionament dels sindicats. Esther Minguell.
5: Els sindicats convocants de les vagues exigeixen al govern que reobri la negociació més enllà de l'acord del mes de març i que es pugui tractar de totes les qüestions que preocupen el col·lectiu. USTEC reclama posar sobre la taula les millores salarials ja en la propera reunió. Esperen que en la convocatòria de dilluns ja aparegui el tema agendat i, si no, no aniran a la trobada. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
6: En matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran. I és que l'acord és tan explícit i concret que en el marc de l'acord no hi ha marge de millora. Per tant, la voluntat, en aquest sentit, ha de ser de la consellera d'obrir i ampliar aquest acord en aquest marc, sobretot.
5: Els altres sindicats exigeixen al govern propostes concretes i que porti solucions a l'emergència educativa. Escoltem Ignasi Fernández, de professors de secundària, i Laura Gené, de la CGT.
7: Està silenciant la veu de la secundària, perquè el que ha portat avui és una proposta irrisòria sobre dotacions de l'escola inclusiva, que no funciona.
8: És un insult a tota la comunitat educativa, a totes les persones que s'estan mobilitzant. La conselleria, el departament, ha vingut sense cap proposta per escrit.
5: Els sindicats que van signar l'acord, Comissions Obreres i la UGT, presents també a la reunió, celebren que la resta de formacions s'afegeixin a la mesa per treballar en el desplegament de les mesures pactades.
1: Gràcies, Esther. I ara les explicacions que ha donat el govern. Carina Beibé.
9: Davant les reclamacions dels sindicats a la mesa de negociació per incloure millores salarials, el Departament d'Educació s'ha limitat a repetir fins a 4 cops que hi ha marge suficient dins de l'acord tancat al març amb UGT i Comissions Obreres, és a dir, que el govern no preveu ampliar la dotació pressupostària més enllà dels 2.000 milions previstos al pacte amb els sindicats minoritaris. És més, el secretari de Millora Educativa ha evitat en tot moment parlar de millorar els sous dels docents i s'ha limitat a parlar de millores laborals. Ignasi Jiménez.
10: Tenim un acord suficientment ampli, suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
9: El que sí que ha ampliat el departament en la seva proposta d'acord són els professionals per la inclusiva, fins a 650, un centenar més que el que havia proposat fins ara, i una xifra que preveu encara incrementar de cara a la reunió de dimarts, ja que la inclusiva, diuen, és un dels punts que genera més consens a la mesa de negociació. De fet, el govern ha proposat als sindicats obrir un calendari de treball bisemanal per avançar en l'acord.
1: I mentrestant continuen les mobilitzacions territorials dels docents avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central. A Osona, una bicicletada pels carrers de Vic ha escenificat la jornada de vaga d'aquest dijous. S'han anat aturant en diversos punts per fer-hi activitats com jocs de cucanya amb l'objectiu d'entorpir el trànsit i fer partícips també les famílies. El nou FM, Esther Rovira.
11: Més d'un centenar de docents i famílies s'han concentrat a la plaça Major a primera hora del matí, vinguts de les columnes de Torelló, Manlleu, Call d'Atenes i la capital osonenca. Aquest ha estat el punt de partida d'una marxa que ha recorregut diversos punts de la ciutat. Han anat parant per fer proves com el joc de les cadires o trencar l'olla, en el marc d'una jornada reivindicativa i lúdica per demostrar unitat davant les reclamacions per millorar les condicions laborals del professorat català. Ho explica Sònia Zapata, delegada sindical d'USTEC.
12: Hem apostat per una jornada de vaga diferent, més lúdica, més familiar, descentralitzada, no anant tant als serveis territorials de la Catalunya Central a Manresa, sinó fent una cosa amb les famílies, perquè molts són famílies i estem lluitant també pels seus drets, perquè estem lluitant per una escola que sigui pública, que sigui catalana, que sigui de qualitat i que doni l'igualtat d'oportunitats per a tothom.
11: L'objectiu de la mobilització també ha estat entorpir al màxim el trànsit perquè se'ls escolti com a mesura de pressió cap al govern.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: En clau judicial, l'Audiència Nacional ha deixat vist per sentència el judici contra la família Pujol Ferrusola i una desena d'empresaris per corrupció econòmica. Ha estat després de 38 sessions a les seus de Madrid i de San Fernando de Henares i amb la declaració del voltant de 200 testimonis.
4: En les últimes sessions, les acusacions han mantingut les seves peticions de penes de fins a 29 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusola per blanqueig i frau fiscal, entre altres, mentre que les defenses han al·legat que els fets no són delictius i que no hi ha proves contra els acusats. Cal recordar que l'expresident de la Generalitat va ser exclòs de la causa fa unes setmanes degut al seu deteriorament mental. Cap acusat ha usat el torn d'última paraula.
1: La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril. És una lleugeríssima millora d'una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost.
4: Sí que continuaran bonificats els carburants que mantenen els preus a l'alça i que ja són un 10% més cars que ara fa un any, amb un augment de prop del 3% respecte del març. Des de Comissions Obreres critiquen que s'anul·li la bonificació, principal responsable de la rebaixa de preus de l'energia, i demanen seguir en aquesta línia. Albert Ferrer n'és el responsable de Mercat de Treball.
13: Des de Comissions Obreres de Catalunya reclamem, en primer lloc, un major impuls en la intervenció pública per a contenir la inflació i evitar que els costos d'aquesta crisi de preus, que és d'àmbit global, recaiguin en les persones treballadores, que són del tot alienes a l'origen d'aquesta crisi.
4: I és que l'electricitat i el gas han baixat prop d'un 2% a Catalunya en comparació amb l'abril de 2025. Pel que fa als aliments, augmenten dues dècimes respecte del mes passat, sobretot els ous, la carn i el peix. En canvi, l'oli d'oliva va a la baixa i cau un 11% en un any. Per demarcacions, Lleida lidera el repunt de preus i se situa en el 3,7%. La segueix Girona amb un 3,3%, Tarragona amb un 3,2% i a la cua hi ha Barcelona, on els preus cauen del 3% al 2,8%.
1: En la plana laboral, falta d'acord entre Nissan i els sindicats sobre l'inici de les negociacions per l'ERO que afectaria a 211 treballadors a Catalunya.
4: A la primera reunió de mediació celebrada avui, la multinacional i els sindicats Cigenusoc, UGT i Comissions Obreres no han pogut arribar a un acord sobre l'inici del termini de les negociacions de l'expedient d'ocupació llançat per la companyia. Els sindicats denuncien defectes a forma, asseguren que l'empresa no ha facilitat tota la informació obligatòria ni ha coordinat correctament el procés amb altres plantes europees. D'altra banda, l'empresa parla de 211 afectats, però els sindicats apunten que la xifra pot ser més alta. La d'avui ha estat la segona taula de negociació entre el comitè i l'empresa.
1: I l'expedient de regulació d'ocupació de Glovo afectarà 91 repartidors a Catalunya.
4: És un 21% dels 436 riders afectats per l'ERO a tot Espanya. Operen principalment en municipis de l'àrea metropolitana i zones de costa, cap d'ells a la ciutat de Barcelona. Ahir a la nit, Glovo i els sindicats van arribar a un acord unànime per reduir l'afectació de l'ERO i oferir indemnitzacions de 37 dies per any treballat.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Els passatgers de l'Ondius aïllats a Madrid que no hagin presentat símptomes i donin negatiu en la PCR de dilluns podran rebre visites seguint tots els protocols de seguretat. Pel que fa al passatger espanyol amb antivirus, segueix presentant símptomes, però el seu estat és estable.
4: Podran sortir de les seves habitacions i estar a les zones comunes a banda de rebre visites, sempre amb les precaucions establertes per les autoritats sanitàries. També, d'acord amb el protocol aprovat per la Comissió de Salut Pública, els contactes d'Alacant i Barcelona també podran començar a rebre visites la setmana vinent, un cop es confirmi el resultat negatiu de la PCR, que es realitzarà al complir-se 7 dies del seu ingrés als centres hospitalaris on continuen aïllats.
1: I pel que fa al creuer amarrat a Bordeus, afectat per un brot de gastroenteritis, els passatgers sense símptomes ja han baixat del vaixell després de confirmar-se que la infecció és d'origen víric, però no té res a veure amb l'antivirus.
4: Els malalts seguiran a bord amb mesures de seguretat i control mèdic. El secretari general de Sanitat, Javier Padilla, ha descartat, de moment, que hi hagi passatgers espanyols. Tot i així, en una entrevista a Ràdio 4, recollida per Europa Press, ha explicat que està seguint l'evolució del cas.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Titular destacat de la jornada, també els Mossos d'Esquadra han desnonat i detingut una veïna de Reus, víctima de violència masclista, que vivia en un pis propietat de l'Ajuntament. La Nova Ràdio, David Fernández.
14: A primera hora de la tarda han sortit de la comissaria dels Mossos de Reus les dues persones detingudes en el desnonament d'aquest matí. Una d'elles ha estat la mateixa veïna desnonada, una dona víctima de violència masclista que vivia en un pis propietat de l'Ajuntament. L'altra era un dels activistes del Sindicat d'Habitatge de Reus contraris al desnonament. Les detencions s'han practicat, segons els Mossos, per obstrucció a la justícia i per desobediència a agents de l'autoritat. Pel que fa al desnonament, l'Ajuntament explica que s'han donat alternatives residencials a l'afectada, mentre que del sindicat diuen que només se li van oferir dues nits d'hotel. Laia Martínez és membre del sindicat.
15: Realment molt fort i lamentable que no només la fan fora de casa seva, no només es neguen a oferir-li una alternativa, no només li han estat mentint descaradament des de fa un munt de temps, sinó que ja és l'últim, rebenten la porta i s'emporten a dues persones detingudes simplement per haver-se mantingut dins del pis. O sigui, és una cosa totalment innecessària.
14: Unes 30 persones han intentat sense èxit aturar el desnonament i també s'han concentrat davant la comissaria dels Mossos fins que s'han alliberat els detinguts.
1: I l'Ajuntament de Barcelona invertirà 50 milions d'euros per aconseguir que els barris de la Marina siguin plenament residencials i disposin de tots els serveis necessaris. El consistori calcula que aquest entorn de la ciutat en ple creixement i que està ubicat entre el passeig de la Zona Franca i la Ronda Litoral sumarà 30.000 veïns en 10 anys. Jordi Casino.
16: El pla singular a la Marina del Prat Vermell presentat per l'alcalde Jaume Collboni va més enllà de l'objectiu principal del pla de barris per reduir desigualtats, ja que pretén gestionar els impactes que tindrà la gran transformació urbanística d'aquest entorn i anticipar-se a l'arribada dels nous veïns durant la propera dècada. En aquest sentit, es construiran un ambulatori, una escola bressol i un centre esportiu municipal i es reactivaran les plantes baixes de titularitat municipal per posar-hi comerços.
17: Que sigui un pla singular vol dir que ens avancem a allò que ha de passar i que a la mesura que la ciutat vagi creixent, i aquesta és una bona pràctica nova a Barcelona que volem després també implementar a la Sagrera, paral·lelament anem fent totes les inversions d'equipaments que necessitaran els veïns i veïnes que han de venir.
16: A més, el pla de barri singular també preveu actuacions urbanístiques a l'entorn i el govern de Collboni proposa reurbanitzar el passeig de la Zona Franca amb més verd, reformar la plaça de la Marina i ampliar la ronda del litoral.
1: En territori, Agricultura concentra esforços en la lluita contra el senglar i invertirà enguany 5 milions d'euros a comercialitzar-ne la carn. Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la pesta porcina africana. Mar Dalmau, bona tarda.
18: Bona tarda. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca destinarà 250.000 euros a la Federació Catalana de la Caça per incentivar les captures de senglars. També han contractat tres empreses de control cinegètic per valor de 600.000 euros que faran captures en zones periurbanes, principalment amb gàbies i xarxes. I fins a 2,2 milions d'euros seran per comercialitzar-ne la carn. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
19: I tot el circuit cap a totes les empreses que estan fent comercialització de carn de caça i amb productes molt bons. Això va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant en potenciar la cuina catalana i, per tant, una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
18: Des del gener s'han capturat 27.000 senglars i el departament vol allargar la temporada de caça. Pel que fa a desescalar les zones amb restriccions, el conseller diu que es farà el més ràpid possible, demana treballar els tècnics, però assegura entendre la situació.
19: Demanem disculpes a tots els ciutadans, doncs, que veuen alterats els seus hàbits també de sortida i els mateixos ajuntaments.
18: Aquesta setmana hi ha hagut 14 nous positius de 395 mostres.
1: I Unió de Pagesos amenaça mobilitzacions a principis de juny si la consellera d'Agricultura no solventa ja els ajuts pel canvi climàtic.
4: asseguren que la lentitud amb què el departament està tramitant els ajuts posa en risc la viabilitat de la pagesia. Es tracta de subvencions per la sequera, les danes i per incendis diversos. Això ho advertia Jaume Gardenyes, responsable de sectors vegetals d'Unió de Pagesos.
20: Nosaltres el que no volem fer és passar l'estiu. Sabem que en pic arribarem al passat juliol. Aquí a la conselleria ens trobem a les portes tancades. Aquí, per motius d'agenda, no se'ns contesta res amb tot el període estiuenc. Si no es fa res abans del mes de juny, nosaltres s'ha presentat diverses propostes al departament i us hi vam dir. Si ens hem de tancar dintre el departament i fer una vaga de fam, la farem.
1: En cultura, tot a punt perquè demà comenci la 44a edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8, David Navarro.
21: Sense plaça de l'univers, però amb els mateixos expositors, més de 200 concentrats al pavelló 8 amb 29.000 metres quadrats. El Còmic Barcelona s'apreta per obligació, però manté totes les seccions, com el Còmic Kids o el Fòrum, i afegeix un estand per a Hong Kong en una edició que mira els autors asiàtics. Així, l'exposició de l'obra de Wu Na-yong, que reinterpreta la vestimenta de personatges icònics, conviu amb la del clàssic Paracuellos de Carlos Jiménez, la dels inicis de Paco Roca o la que recorda el fanzine Atraccions. La directora general de Ficòmic, Meritxell Puig, ha avançat que els aficionats gaudiran d'allò més.
22: És un any també de rècords, però no tant en números que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials i el tema del còmic pro, per exemple.
21: Paco Roca, Wu Na-yong visitaran el Saló, com també ho faran autors de nivell de Milo Manara, Shintaro Kago o l'autora del cartell d'enguany, Natacha Bustos. Aquest divendres coneixerem la guanyadora del premi de la millor obra d'autoria espanyola. Per primera vegada recaurà en una dona, gràcies a un ple de 5 nominades femenines.
1: Els Pets, Miqui Núñez, la Ludwig Band i els Amics de les Arts són els caps de cartell del Petit dels Petits Camaleons, el festival de música de referència per als més petits de la casa que tornarà a Sant Cugat del Vallès a la tardor. Cugat Media, Mireia Puente.
23: La 15a edició del festival Petits Camaleons donarà el tret de sortida dijous 1 d'octubre amb el concert inaugural dels Amics de les Arts al Teatre Auditori Emma Vilarassau. Des de llavors i fins diumenge 4, la zona del Teatre Auditori, l'Escola Municipal Victòria dels Àngels i les carpes que s'ubicaran a l'Arborètum acolliran fins a 70 concerts que podran gaudir prop de 10.000 persones en total. La jornada de dissabte comptarà amb una desena de propostes musicals, entre les quals destaquen Miqui Núñez, els Amics de les Arts, Triquei o el Pony Pissador. Diumenge, els Pets i la Ludwig Band seran els encarregats de posar el punt final a l'edició, una jornada que també comptarà amb Sidoní, Oriol Cors o Robot Robert. L'alcalde Josep Maria Vallès considera que Sant Cugat reuneix tots els requisits per fer el festival.
24: D'entrada, evidentment, un bon equip al darrere que faci aquesta programació, sempre buscant el millor cartell i també doncs, una ciutat amb unes instal·lacions que ho fan possible. No? Aquest teatre auditori en Vilarassau, també el Conservatori, l'Escola de Música i tota aquesta zona exterior per muntar diferents escenaris. No?
23: La venda d'entrades per accedir al festival estan disponibles ja des d'aquest mateix dijous a través de la seva pàgina web.
1: I avui hem conegut els 17 documentals finalistes de la convocatòria promoguda per la Xarxa, Ràdio Televisió Espanyola Catalunya i el 3CAT dins del Festival Docs Barcelona. Els projectes seleccionats seran coproduïts per les tres entitats i es donaran a conèixer el juny al Mercat Audiovisual de Catalunya. Judit Vallès.
25: El documental català està en bon estat, així ho demostren les 75 candidatures que s'han presentat a la convocatòria de documentals promoguda per la Xarxa, Ràdio Televisió Espanyola de Catalunya i 3CAT. 67 s'han presentat a la categoria documental obert i 8 a les històries de proximitat, amb la participació de televisions com Canal T, Canal 21 Ebre, Ràdio Televisió de Cardedeu, Badalona Comunicació, TAC12 i Ràdio Televisió El Vendrell. Ara totes elles hauran de presentar els seus projectes al pitching que es farà al Mercat Audiovisual de Catalunya i els seleccionats optaran a ser coproduïts per les tres entitats, tal com ha explicat la consellera delegada de la Xarxa, Núria de José.
26: Donar una oportunitat tant a la indústria, d'una banda, per potenciar el gènere documental, com específicament a les televisions locals perquè es puguin introduir en aquest gènere, que és complicat i que necessita d'un suport important.
25: El 3 de juny es coneixeran els seleccionats finals, tots ells documentals vinculats al territori, la memòria, les històries humanes i la realitat social del país.
3: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
0: Bona tarda. El Girona afronta el partit més important de la seva història. Després de les victòries ahir de rivals directes com l'Espanyol i l'Alavés, el conjunt gironí té a partir de les 8 un duel decisiu contra la Reial Societat per les aspiracions de continuar a primera divisió. Girona FM, Pau Villafañe.
2: Els de Mitchell arriben al duel en penúltima posició amb 39 punts i amb el marge d'error gairebé esgotat a falta de 3 jornades pel final de la temporada. 5 partits seguits sense guanyar han tornat a situar el Girona en zona de descens i una victòria avui és pràcticament obligatòria i l'únic camí que li queda a un conjunt dirigit per Michel Sánchez que hi explicava la importància del partit.
5: I tothom ha de saber que demà necessitem donar la nostra millor versió, que l'afició estigui amb nosaltres al 200%, perquè les necessitem molt i tothom ha de saber que és el partit més important de la història del Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és un partit per fer història.
2: L'entrenador va reconèixer que Estuani arrossega molèsties però que s'infiltrarà per poder jugar i va encoratjar l'afició a fer que Montilivi sigui diferencial davant una Reial Societat que ja té assegurada la plaça europea.
0: I després de 18 jornades sense guanyar, l'Espanyol va aconseguir ahir el primer triomf del 2026, victòria contra l'Atlètic Club per 2-0 amb gols de Pere Milla i Quique García. I amb 42 punts i a falta de 2 jornades, els blanquiblaus van fer un pas més cap a la salvació. Sentim el tècnic Manolo González.
6: Sentit un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i ja et dic, a partir d'aquí pues, intentar descansar perquè està sent un any que no s'esperava i està sent dur, la veritat.
0: I pel que fa a la Copa de la Reina, el Barça buscarà optar el triplet a la final d'aquest dissabte contra l'Atlètic de Madrid. Salma Parayuelo explica com afronta l'equip aquestes dues finals.
7: Estamos con muchas ganas. Sabemos que son dos semanas súper importantes y que pueden ser dos semanas para cumplir dos objetivos también muy importantes para nosotras y estamos muy centradas en hacer las cosas bien estas dos semanas porque son clave.
0: I avui comença a Gijón la Copa de la Reina d'hoquei patins. En el primer partit, el Cerdanyola ha caigut per 2-1 contra el Fraga i diu adeu a la competició als quarts de final. A les 8 es viurà el primer duel català de la cita, el Vilassana-Manlleu, on les del Pla de l'Urgell, líders de la Lliga, busquen reeditar el títol conquerit fa un any. Lluís Rodero és el tècnic del Vilassana.
8: Sí, realment és molt recent. Això ens ha d'ajudar pues, a tenir coses presents, a donar-nos més força i d'equip pues, quan cau se'l vol aixecar i té aquesta oportunitat que agraïm. En aquest moment, després de perdre, pues, sempre vol jugar.
0: I en bàsquet i també a les 8, la penya rep a l'Olímpic un Andorra que juga la vida per no perdre la categoria. Això sí, els verdinegres tenen ara un calendari atapeït amb 5 partits en 12 dies amb l'objectiu de lluitar pel top 6 de l'ACB i tot sense Antetòmic, que no estarà disponible el que resta de temporada per lesió. I acabarem en handbol perquè Antonio García deixa de ser el segon entrenador del Balonmano Granollers després de ser coordinador també dels equips sèniors masculins.
1: Moltíssimes gràcies, Janire. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Janire Gallot als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
10: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: 90.7 FM.

0: Són les 8.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. La reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats ha acabat avui sense acord, però amb una nova proposta de trobada, això sí, el proper dimarts. Els sindicats esperen que Educació els enviï dilluns una proposta per negociar que permeti parlar d'inclusiva, però també de salaris. Si aquesta no els convenç, han avisat que no assistiran a la trobada. Per la seva banda, el govern vol explorar marges de l'acord signat, recordem, entre Comissions Obreres, UGT i el govern per trobar solucions i propostes que permetin sortir d'aquesta situació. Escoltem Ignasi Fernández, de professors de secundària.
3: Ens hem emplaçat a que dilluns aporti una proposta de cara i ulls que toqui en primera instància el tema retributiu. Si no la rebem o la considerem insuficient, nosaltres no assistirem a la propera mesa de negociació.
2: I avui s'han presentat al Docs Barcelona els 17 documentals finalistes de la convocatòria promoguda per aquesta casa a la xarxa Ràdio Televisió Espanyola, Catalunya i 3CAT. Els projectes seleccionats, que seran coproduïts per les tres entitats, es donaran a conèixer al Mercat Audiovisual de Catalunya el dia 3 de juny a Granollers. Ha comptat amb la participació de televisions com Canal T, Canal 21 Ebre, Ràdio Televisió de Cardedeu, Badalona Comunicació, TAC12 i Ràdio Televisió El Vendrell. La consellera delegada de la xarxa és Núria de José.
4: Donar una oportunitat tant a la indústria, d'una banda, per potenciar el gènere documental, com específicament a les televisions locals perquè es puguin introduir en aquest gènere, que és complicat i que necessita d'un suport important.
2: Més temes. Les empreses incomplien les mesures de seguretat en 9 de cada 10 accidents de treball mortal que es van investigar el 2025. La Inspecció de Treball ha tancat 54 expedients per pèrdua de vida del treballador i en 48 casos s'han detectat deficiències i incompliments de mesures de seguretat i salut. Són dades d'Inspecció de Treball que ha investigat 2.554 sinistres i 1.811 infraccions detallades. En total s'han incrementat un 8,2% les sancions amb 53 milions d'euros. I les plataformes d'usuaris i entitats en defensa del transport públic han protestat avui en una acció a l'estació de Passeig de Gràcia contra l'R Aeroport, una línia que consideren que perjudicarà encara més els passatgers de Rodalies i que veuen com un servei premium, diuen, només els turistes. Els activistes de Plataforma pel Transport Públic, Dignitat a les Vies, Zero Port, Salvem l'R2 Nord i Xarxa de Plataformes d'Usuaris han desplegat dues pancartes per fer-ho evident, diuen, més trens per a tothom i menys avions per a una minoria.
1: Notícies en xarxa.

0: donem la benvinguda a Gent d'Aquí, un podcast quinzenal de Ràdio Cardedeu per conèixer i conversar amb persones que fan Cardedeu. Conduïdes per Xavier Navarro, director del NAS, amb l'ajut tècnic de Manel Calvet, a qui li estem agraïts per fer-lo possible. Podeu escoltar-lo pel 90.7 FM els dijous a les 20 hores i els dissabtes a les 11, o des de iVoox a l'hora que us convingui, aquest i tots els gravats fins al moment. Comencem!
1: Bon vespre, avui és el dia 4 de desembre del 2025 i en el programa número 62 de Gent d'Aquí hi tenim en Jordi Aguilera Alarcón, un dels cardedeuencs que veurem més vegades pel carrer. Ens creuarem amb ell moltes vegades. Bon vespre, Jordi.
2: Bon vespre.
1: Tu et coneixes Cardedeu, imagino, de punta a punta, fins i tot els detalls on hi ha una vorera que està escarlada.
2: Bueno, suposo que cadascú té el seu Cardedeu i evidentment pues, jo conec el meu. Suposo que m'ho preguntes per la meva vessant de treballar al carrer i sí, la veritat és que podria dir que sí, que me'l conec una mica.
1: Què és ser cardedeuenc?
2: Per mi és un sentiment, de veritat. Jo sé que no sóc cardedeuenc de tota la vida. Els meus pares venen de fora. Jo sóc poder la primera generació de la família de que han crescut aquí i són d'aquí. Jo em considero d'aquí, tot i que hi haurà gent que digui que no és d'aquí. Bueno, m'és igual. Aquest sentiment no me'l vaig trobar fins que no em van separar de Cardedeu. Quan era un jove, era d'aquells joves rebels que sempre renegava del meu poble, que no hi ha res, que no es fa res. I quan em van destinar a la mili, clar, me'n recordo el primer dia que vaig entrar en el tren i veure Hostal Galícia i dic, ostres, estic al meu poble. Per mi és sentiment, és sentir Cardedeu. No el canviaria per res. Estic molt a gust.
1: I on vas néixer?
2: Jo vaig néixer a Granollers, a l'Hospital de Granollers. Sí. I de petit, els pares vivien aquí al barri Rieral, a Can Galanet. I bueno, una vegada que els germans grans van començar a treballar, aleshores van decidir deixar la masia aquella i van anar van comprar un pis al barri del Poble Sec. Sempre he viscut al barri del Poble Sec.
1: O sigui, sempre has estat a Cardedeu.
2: Sempre.
1: Excepte el trosset de la mili, però...
2: Sí.
1: On la vas fer, per cert?
2: La mili? A Tremp.
1: Tremp? Sí, que estaves en un grup de muntanya, vaja.
2: A l'Acadèmia General Bàsica de Suboficials. Em van fer perdre 9 mesos. Sé que no és comparable a la mili dels germans grans o de la gent que a lo millor anava a Marina i estava 2 anys. Són 9 mesos. Però m'ho va tallar tot, perquè en aquella època el pare havia mort un any abans, jo estava aprenent un ofici i de sobte pues, et trobes que t'ho tallen. Bueno, ja va passar, vaig complir i espero no tocar anar-me mai més.
1: Què estaves estudiant en aquell moment?
2: No, ja treballava.
1: O aprenent?
2: Estava aprenent l'ofici de guixaire.
1: De guixaire. Sí, perquè aquí vas anar a l'institut?
2: No,
1: no,
2: no vaig arribar a l'institut.
1: No hi vas arribar, però en canvi les amistats normalment es fan a l'època d'institut, quan vius en el mateix poble. A l'època. Llavors, on tenies els teus punts de contacte?
2: Bàsicament, bueno, la gent del barri Cardedeu, al ser una localitat, podríem dir, petita, ara, tot i que ara ha crescut desmesuradament, abans ens coneixien tots. Si no anava al teu col·le, havia anat als germans Corbella o anava al vell lloc. I, bueno, les aficions, l'esport, pues, d'aquí vaig conèixer el meu grupet d'amics que avui en dia pues, continuen junts. Sobretot a l'afició del lloc. L'afició del lloc...
1: En el seu... joc de taula.
2: Sí. Va ser un escape molt gran. Jo estava a casa veient que el meu pare es deteriorava i després moria. I era aquell punt d'escape que, bueno, que tenia per mi, per poder gaudir i evitar aquells problemes que hi havia a casa. I d'aquí, bueno, pues, tinc l'amistat amb la gent del Cardot, que ens va obrir una porta, i bueno, avui en dia pues, continuem fent cosetes.
1: I la primera feina ja va ser de guixaire directament?
2: Sí, la primera feina seriosa, sí. Havia estat així en negre, diguem, aprenent en una fàbrica, però bueno, allí no hi havia futur. Era un impàs fins que vaig trobar pues, aquesta feina de guixaire, que era més seriosa. I bueno, tot i que no era el que volies, però era el que hi havia. I el que em va ajudar a sustentar la casa.
1: I la feina aquesta ja era a Cardedeu, tot a Cardedeu.
2: Sí, vaig aprendre amb gent de Cardedeu.
1: I com has anat evolucionant la feina de guixaire que et va trencar la mili fins a anar a parar a treballar en l'Ajuntament?
2: Bueno, ben saps que el 2008 la bombolla de la construcció va començar a petar i... era una feina, a veure, no era vocacional, era més per obligació que per vocació. I em vaig quedar sense feina.
1: O sigui que no eres autònom, anaves...
2: No, ara treballava per compte...
1: Per una empresa.
2: Sí. I després, en aquell moment, sí que vaig estar pensant de posar-me per autònom i tal, però és que no m'omplia, Xavi, de veritat. Era una cosa que la feia més per necessitat, sí, sí, que no per vocació.
1: Com la majoria de gent.
2: I bueno, pues una vegada que se'm va trencar jo, vaig entrar una mica en un bucle així depressiu, perquè sempre havia treballat i de sobte et veus amb dos nens i que estàs sense feina, però no volia apostar per aquell camí, no el veia clar.
1: Sí, ja tenies dos criatures.
2: Sí.
1: El 2008, no? Pues...
2: Sí, sí. Bueno, el Martí és del 2009, me'n vaig quedar sense feina el 2010, però el 2008 ja van començar a veure...
1: Sí, la cosa
2: va començar
1: malament. I llavors vivies amb la família, o... Bueno, amb la família, vull dir, el pare havia mort.
2: Sí.
1: Fins llavors havies estat al nucli familiar.
2: Jo em vaig quedar amb ma mare. Vaig decidir, una vegada que em vaig casar, vam decidir quedar-nos amb ma mare. I bueno, crec que és una feina molt dura cuidar d'una persona, mai m'ho havia plantejat. Admiro a la gent que cuida a la seva gent, a tota aquesta gent professional que cuida dels nostres, de la nostra gent gran. Perquè Déu-n'hi-do, és molt dur, però ni me'n penedeixo i ho tornaria a fer. És el millor que considero, de que sempre que es pugui la nostra gent ha de despedir-se a nosaltres, no...
1: Sí, sí, viure a casa.
2: Sí, és el que penso. I, bueno, és el que vaig fer i em vaig quedar, quan em vaig casar em vaig quedar a casa amb ma mare. Per la meva dona poder va ser més dur, perquè, clar, no és el mateix anar-te a viure... Però és que sabia que si no ho feia no me perdonaria, perquè deixar... sola, sí, aquella, sí, persona, pues no me... Crec, sí, que no, crec que no seria correcte.
1: Que no tocava.
2: No.
1: I llavors, o sigui, quina feina vas començar a fer?
2: Bueno, quan vaig estar sense feina, em van recomanar que em reciclés, que era jove, i del mateix Servei Ocupacional de Catalunya em van aconsellar que estudiés i tal... I, bueno, com que tenia la prestació de l'atur i semblava que la construcció no remuntava, doncs em vaig posar a estudiar. I em vaig treure un títol de topografia.
1: La topografia?
2: que m'encantava, sempre m'han encantat els mapes, però no sabia ni com es feien, ni... i allí vaig tindre l'oportunitat, pues, de conèixer aquest món, un món molt interessant. Almenys vaig esbargir la ment i m'ho vaig passar molt bé, la veritat. Una pena, perquè si hagués estudiat una mica més, pues, poder aprofundir en allò que t'agradava, però bueno, em va agradar, m'ho vaig passar bé, vaig treure aquell títol d'auxiliar. I després, bueno, durant un temps, pues, feia de tot el que em sortia.
1: Clar, o sigui, mentre estaves estudiant, això no era un duro.
2: No, tenia la prestació de l'atur. El que passa és que, clar, que arriba un moment que la prestació de l'atur s'acaba i tu no trobes feina. I per el teu perfil, hòstia, ho vaig passar molt malament, Xavi? Me'n recordo un dia a les agències temporals aquestes de,
1: sí, sí,
2: de feina, portar jo el meu currículum allí i jo, ah, no, no, de la construcció no, no agafent. Això sí, la tia que, la senyoreta aquesta que estava a l'oficina tenia un sostre de plaques com tenint ara aquí i en unes humitats, ah, i jo tot empipat, ah, de la construcció no, i què, qui t'arreglarà aquestes humitats? Què et penses que vindrà? Que vindrà un enginyer, vindrà un de la construcció a arreglar això. Sí, bueno, al tancar la porta em vaig posar a plorar, però perquè vaig dir, hòstia, tio, si sóc jove, tinc 35 anys, no tinc formació, però hi ha un munt de coses que sóc vàlid per fer. I sembla ser que bueno, pues, en aquell moment no valia per res.
1: Sí, sí, això desmoralitza.
2: Sí, però bueno, s'ha de perseverar i continuar.
1: I què vas aconseguir fer?
2: Bueno, com t'he dit, feia de tot. Si em trucaven per fer un... jo què sé, pintar, doncs pues pintava. Sí, si sí. Sortia alguna feina que d'enguixar, doncs pues enguixava. Que havia de traginar mobles en una mudança, doncs pues traginava mobles, donava un cop de mà al que m'ho demanés. Això m'ho van retreure aquí a la bossa de treball. Ah, és que sapiguem que fas feina. Home, si tens una paga de 426 euros i em dius, no, no passa res, tens la paga, tens l'ajuda. Collons, que jo no vull que m'ajudeu, que jo vull treballar. Sí, sí. Si a la mínima que tu em donis una feina, me la faré meva i jo vull sortir endavant i demostrar als meus fills que, tot i que es pot passar malament, però si tens un pilar molt important, que és la feina, podrà sortir endavant. Ara, si aquesta gent es pensa que perquè em donin 426 euros ja ho tinc tot cobert, doncs pues evidentment s'equivoquen. I bueno, pues, com que feia de tot, suposo que algú es va fixar de que coi, aquest noi és seriós i em van donar una oportunitat i la vaig agafar.
1: Entrada a la brigada.
2: A la brigada de neteja.
1: Bueno, sí, la brigada...
2: Sí. O... tu dius que és de l'Ajuntament. Jo diria que, bueno, és una empresa. Perquè en un principi aquest servei estava extern. Era una empresa i, bueno... em van obrir aquesta porta i la vaig fer meva amb moltes ganes. Al principi em donava vergonya, Xavi, no diria que no, eh? Però després, mica en mica, m'omplia.
1: Sí, perquè és una cosa important, que la gent...
2: És donar un servei.
1: Algú ho ha de fer.
2: És donar un servei. I donar un servei, pues, m'agradava més que estar de cara a la paret, la veritat. I després el contacte amb la gent, el poder xerrar amb la gent, a veure, no tota la gent agraeix el que fas, evidentment, tampoc no cal que ho facin, però la gent no és tonta i la gent se n'adona. Si tu dones un servei i a més t'esforces i, ostres, pues, vulguis que no, la gent és la que s'apropa a tu i et diu hola, bon dia. I aquí ja comences a tindre un vincle en els veïns, que per
1: perquè
2: mi és molt
1: més
2: important.
1: O menys sempre tens la mateixa zona. Bueno, ja fa anys.
2: Ara ja no estic d'escombriaire.
1: Ara vas amb una màquina.
2: Em van promocionar fa 2 anys. I tot i que trobo a faltar més l'escombra, que no pas, m'ho passava molt més bé, m'agradava més el contacte amb la gent, el que no pas el que faig ara. Però bueno...
1: Ara què vas, amb una màquina que et xucla?
2: Vaig estar un any en la barredora i ara m'han posat fent un altre servei en un camió. I bueno, faré el que se'n digui. Però, evidentment, m'agradava més estar en contacte amb la gent i donar aquell servei a peu.
1: Clar, és que durant molt de temps era parlar amb la gent, veure i veure què és el que llença a la gent a les papereres, perquè també...
2: Bueno, aquí sempre ha passat, Jo me'n recordo arribar a la plaça Estalvis, que era la zona que jo tenia, diguem, i trobar-me una cadira d'aquestes d'oficina dintre del contenidor d'orgànica. Què dius? Collons! S'ha de tindre uns collons ben grans.
1: Sí, perquè, ja sembla normalitzat trobar paquets i coses fora dels contenidors.
2: Sí. No és normal, és un comportament que fa mal.
1: És incívic a la gent en general.
2: A mi em fa molt de mal, jo que sé, veure, per posar un exemple, a la plaça Joan Amat, al costat d'un col·legi,
1: sí,
2: i veure
1: que
2: els nens han de conviure en papereres que estan plena d'escombreria. I el servei, a lo millor, a vegades no estem a l'alçada. Jo no puc posar la mà per els meus companys, sé que s'escarrissen, que s'esforcen, però moltes vegades no és culpa del servei. Nosaltres som el més feble, el que primer, el que dona la cara, perquè estàs a carrer, el que et veu el veí en la seva úlcera, et carda la bronca i et deixa allí en la seva úlcera, i no, moltes vegades nosaltres passem fent la paperera i no has acabat el servei, Xavi, i torna a haver-hi escombreries. I això és un comportament que, com dius tu, s'ha normalitzat i no és normal, no és normal. Però bueno, aquí jo ja no puc fer-hi res.
1: No anava a preguntar si havíeu trobat coses curioses a la paperera, però ja em dius una cadira
2: dintre
1: del contenidor d'orgànica.
2: A les papereres, home, no remeno, però la gent, tot el que fa nos a casa, al carrer. I això no és normal. Fa 3 mesos me'n recordo d'un diumenge que jo estava treballant i, bueno, estava fent papereres de la zona dels Estalvis i veig un home que arriba en el cotxe, obre el maletero del cotxe i comença a deixar les seves bosses d'escombreries al contenidor que fa cantonada en la gàbia de les bicicletes. Clar, jo quan vaig veure allò, sé que no haig de dir res ni... Però fa mal, i si ningú diu res, pues, hòstia, a mi em va sortir del cor, ho sento. Li vaig cardar la bronca, li vaig dir: home, les escombreries no es llencen al carrer. Ha vingut vostè en el cotxe. Si ve en el cotxe, en el seu cotxe es pot adreçar als punts que hi ha d'emergències i no cal emmerdar a la plaça. És veritat, és que si vens en el cotxe, obres el maletero i deixes allí la teva merda, per què no ho pots portar als punts d'emergència? Un el tens a la carretera de Cànoves, a la sortida, i l'altre a la BP. No sé si és desconeixement de la gent...
1: Hi ha bastant desconeixement d'aquests punts, concretament.
2: O desinterès, o no sé quin és el problema. Jo això no ho veig normal. Després l'home va fer el paripé, va tornar al cotxe, va agafar aquella clau del contenidor... És que no obre. Això ho ha fet després de que jo li cridi l'atenció. No ha anat en el clauer, intentar obrir... no obre. Què faig? La gent s'ho aterra? No. Això ho ha fet després. Aquest comportament no té cabuda, però bueno, és el que ens trobem molt sovint.
1: T'has trobat amb algú que et digui allò que llença alguna cosa a terra i que només perquè te'l miris malament et digui que per això el pago?
2: Sí. Això és una... Jo pago... Jo sempre tinc la mateixa resposta, Xavi. Quan em diuen això, jo el que acostumo a dir, bueno, jo també pago els bombers i gràcies a Déu no anem cremant la muntanya. També paguen a la policia local i gràcies a Déu no ens anem donant ganivetades un a l'altre. No perquè tu paguis, tens dret a tot. Pensem que el pagar...
1: I falta que pagui.
2: El pagar ens dona dret a que hi hagi un servei, i si pot ser de qualitat, però no ens dona dret a tot. És algú, o si no, la típica, no? Així, hi ha un home que em va dir... Clar, llançava una bossa gran i tal, i jo l'agafava i la llançava al camió. I a sobre em diu, no, a tu no et cal anar al gimnàs. I jo pensava per dintre, sí, no, et donaré una fava que no tindràs que anar a tu tampoc al dentista. Però bueno, la gent fa el que vol, com vol... I a vegades tu has de prendre així, sí, de broma.
1: Tu has anat visquent diversos sistemes de recollida, des del contenidor general on tothom ficava allà dintre, després la selectiva, ara es varia de nou, i almenys el barri aquest de l'Estalvi és selectiva però és amb clau. Com ho veus tot això?
2: Ens falta... molta cultura del que generen. No podem llançar les coses on volen i com volen. Hem de ser una mica més responsables. Això no vol dir que, evidentment, si tens una deixalla o algo que has de llançar, que tinguis les facilitats per fer-ho, no? El sistema del porta a porta és arriscat, perquè és molt arriscat. Si la gent no està conscienciada, al cap i a la fi solament et demanen un canvi d'hàbits, o hi ha les mil excuses, Xavi. Home, jo soc partidari, si els contenidors com havien abans s'haguessin fet un ús una mica més responsable, poder no calia fer tot el que s'ha fet, però no són responsables. La gent no té memòria, però abans romanava tot al terra. Moltes vegades el cartró, la gent no té paciència. Et va en una capsa i, ostres, no entra a la ranura aquesta. La capsa, al terra. Coi, això ja ho saps. Quan surts de casa ja saps que el contenidor és una ranura. Podries agafar un cúter, mirar de tallar una mica el cartronet, o arribar a peu de contenidor i xafar-lo en el peu, en el que sigui. Són còmodes. En els contenidors aquells de doble tapa que hi havia, el tapa negra i després tiraves enrere, sí, no s'obrien. La gent, vens tu, obres la tapa negra, que és còmoda per la gent gran, perquè no hagi de tirar aquella catxo tapa enrere. S'acumula totes les escombreries a la part davantera del contenidor. Uh-huh. A la que ve algú i la deixa... mig sortida, el contenidor està ple, el següent a terra, el següent a terra. Moltes vegades he arribat jo tirar la tapa del contenidor i recollir tot el que hi ha al terra i acabar, i cabia perfectament. I això què vol dir? Pues això vol dir que són còmodes.
1: Bueno, i veure com hi ha qui... Jo va haver un cas de veure com el tiraven des del balcó, deixaven caure la bossa d'escombraries.
2: Bueno, a mi m'ha sortit gent amb bossa. Ei, escolta, te les pots endur. I un dia també un altre en un matalàs, que... Però no, home, no. Això no ho puc agafar jo. Però és, la gent és molt còmoda.
1: I en telèfon, o sigui, la veritat és que si es fes un bon ús, hi ha un servei bastant correcte. Bueno, anem a canviar de tema. Ara anem a parlar del Agui, perquè així et coneix molta gent, el Carlot.
2: Sí.
1: Tu ets un dels fundadors del Carlot, o almenys dels que estan des del principi.
2: Bueno, la nostra entrada al Carlot, el Carlot ja funcionava des de fa temps. La gent gran del Carlot feia moltes coses, molt més variades que nosaltres, tocava més la cultura. Nosaltres teníem 14, 15 anys i, clar, on jugaven? A casa meva, a casa teva? Sempre faltava aquell espai per poder jugar. Aleshores, nosaltres consumíem del que havia fet el Cardot, sobretot els jocs de Nadal, els campionats d'escalèstric que feien, els campionats de tente, i vulguis que no, el Llàtzer, que és un dels fundadors del Cardot i president del Cardot durant molt de temps, encara crec que és president honorífic, és una peça clau, ens va obrir, ens va donar aquella eina per poder...
1: Quan diu ens, quan es parla, fa rato parles en plural, que sou un grupet, éreu... O...
2: Sí, vam entrar com de cop 5-6 persones. Uh-huh. Tu els coneixes a tots, el Dani Massip, Jordi Sol de Vila, Marc Iglesias, jo, Carles Batet, Jordi Galvany, José Martínez,
1: sí, sí.
2: Tot un Manolo Luna, tot un grup de gent pues, que ens agradava els jocs de taula i bueno, necessitàvem pues, aquell espai per poder realitzar les nostres...

0: sèrie d'actes de tallers que es van fer conjuntament amb la Societat Tolkien de Barcelona i irrepetible.
1: Tu t'agrada molt els jocs de rol també.
0: Sí.
1: I fer de màster. I ets famós als teus crits, vaja. Quan, i sorolls que fas imitant quan apareix un monstre. O sigui, quan realment allò que estàs en una altra habitació i tu estàs portant una partida de rol i t'assabentes perfectament quan ha aparegut un orco o qualsevol cosa d'aquestes.
0: Bueno, podem faltar interpretar una mica més. Em dona...
1: Encara més?
0: Sí, em dona una mica de vergonya. Però bueno, intento a les meves partides que la gent no s'avorreixi i bueno, ara per ara, tot i que em considero un màster nefast, molta gent, la que ha jugat amb mi, s'ho ha passat bé.
1: Sí, sí. I espera que els hi montis partida, sí, sí.
0: Bueno, alguna.
1: Estàs actiu tant amb la vessant de jocs del Cardot com a Cardot Error?
0: No, el Cardot Error no m'he implicat gaire. Solament com... Bueno, saben que poden comptar amb mi quan necessiten alguna cosa puntual, omplir neveres o jo què sé. Però no m'he implicat mai.
1: Sí, no l'organització, sinó el moment de que fa falta ajuda.
0: Sí, fa falta ajuda i m'ho han demanat i puc, evidentment, sí. En el Cardot també, en els jocs. És que aquí hi ha un tema... no sé si treure'l.
1: Tu sabràs.
0: Com a Cardot, ens van oferir portar la barra de Cap d'Any. I ens van dir que el que cobressin de la barra aniria a parar, pues, per l'entitat.
1: Sí.
0: Què va passar? Que a l'hora de pagar ens van dir que no ens pagaven perquè havien robat. Que havien desaparegut ampolles, que no sé què, que havia robat...
1: Això fa anys.
0: Sí, bueno, jo tenia 22 anyets, o sí, així. Ara tinc 50.
1: Sí, sí.
0: Clar, en aquell moment eren joves i, hòstia, no ben sàpiguer l'home aquest davant nostre quadrant els números... Ampolla de cava, 2 euros. Ah, no quadra, 3. I així en tot. I després jo m'assabento de que aquella persona estava venent ampolles. Clar, ja vaig associar una cosa amb l'altra. Ho vaig dir. En aquest cas, als companys, i... però bueno, es va passar molt per sobre. Ah, Aleshores, allò em va empipar. Em va empipar perquè, coi, fent coses... Jo moltes vegades a jornades de jocs he portat els jocs meus de casa i se m'han fet malbé. Perquè algun s'ha trencat o un altre m'han robat una peça o... No passa res. A mi m'agrada. Jo, tot el que sigui una activitat que fem i podem donar un servei, encara que sigui tan simple, sí, sí, com un joc de taula. Però de que m'acusin d'això, doncs... Pues, en aquell Cap d'Any jo no vaig estar. Jo estava en grip a casa. Però sí que van estar tots els meus companys, la meva dona, i poso la mà al foc de que no va ser cap ni un d'ells. A més, que ara, a toro pasado...
1: Clar, saps moltes coses d'aquell personatge.
0: Sí. Quan ens ho va dir, la primera cosa que haurien d'haver fet... anem a posar una denúncia a la policia, si han robat. Però no, on han entrat? Quina porta han obert? És que no... Però bueno, va passar això i després, en el temps, sembla ser que també va tocar coses que no li tocava d'altra gent i aquella gent, molta gent es va indignar. I solament una persona va dir, això l'Agui ja ho havia dit fa 2 anys o 3 anys. I bueno, pues, van acabar donant una mica la raó de que aquell personatge pues, feia coses que no estaven bé. És una pena.
1: A les xarxes socials sembla que no t'interessin gaire.

0: No, no, no m'interessa. Tenia un compte fa temps al Facebook i el vaig borrar. El vaig esborrar perquè, bueno, arriba un moment en aquesta vida que et surten els trolls, no?, o els haters, i quan vaig veure això vaig dir, això no m'interessa, i ho vaig borrar.
1: Sí, sí.
0: Les xarxes socials, jo tinc els fills i els recomano que si les fan servir, que molta prudència, que tot és molt maco, sí, a la xarxa social tothom et penjarà aquell dia preciós que està a la muntanya i uah, tot és molt maco, tot, però no et penjaran mai una foto, hòstia, que malament estic, o avui estic enfonsat, o jo què sé, tinc un parent que s'està morint i ho estic passant molt, això mai t'ho ensenyaran, sempre t'ensenyaran, sí, la part bonica. I bueno, després, com que tothom darrere d'un compte pot dir o pot pensar el que vulgui, si no estàs preparat per escoltar crítiques que et puguin fer mal, el millor és no tindre-les. Jo considero que no m'aporta res,
1: sí, sí,
0: i ja està. Hi ha molts canals d'informació diferents a les xarxes on et pots assabentar de les coses. Actualment tinc un compte a l'Instagram, però és perquè quan bellugo les coses del cardollocs. No m'interessa ni perdo el temps, sí, mirant tonteries.
1: Ets fumador empedernit.
0: Sí.
1: A qualsevol pausa, ara t'he trobat fumant a l'entrada.
0: Això és un problema, Gregor.
1: Sempre estàs fumant. Com a fumador, no et sents a vegades expulsat cada cop de més llocs? O sigui, sí, cada cop hi ha més llocs on el fumador està mal vingut.
0: Sí, no, no és normal. El meu fill, per exemple, juga a futbol. I tots els companys, pares, de ningú fuma, solament soc jo, l'ovella negra. Això fa que moltes vegades pues, jo em tingui que allunyar del grup perquè vaig a fumar un cigarret fora. Sí, és una cosa que m'hauria de plantejar per la meva salut, sobretot, però bueno, ara per ara em fa molta por l'ansietat, Xavi. Les vegades, una vegada quan estava treballant d'escombriaire, ho vaig provar a deixar. I anava en aquella ansietat, que me'n recordo que la gent, bon dia, i jo pensava, bon dia serà per tu, perquè per mi... I hi havia gent que em coneixia, i em deia, Jordi, torna a fumar, tio, torna a fumar, perquè porta... Estàs dels nervis, a la mínima ja estàs saltant. És una addicció dolenta. El meu pare va morir a conseqüències del tabaquisme. No aporta res, però són així de rucs que costa molt.
1: Sí, sí.
0: És un hàbit que costa molt.
1: M'ha cridat l'atenció una tonteria, però que en el mateix carrer on vius tu hi hagi un altre Jordi Aguilera extremera, vull dir...
0: Sí, el Gussi.
1: El veí.
0: Sí.
1: Sou parents?
0: No.
1: No.
0: No.
1: Perquè a vegades en el mateix poble o barri, pues, bueno, la família va ocupant llocs propers.
0: No. La meva família ve de Granada i la seva família ve de Còrdoba. És curiós perquè ell ara crec que no viu allà, viu sa mare. Però durant, quan érem petits, clar, a més ens portem 3 o 4 anys. I, bueno, sempre jo feia la broma, no, jo sóc l'original perquè sóc més gran. Abans que tu neixessis ja estava el Jordi Aguilera aquí. I en recordo una anècdota de que aquest nano va tindre un petit problema de salut, li va donar un infart, i molta gent em preguntava a mi, com estàs, com estàs? Estic bé. Ah, és que m'han dit que... No és a mi, és l'altre Jordi Aguilera. És curiós que dues persones en el mateix nom ni cognom, pues, al mateix carrer, poder en una gran ciutat, en un cognom més comú, és normal.
1: Sí, sí, però els dos a poble sec. Sí, sí, sí.
0: I a més, tots dos ven estudiar a la mateixa escola. Molt bon noi, el Jordi.
1: Tens ara algun projecte a la vista? viatjar, comprar algun... ni que sigui comprar un joc nou, alguna cosa que estiguis esperant amb ganes?
0: Bueno, tinc un projecte aparcat des de fa molt temps, que és preparar una partida d'Aquelarre ambientada aquí a Cardedeu, quan Cardedeu, diguem, es va separar de Sant Antoni i Vilamajor. És difícil. inclús em vaig comprar aquell llibre del senyor Comas,
1: sí,
0: de 600 anys de carrer i braç
1: de marxa, sí, sí.
0: I alguna vegada he pogut xerrar amb en Ricard Ginjaume, d'aquí de Cardedeu, que em podria donar un cop de mà en aquest projecte. És solament, bueno, intentar fer una partida ambientada aquí a Cardedeu, en aquells punts de Cardedeu que poder encara poden ser-hi, com seria Can Montells, o no sé si aquell mas ja hi era, crec que sí, sí. I bueno, jugar amb aquesta vessant de la història, que sempre és el que més m'ha agradat del joc que faig de màster, que és Aquelarre, més que l'aventura fantàstica i tot això. Poder jugar en la història o recrear alguna cosa històrica em dona aquella alegria de, hòstia, que haguéssim fet nosaltres. O...
1: sí, sí.
0: Crec que...
1: perquè, de fet, se separen les parròquies i aquí és quan es lia.
0: I, a més, una visita del rei en Jaume, aquí a Cardedeu. Després, no sé si... això ho volia posar jo, que tingués una meuca aquí a Cardedeu. I... però, bueno, a veure, aquest és un dels projectes. I altra, bueno, sí, m'agradaria molt poder viatjar més del que ho faig, però bueno, ara per ara el que més m'interessa és pujar i ajudar els meus dos fills, que són el millor projecte que tinc.
1: A vegades, quan no trobes un joc que busques, fas fotocòpies, fas dibuix, maqueges fitxes, perquè tens un Circus Maximus, que és un joc, un gran joc, que ja no es troba, i que les fitxes, de tant utilitzar-les, les has de redibuixar.
0: Sí, el Circus, pobret, ha trotat, eh? Ha vingut amb mi a la mili, ha fet de tot, eh, aquell Circus. La pregunta era...
1: de si agafes a vegades jocs que busques i no trobes, que te'l fas tu.
0: Bueno, avui en dia a la red trobes de tot. Me'n recordo que vaig baixar els PDFs per imprimir del Titan, però encara el tinc per truquelar, a veure si ho puc fer. I les peces del Circus les vaig intentar tornar a fer, pintar-les, però va ser un desastre. Ara almenys tinc una base per millorar, ja no sé en què la vaig cagar, intentar fer-les millor. Un altre projecte seria fer el Circus en figuretes,
1: sí,
0: i a veure si el puc tirar endavant. És una cosa que em faria gràcia.
1: Tens més aficions? Fas algun esport?
0: La bicicleta de muntanya m'agrada, tot i que ara està aparcada. Està aparcada i em fa molta mandra a agafar la bici i donar-me un tute. Però és el que més m'agrada, la bicicleta de muntanya. Abans sortia bastant, intentava sortir 3 vegades en setmana, i bueno, és de les poques coses dels esports que m'agraden. La pilota no m'ha agradat mai, no? Tot i que el meu fill juga a futbol i l'acompanyo arreu, però m'estimo més... A la nostra època, Xavi, com que no hi havia tantes pantalles i tantes coses, o era o pilota o rodes.
1: Sí.
0: I a mi m'agradava més la roda.
1: Hagis utilitzat la frase "la nostra època". La nostra època és ara mateix.
0: Bueno, ja tenim una
1: edat. Què vols dir amb això?
0: Que ha canviat molt, que la tecnologia en 30-40 anys ha canviat tant. Jo me'n recordo els primers ordinadors que vaig veure, aquella catxupantalla i aquells... bueno,
1: sí, algunes targetes foradades.
0: I avui en dia, clar, ha millorat tot moltíssim. És normal que un nen s'avorreixi jugant a un joc de taula que ha de moure peces, o quan en una màquina, diguem, ho fa tot en el dit i no pensa. no sé, a la nostra època, clar, al no haver-hi aquesta tecnologia, era més...
1: Sí, i jugava... Insisteixes en que consideres que la teva època era quan tenies 20 anys?
0: No, quan tenia l'època de nen. L'època de nen, clar, era quan tenies 10 anys, 8 anys, jugàvem més al carrer. Avui en dia es troben molts espais de carrer que estan buits, la plaça, solament veus a la canalla a la sortida del col·le i tal, i que em sembla bé, que em sembla correcte, que, però, no sé, el contacte amb la gent crec que s'ha perdut bastant. I bueno, això fa que, pues, que els nens siguin... li costi més. Quan fent jornades de jocs es veu, molts nens, si et venen 10, a lo millor 2 et segueixen el fil i d'una partida, els altres de seguida s'avorreixen o costa més entretindre'ls, i crec que això és perquè falta una mica més de relacions entre sí, ells mateixos.
1: Normalment van activitats extraescolars que ja està tot organitzat i que ells han de fer només el que els diuen. No deixa lloc a la creativitat d'estar al carrer i,
0: sí,
1: i fer. Gràcies, Jordi, per haver vingut. Vull dir, sé que has tingut que faltar a una reunió.
0: Bueno,
1: és el problema de no tenir agenda, perquè tu no fas servir agenda.
0: No, vaig al dia, la veritat. I com que sóc una... Mira, el primer que em va sobtar és que em truquessis, perquè clar, ja t'ho vaig dir. Coi, que sóc una persona molt, molt senzilla, molt planera, que passaré desapercebut. I em va sobtar molt. Que...
1: No, però que la deu el formen la gent. I tant el... Pues això. Gent com tu, com gent que està de regidor, no?
0: Bueno, i sí, avui hi havia reunió del Cardot, però bueno, dient sí a tot el punt que han acordat, no passa res. No crec que trobin a faltar-me.
1: Doncs bueno, per qui hagi agafat el programa començat, hem estat parlant amb en Jordi Aguilera a l'Arcón. D'una veu inconfundible, imagino que el tabac hi té alguna cosa a veure, i que té cura de la neteja tant amb cabàs com del d'un vehicle, com és de les persones allò que manté la cara neta al poble. El programa Gent d'Aquí, el proper serà el dia 18 de desembre amb Elisabet Fericla, i es poden escoltar, pues, a iBook o a Spotify.
0: Moltes gràcies, Xavi, i que tingueu molt bona tarda.

0: la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Cardedeu. Són les 9.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Esquerra Republicana ha convocat per dilluns a la tarda un Consell Nacional per valorar si es donen les condicions per un acord de pressupostos amb el govern. Així ho ha avançat l'ACN i RAC1, tot apunta que la negociació entra a la recta final. Aquest dijous els republicans han posat sobre la taula la seva proposta del tren orbital. Es tracta d'una de les qüestions que el partit liderat per Oriol Junqueras ha vinculat a un acord de pressupostos. Al març, recordem-ho, el govern va acabar retirant els comptes perquè no tenia els suports necessaris per la falta d'acord amb Esquerra sobre la recaptació de l'IRPF. Tal i com van acordar llavors les dues parts, l'objectiu era que el Parlament aprovi els pressupostos abans d'acabar el juliol. I l'Ajuntament de Barcelona invertirà 50 milions d'euros en aconseguir que els barris de la Marina siguin plenament residencials i disposin de tots els serveis necessaris. El consistori calcula que aquest entorn de la ciutat, en ple creixement i que està ubicat entre el passeig de la Zona Franca i la Ronda Litoral, sumarà 30.000 veïns en 10 anys. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
3: Que sigui un pla singular vol dir que ens avancem a allò que ha de passar i que a la mesura que la ciutat vagi creixent, i aquesta és una bona pràctica nova a Barcelona, que volem després també implementar a la Sagrera, paral·lelament anem fent totes les inversions d'equipaments que necessitaran els veïns i veïnes que han de venir.
2: Per cert, que l'alcalde de Barcelona ha dit que confia en que els grups d'esquerres donin suport a l'increment de la taxa turística que planteja per als creueristes que fan escala a la ciutat. Collboni vol introduir la pujada dels 4 als 8 euros de la taxa en les ordenances fiscals per al 2027, en lloc de fer, com havia dit, l'increment progressivament. Encara a Barcelona, l'Hospital Clínic ha rebaixat un 22% les emissions de CO2 derivades de les diàlisis en l'últim any, impulsant el tractament a casa. I també ha reduït l'aigua que es necessita per fer aquest tractament dels ronyons en un 40% al llarg de les darreres dues dècades. És una de les activitats assistencials amb més impacte ambiental i els experts fan una crida a reduir-lo. Més encara, tenint en compte que les malalties cròniques renals està previst que augmentin molt els propers anys. Darrer apunt, demà engega la 44a edició del Còmic de Barcelona. Les exposicions dels 50 anys de l'obra de Pare Cuellos o sobre els indicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta del còmic asiàtic i convidats com mangaka Shintaro Kago.
4: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.
1: Sona en català.
5: Hola, què tal? Com esteu? Comencem una setmana més un nou programa del Sona en català. Portem novetats d'Obeses, d'en Miquel Abres, en Joan Liaño. També parlarem del grup de Clivi, que aquesta setmana publica nou treball, i parlarem una mica del que passa al panorama de la música en català. Bona, Edgar, com va?
6: Hola, molt bé.
5: Molt bé?
6: Sí.
5: Sempre va bé.
6: Sí.
5: Escolta, ara mira, tenim ja... No plou tant.
6: No, ja no plou tant.
5: Aquesta tarda jo m'he mullat una mica.
6: Ja ens vam mullar, que no ens vam veure aquest dissabte.
5: No ens vam veure, però estàvem al mateix lloc.
6: Sí.
5: Per primer cop, un cop que coincidim.
6: Sí, sí,
5: un cop
6: sí.
5: Que coincidim a un concert, a un festival.
6: Sí,
5: i va?
6: Sí. Tenia molt bona pinta, ho vam parlar-ho.
5: Home.
6: I tenia molt bona pinta... El festival Espurnes.
5: Espurnes, de Llagostera.
6: De Llagostera, molt guai, molt familiar. Llàstima que va ploure com si no hi hagués demà.
5: Tenen molt mala sort, la veritat, perquè em vaig trobar amb dels organitzadors, en Pau Planes, que més d'un cop hem entrevistat, perquè organitzen diversos festivals, i em va dir que, ostres, l'any que ve en faran 10 i sencers només n'han pogut fer 2.
6: Ostres.
5: Perquè els altres, jo li vaig dir, ostres, l'any passat, jo vaig anar l'any passat, vaig acabar marxant, perquè realment va començar, va ploure... després va parar de ploure, van seguir els concerts, vull dir, van parar els concerts i els van poder tornar a començar, però hi va haver un moment que vaig dir, hòstia, anàvem al gos, tal, no sé què, perquè vaig portar la tossa també en el concert.
6: Jo, la nena.
5: I vaig dir, me'n vaig perquè és que tinc el gos aquí.
6: Nosaltres estàvem això, veient a l'Osa, que també va ser un horari superfamiliar a 6:45.
5: I l'espai, l'espai
6: és... I l'espai superguai, i estava plovent, plovent, plovent, plovent, plovent, i va ser un... Prou. La Júlia diu, tinc fred i va ser
5: bueno,
6: marxant.
5: És que jo ho entenc, eh? Vull dir, realment, jo vaig posar a Instagram que realment és tenir moltes ganes de concert, quedar-te allà, sí, sí. Perquè és veritat que estava plovent. Hi havia molta gent, per això, pel que estava plovent, sí, perquè no era allò de quatre gent, gotetes, sí, sí. Era rotllo, va plovent tota l'estona. I déu-n'hi-do la gent que hi havia en el concert, gent que va aguantar, vull dir que van escoltar l'Osa, van fer Olga Zuet i finalment van sortir els organitzadors i van dir que havien de parar perquè no parava de ploure, que estaven mirant el Meteosat i que realment no pintava bé, la cosa seguiria així i que no podien mantenir doncs, ni la qualitat ni pels músics ni pel públic, perquè realment...
6: És que és això, no gaudien ningú, ni els de dalt que s'estaven morint de fred, ni els de baix que s'estaven mullant, ni...
5: I quedàvem xops, la veritat és que sí.
6: Però bueno, esperem... és un festival que ens apuntem i l'any que ve...
5: És un festival que està, jo això dic, per espai, per qualitat dels grups que hi ha, la part de que hi hagin dos escenaris, que això no s'havia fet abans una mica en el, ara no em surt, en el Pop Art, però que realment no hi ha molts festivals que tinguin això, dos escenaris, i que per tant puguis anar canviant. I després també, per mi molt important, la mida del festival. No sí, és un gran petit, festival ACO, sinó és un festival d'una mida correcta,
6: sí.
5: Que pots estar a prop de l'escenari, gaudir les coses bé.
6: Caminar per l'espai,
5: sí.
6: Lliure, sense gent que t'aixafa.
5: Un festival d'aquells que hi vas i dius, guai.
6: I tornaria, saps? Sí. Sí. Llàstima que va ploure.
5: Doncs ja ho sabem, nosaltres l'any que ve, Edgar, tornarem a fitxar. Exacte. I aquell de l'any que ve sí que ens trobem.
6: Exacte.
5: Per entre el públic.
6: Exacte.
5: Va, doncs comencem el programa d'avui i ho fem amb una de les cançons d'Obeses, La tornada del blat.

Doncs aquesta és la cançó d'Obeses, una de les cançons que s'inclou amb la seva última publicació, i ens deien, diu, amb la publicació de Lai al Cor, Diàstole, diu, per fi culminarem el nostre sisè disc d'estudi Lai al Cor, amb les 14 cançons que li donen forma. Un disc que trobareu a totes les plataformes i també en format físic als nostres concerts i a la nostra web. Diu, aquí detallem el calendari d'estrena de cadascuna de les obres, diu, que encara no heu descobert. Llavors, mira, des de divendres passat, doncs han anat posant cada dia una d'aquestes cançons, que és Fort en l'amor, La tornada del blat, El didalet, Circ capitalista, Boca a boca i Elogi del fracàs, que són les cançons, doncs això, que publiquen dia a dia, i el disc sortirà divendres a totes les plataformes, i el dissabte 16 sí que hi ha l'inici de la gira, i ho faran a Tona. Les entrades estan exaurides des de fa temps, i per tant, doncs, aquelles persones que en tinguin hi podran anar. Nosaltres continuem, ho fem amb una altra estrena, en aquest cas del Miquel Abres, que deia, bon dia, el meu país és l'Empordà, disponible el 12 de maig a totes les plataformes digitals. Des d'avui, doncs, podem escoltar aquesta cançó del Miquel Abres.

Estem avançant aquest darrer mes, gairebé, doncs hi ha moltes novetats. En aquest cas, tornem a parlar d'una altra novetat del Joan Liaño, que presenta Kiss Cari, diu, la continuació més irreverent i divertida del seu èxit Tabú. L'artista de Granollers estrena el seu primer senzill de 2026 amb una aposta al pop-punk carregada d'actitud, ironia i llibertat. Després de consolidar la seva identitat artística amb l'EP Femboy, Joan Liaño torna aquest 2026 amb Kiss Cari, un nou senzill que recupera l'univers emocional de Tabú, però des d'una perspectiva completament diferent, més desenfadada, més irònica i amb una clara voluntat de divertir-se.

0: des de primera fila vam fer una entrevista a Devon, canta Suau, que neix de la complicitat entre tres amics i posa en valor la confluència entre poesia i música. En Pau Devon explicava això, tot i que en el projecte també hi ha en Pere Suau, poeta, i en Antoni Bujosa, que és compositor.
1: Això és un projecte, és un recital de poesia fet per tres amics, gairebé per casualitat. Va començar molt a poc a poc i molt sense cap tipus de futur, però ja ha anat creixent fins en el punt que hem pogut entrar a un estudi a gravar-lo i donar-li forma de CD, i per això som allí, estan presentant aquest recital en forma de CD.
2: Per al·lusions, vols afegir alguna cosa?
3: No, és un poc el que ha dit en Pau, no? És una cosa que ha estat, jo crec que, molt poc pensada.
0: Doncs aquest és el nou projecte de Devon Canta Suau, que uneix això, poesia i música. I ara escoltarem a les xarxes de l'Oest.

0: Sona bé, sona proper, sona en català.
1: I ara passem a parlar de festivals. També últimament estem parlant molt dels festivals que hi haurà aquest estiu, perquè estan presentant molts d'ells cartells, i en aquest cas La Fònica deia noves confirmacions de La Fònica. Diu, a més de ja l'anunciat Kiko Veneno, diu, el cartell de la 22a edició comptarà amb les propostes de Lina, Marco Mezquida, Magalí Sare, amb el cor Burnaker Barcelona, l'An Andreu, Lorena Álvarez, cor de teatre, l'Aranà, entre molts d'altres. Per exemple, hi havia un espectacle del Quim, bueno, un concert del Quim Carandell, que es fan a les barques de l'estany de Banyoles, que va esgotar entrades super ràpid, i les entrades i els abonaments per tots aquests concerts es van posar a la venda la setmana passada. Per tant, alguns dels concerts com aquest del Quim Carandell ja estan esgotades, però si voleu anar a d'altres de les propostes musicals que hi ha per aquests dies, per aquesta 22a edició de La Fònica, ho podeu fer a la seva pàgina web.
2: Lo prenguer i cap a l'hort d'espoló.
1: Qui també ha presentat cartell és el Cabró Rock, en aquest cas no del d'estiu, que ja van presentar el cartell fa molt temps, sinó del Cabró Rock Castanyada. I l'altre dia feien un sorteig de 5 entrades dobles per viure la millor castanyada de la teva vida, i de res, deien doncs els passos que has de seguir. Si voleu, aneu al seu perfil, podeu seguir tots els passos, i deien que els Pets i l'Ax en Busto estaran junts a l'escenari després de 20 anys. I el cartell d'enguany pel 31 d'octubre serà 31 Fam, Doctor Prats, Els Amics de les Arts, Els Catarres, Figaforaua, Jules, la Ludwig Band, Els Tiets, Venus, Els Pets, l'Ax en Busto, també hi haurà l'Anna Gisbert, Azú, i lo Pau de Pons. Per tant, un munt de concerts. També hi haurà activitats especials, perquè és veritat que entre els concerts més d'un cop doncs feien algun espectacle de gitanes, de castellers. Per tant, una nit de castanyada crec que gairebé tots els grups del moment de l'escena en català. I ara ens quedem amb una de les cançons de L'Ax en Busto, que segur que sonarà en aquest festival, i és Llença'ls.

0: La música feta en la nostra llengua, el Sona en Català.
1: Fa setmanes vam parlar del microclima, però realment el microclima té moltes coses, perquè ens deien, diu, torna el microclima al Terrat. Diu, a partir del 28 de maig tornem a Barcelona per fer la millor prèvia del Festival Microclima en un espai de postal. El Microclima Festival i la Fundació Carulla tornen a obrir a unir esforços per portar-vos 4 concerts exclusius. Aquests concerts seran el dijous 28 de maig, Cel Obert, el dijous 4 de juny, Mazzoni, el dijous 11 de juny, Lucky Valverde, i finalment acabarà el dijous 18 de juny amb Cristena. I res, deien que tothom que tingui entrada pel Festival del Microclima Camprodon pot sol·licitar la seva invitació gratuïta en aquests concerts, i que la venda s'obria més tard per tot el públic en general. Recordem que aquests són els concerts, això, que fan una mica com a prèvia del que serà el microclima d'estiu, però que ells també tenen el microclima de primavera, que també han tret el cartell. Són uns concerts gratuïts que es fan a diverses zones de Camprodon. Enguany han agafat noves ubicacions, són determinats espais de la zona, que pel que sigui, doncs, tenen alguna peculiaritat i porten música allà. I aquest dissabte, dia 16 de maig, a Can Pascal, hi podrem veure en Feliu Ventura. El dissabte 23 de maig, a Can Moll, la Blanca Campins. El dissabte 30, a la Mare de la Font, la Júlia Cruz. I el dissabte 6 de juny, al Pla de Bonarre, hi actuarà l'Arnau Serrallonga. Tots aquests concerts són d'entrada gratuïta i es fan a les 6 de la tarda. I finalment sí que hi haurà el Festival Microclima, que és com el festival gros, que es fa del 31 de juliol a l'1 i 2 d'agost, i que hi té un cartell, la veritat és que extens, i amb molts grups, com ara Els Pets, Els Amics de les Arts, Sidoní, Mishima, Tartarrelena, Mazzoni, Anna Andreu, Nyandú, Al·lèrgiques al Polen, Remei de la Fresca, De Cara Fresca, Cel Obert, Minibus Intergalàctic, Cristena, Lucky Valverde i Aurora. I finalment, el 3 d'agost sí que hi haurà un microclima en família amb la Ludwig Band. Nosaltres ara escoltem una de les cançons de Nyandú, que segur que podrem escoltar en directe. Ens tornarem a veure.

0: I un dels festivals que aquest estiu no es farà és el Vesprades sota l'Alzina. Feien un comunicat de la comissió i ens deien, diu, les Vesprades sota l'Alzina va néixer el 2007, diu, amb la voluntat de crear una proposta cultural única i màgica en un entorn immillorable, l'Alzina centenària del Mas Querol de Fonollosa. Des d'aleshores, i amb l'única excepció de l'any de la Covid, diu, hem pogut celebrar totes les edicions, diu, gràcies a un grup de voluntaris i voluntàries, amb una estima i il·lusió, treballant, diu, per portar música i cultura de primer nivell a Fonollosa. Durant tots aquests anys hem tingut el privilegi de veure passar artistes que mai ens haurien imaginat, diu, tenir tan a prop, i hem contribuït a fer que les Vesprades un petit referent de les nits d'estiu a la Catalunya central. I deien que igualment això, amb el pas del temps, la realitat ha anat canviant, que l'oferta cultural d'estiu s'ha multiplicat i professionalitzat i que cada cop més els és més difícil de sostenir un festival com el que ells fan des del voluntariat, amb recursos limitats i amb l'exigència tècnica i logística que avui comporta. I diuen això, que de moment aquesta edició d'aquest estiu no la faran, que replantejaran noves fórmules pel seu festival i tornaran tan aviat com puguin. I ara passem a parlar d'una de les notícies del 3Cat Info, que deien, diu, cartells de festival, radiofórmules, diu, cada cop és més habitual veure grups formats per noies a la primera línia de la indústria catalana. Diu, són de generació que té clar que ha de guanyar espais, que tot i que sovint es veuen obligades a reivindicar que tot plegat va més enllà de ser ties.
1: És ridícul, no hem buscat cap bolo realment i ens ha vingut tot i creiem fins i tot que el fet de dir-nos grup de ties fa que es vulgui omplir un cupo.
2: Tenim un missatge que va més enllà del fet de ser ties, saps? No som la noia de polseres vermelles, no sé com dir-ho, o sigui, és com la nostra personalitat va més enllà d'això. I que potser també això és el que ens ha fet portat a dir, vale, doncs ens ho anem a fer tot nosaltres.
3: Des de molt petita he volgut tenir un grup de noies i a més hem tingut com ídols, per així dir-ho, que eren grups de noies que veies, uau, que guai, i tant de bo tenir un.
4: Amb tot l'amor, però els homes que fan indie rock sempre els seus referents són homes. I s'escolten, a grups de ties, però mai les referencien. Nosaltres també intentem reivindicar molt que els grups de ties poden ser referència de grups de ties.
0: Doncs aquesta notícia parlava això, de grup de ties, les al·lèrgiques al pol·len i les baby Jane, i deien que malgrat tot, que les baby Jane continuen estudiant, el grup de ties continuen treballant, les al·lèrgiques al pol·len no poden permetre's dedicar-se al 100%, tot i que cada cop més hi ha espais per al seu projecte. I res, doncs reivindicaven això una mica, l'espai de les dones en els festivals de música. I ara passem a parlar de Minibús Intergalàctic i el Pedro Sánchez, perquè va fer un vídeo on recomanava aquest grup de música.
5: He escuchado este grupo que no conocía, que se llama Minibús Intergalàctic, catalán, de Girona, y sobre todo recomiendo de su último álbum esta canción que me ha encantado, que es Perceptirme Ple. Y sobre lectura, este fin de semana, un cómic maravilloso que se llama Vanguardia.
0: I això, amb aquesta recomanació que ens ha fet, i és curiós, no?, que el Pedro Sánchez, el president del govern, doncs escolti Minibús Intergalàctic, nosaltres ens quedem amb la cançó Per sentir-me ple.

0: No deixis per demà el que pots escoltar avui. Sona en català.
1: Recomanacions per aquesta setmana. Divendres, si voleu escoltar els Catarres, ho podreu fer al Parc Neus Català de Vilablareig, un concert gratuït que es farà a les 9 del vespre. Al Barcelona Poesia, també divendres hi haurà un concert recital amb Ferran Palau. Serà al Verger del Museu Frederic Marès. Anem als concerts per dissabte, perquè dins el Microclima Primavera podreu escoltar en Feliu Ventura a les 6 de la tarda a Camprodon. A les 8 del vespre, la Clara Pell ella actuarà a l'Auditori de Girona. Com us hem dit, també Obeses aquest dissabte inicia gira a la Canal de Tona a 8:45 del vespre. En canvi, si voleu escoltar grups com Sopa de Cabra, ho podreu fer dissabte a les 9 de la nit a la Sala Razzmatazz de Barcelona en aquesta gira dels 40 anys. I el Remei de Calafresca estarà a les festes de maig a partir de les 10 de la nit al Passeig de la Rambla de Badalona. Anem als concerts per diumenge, i és que Minqui Núñez actuarà dins el festival Petits Camaleons a 11:45 del migdia a la Sala Apolo de Barcelona, un concert pels més petits de casa, un concert familiar. I diumenge us recomanem també el concert de Mishima, la Ludwig Band i Greta a l'Ambassa de Sabadell. Tot això serà a partir de les 7 de la tarda.

0: Som el que escoltem. Sona en català.
1: Avui ens acompanya Declivi, una de les bandes emergents que està sacsejant l'escena del rock alternatiu en català. Nascuts a Manresa el 2023, han passat de començar gairebé per casualitat a guanyar l'Engrescat i presentar ara el seu primer treball Guerra en disc, un disc intens, emocional i carregat d'energia.

0: Hola, bon vespre, Bernat.
1: Hola, bones.
0: A veure, per començar, el disc que presenteu avui aquí al Sona en Català, Guerra Endins, surt dijous, però en les darreres setmanes sí que heu anat traient alguns singles. Com esteu vivint la sortida d'aquestes cançons i quina espereu que sigui la rebuda del vostre nou disc?
1: Bé, doncs, ha sigut un disc que ha passat una cosa curiosa, que és que des que el vam gravar fins ara ha hagut de passar bastant temps. Llavors, estem com bastant il·lusionats en que sortim per fer les cançons, i aquestes tres cançons doncs han sigut com un primer contacte de veure què tal li semblava a la gent. I la veritat és que, bueno, definir com les expectatives que tens d'un disc és complicat, però al final nosaltres el que volem és que aquest disc pugui connectar amb la gent i que es facin les cançons seves, i llavors doncs, tot el que pugui venir estarem amb els braços oberts.
0: I amb aquestes tres cançons, de moment, ja a través de les xarxes o amb el que us ha dit la gent, ja heu anat veient que són cançons que la gent els agrada, que se les ha fet seves d'una manera o d'una altra?
1: Doncs sí, la veritat és que ens ha conegut bastanta gent arrel d'aquestes tres cançons. Estem contents. També com per nosaltres, com per exemple anunciar la col·laboració amb l'Estilil ha sigut com, no sé, fer un pas endavant i demostrar que podem col·laborar amb gent que porta molts anys dedicant-se a això i funcionar amb ells, i això, la rebuda de les cançons ha sigut bona.
0: El títol del disc és molt potent. Què significa per vosaltres aquesta Guerra Endins? Quin creieu que és el missatge principal del vostre disc?
1: Bé, doncs, quan vam començar com a estructurar el disc, perquè tampoc vam pretendre gens fer un disc conceptual ni res, però sí que creiem que té com... Vam trobar una relació entre totes les cançons que vam decidir que havien d'estar al disc, i era que totes, d'alguna manera o altra, parlaven d'un conflicte, d'una guerra. I vam triar Guerra Endins perquè és veritat que parlem en alguns temes com també els conflictes terrenals que tenim els humans, conflictes bèl·lics i que tenen un caire una mica més polític. Sí que és cert que tirem molt també cap a la guerra endins, els conflictes amb un mateix. I vam veure que com que tot el disc tenia com aquesta coherència que parlava de conflictes, ja fossin interns o externs, vam creure que Guerra Endins era un títol que englobava bastant tot el concepte del disc.
0: Hi ha una mica una barreja de ràbia, de vulnerabilitat o també una mica d'esperança, no sé, com un viatge emocional en les vostres cançons?
1: Sí, la veritat és que molt ben definit, eh? O sigui, és ben bé el que has dit. O sigui, hi ha la part aquesta més... O sigui, jo crec que bastantes cançons juguen una mica com a fusionar la ràbia i la tendresa, que hem començat com a trobar una mica més el nostre so, tot i que encara, òbviament, és un procés de molts anys, però creiem com que estem trobant com tota aquesta dualitat de parts més tranquil·les on ataquem més a la vulnerabilitat de la persona i amb un discurs més amable, o no més amable, però més cru i més... bueno, que busca més això, com la tendresa, i parts com molt més agressives, que sí que és un desfogue de ràbia i de tot això. Però tampoc... O sigui, amb el nostre nom de grup d'Eclivi, o sigui, el nostre objectiu o el motiu pel que vam triar el nom va ser per poder com, o sigui, parlar d'aquest declivi que nosaltres patim, que sempre des de fa molts anys ja ens venen com que no tenim futur, que òbviament en tenim, però com tot aquest discurs superderrotista, però tampoc volem com revolcar-nos en aquesta tristesa i dir el món està fatal i tot és una merda, i realment volem trobar aquest viri d'esperança en tot això, i és una mica el que intentem reivindicar amb les nostres cançons.
0: Per vosaltres la lletra, el missatge que hi ha darrere les cançons és molt important?
1: Sí, la veritat és que sí. Som, tots els integrants del grup som persones que sempre, òbviament, també valorem com tota la part musical, però no ens hem volgut mai deslligar de la lletra. Creiem que és com la manera... Òbviament la música és un llenguatge universal, però també és important que entenguin què vols dir, no només amb l'emoció que vols transmetre musicalment o els arranjaments que fas, sinó el discurs que tu prediques com a grup és molt important, i la manera d'explicar les coses també, per atacar ben bé el punt on es vol atacar.
0: I musicalment, què trobarem en aquest treball?
1: Bé, doncs sí que és cert que hem tocat una mica més la distorsió en aquest disc en l'anterior, hem apretat una mica el guany dels amplis, però tampoc és un disc tot de rock dur ni res. O sigui, realment hi ha com petites fusions amb molts gèneres i fins i tot tanquem el disc amb un tema folk, que això, tampoc ens hem volgut tancar com en un espectre supertrencat a nivell sonor, però sí que hem definit una mica més la direcció, però no hem renunciat a provar coses noves.

0: per què vau escollir aquest tema per començar el nou treball?
1: Bueno, vam, a part de que musicalment ens agradava l'impacte que tenia al principi de la cançó, que és com, de cop li dones play a la cançó i hi ha uns cops com que directament, no sé, sentíem que et feia sentir interpel·lat donar-li play al disc i començar amb aquesta cançó. I a la vegada creiem també com que és un disc en el que una cançó en la que s'exposen com les preocupacions que tenim, i llavors es van tractant més al llarg del disc, però sí, seria una mica la barreja d'aquestes dues coses.
0: És important la primera cançó que surt en el disc, en general? O avui potser amb Spotify que podem escoltar una cançó o una altra ja no tant com abans?
1: Bé, òbviament ja no és tan important com abans, perquè ara ja no hi ha tanta gent que escolti la música en discos, ja tingui Spotify o no, però ara són molt de playlist i molt d'això, que també té la seva part positiva, però també volem reivindicar el fet d'escoltar discos. Avui en dia no és tan important com abans, perquè abans tu posaves un vinil i o un CD i la primera que sonava era aquella i punt.
0: I a més escoltaves normalment de principi i final, cosa que avui en dia és veritat que pots escoltar, no?, com cançons una mica sueltes i fins i tot no escoltar el disc sencer. Amb això us hi trobeu vosaltres? Que vull dir, hi hagi gent que conegui això, algunes cançons, o que n'hagi escoltat, però hi hagi d'altres que realment no les conegui, perquè realment no l'has escoltat per tema d'això d'haver-se trobat unes o unes altres?
1: Clar, òbviament. Més avui en dia, com que també per nosaltres pensem que, per desgràcia, la música s'està ajuntant molt amb tot el món de xarxes. Mm-hmm. Molts cops tu treus un disc i de cop treus un vídeo de xarxes que funciona i aquella cançó de cop se l'escolta molta gent i la resta del disc, doncs no tant. Vull dir, és això, tenim una manera de consumir música molt diferent a la que es tenia abans, i que òbviament abans també hi havia la música comercial i el mateix que ara, però sí que és cert que ara sembla com que un disc és un recull de cançons, que la que t'agrada, t'agrada, i, o la que escoltes, escoltes, i punt.
0: Una mica abans ho has dit, quines col·laboracions hi ha en el disc i per què les heu escollit? I precisament aquestes poden ser potser algunes de les cançons que arribin més a la gent?
1: Bé, o sigui, hi ha les dues col·laboracions que fem en el disc, una és amb l'Estilil de Làgrimes de Sangre i l'altra és amb Punxada, que és un grup de punk rock d'aquí, del Bages. I bé, la veritat és que amb l'Estilil va ser bastant curiós, perquè teníem un conegut en comú i teníem una cançó que teníem una part on volíem posar-hi una part de rap, i vam començar a pensar com en raperos de per aquí que ens molés el que fes i que creguéssim que podria aportar alguna cosa al tema, i vam pensar en l'Estilil i vam intentar contactar amb ell i bé, li vam passar la cançó i li va agradar, i òbviament per nosaltres això, doncs, creiem que és tot un privilegi per nosaltres poder col·laborar amb algú amb tanta carrera. I també ens va fer molta il·lusió la col·laboració amb Punxada, perquè al final som com companys d'escena, perquè som dos grups que fem música per aquí al Bages, i també volíem treure alguna cosa una mica més punk i algun tema una mica més relacionat amb el punk, i vam pensar que era una bona idea col·laborar amb ells. I això, òbviament, clar, sempre que col·labores amb algú pot ser, o no necessàriament, però pot ser que té números perquè sigui una de les cançons que acabi escoltant més gent, perquè al final tens la força de dos grups o d'un grup i un artista que tot suma.
0: I el dijous la gent podrà escoltar, doncs, aquest disc sencer. Ara de moment poden escoltar això, doncs, tres de les cançons que heu tret, però en directe com es transforma aquest disc? Com serà damunt dels escenaris? I què ha canviat de vosaltres respecte al vostre primer concert que vau fer, si no sé malament, el 2023?
1: Bueno, òbviament hem rodat molt més junts, ja comencem a trobar-nos molt més còmodes sobre els escenaris. I la veritat és que creiem que en directe transmetem alguna cosa diferent, perquè intentem com fer que les cançons, en el moment en què les escoltes del directe, tinguin un sentit i que sigui... O sigui, jo crec que el nostre directe és un directe per ballar i per plorar. I nosaltres com busquem això, saps? Volem com que tu puguis estar uns temes ballant i passant-ho increïble i amb tota la intensitat i tota la distorsió i tot el volum que faci falta, però també no rebutgem aquests moments de vulnerabilitat.
0: I per acabar ja l'entrevista, amb quina cançó del disc et quedaries? I l'escoltarem ara sencera, i per què?
1: Bé, doncs jo em quedaria amb Miratges perquè és una cançó que la veritat ens va fer molta il·lusió poder treure, perquè confiem molt en ella i creiem que reflexa una mica com les preocupacions que tenim i que expressem en el disc. I a més vam tenir la sort de poder fer un videoclip molt xulo que està penjat a YouTube, que ens el va fer el Johnny Energy de Brain Thunder, i això. No sé, li tenim carinyo entre el videoclip i la cançó que ens agrada, i creiem que reflexa el que vol dir el disc.
0: Perfecte, doncs moltes gràcies, Bernat, i ens quedem amb aquesta cançó, amb Miratges.
1: A tu, merci.
0: I això és tot per avui. Nosaltres hi tornarem la setmana que ve amb molta més música feta en català.

0: cada 10. Són les 10.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. La CGT ha interposat un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el Departament d'Interior i Seguretat Pública per vulneració de drets fonamentals pel cas de les dues mosses infiltrades en una assemblea de docents. El sindicat ha reclamat a la policia catalana la documentació d'infiltracions fetes en els últims 10 anys. Avui, a la primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga, ha acabat sense acord, però les dues parts s'emplacen a continuar negociant dimarts. Els elements principals de la negociació són les millores salarials i l'escola inclusiva. Així ho ha valorat la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
3: Si el dilluns ens arriba una proposta insuficient que no situa doncs, millores salarials i només vol parlar un altre cop de la inclusiva, doncs, evidentment nosaltres per nosaltres això serà insuficient. De la mateixa manera que seria insuficient una proposta que només parlés de salaris. No?
4: Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros per tal de poder trobar i desencallar aquesta situació.
2: I avui ha estat el tercer dia de mobilitzacions, s'ha centrat a les comarques de Girona i la Catalunya Central. Demà estan convocats a la vaga els docents als centres educatius de Lleida i el Pirineu i Aran. I els passatgers de l'Ondius aïllats a Madrid que no hagin presentat símptomes i donin negatiu a la PCR de dilluns podran rebre visites seguint, això sí, tots els protocols de seguretat. Podran sortir de les seves habitacions i estar en les zones comunes a banda de rebre visites, sempre amb les precaucions establertes. També d'acord amb el protocol aprovat per la Comissió de Salut Pública, els contactes d'Alacant i Barcelona podran començar a rebre visites la setmana vinent. Pel que fa al passatger espanyol virus, segueix presentant símptomes, però el seu estat és de moment estable. I atenció perquè Protecció Civil ha activat en prealerta el pla Inuncat per previsió de pluges intenses des d'aquesta matinada i fins demà a la tarda. El Servei Meteorològic de Catalunya ha vès un avís d'intensitat de pluja que afectarà les comarques de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Vallès Oriental, el Maresme, el Vallès Occidental, el Barcelonès i el Baix Llobregat. Es podrà superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i els xàfecs poden anar acompanyats de calamarsa. Finalment no ha pogut ser, el Girona ha empatat a un davant la Reial Societat després de les victòries d'ahir dels rivals directes. Necessitava sumar 3 punts per sortir ja del descens. És tot de moment. Molt bona nit i fins demà.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Què tal, amigues i amics? Com estem? Salutacions cordials, benvinguts, benvingudes a aquesta nova edició del Rock and Classics, el programa que, com és habitual, doncs posa en marxa la màquina del temps i mira enrere per a recuperar les millors cançons de la història del pop i del rock. I avui us portem un programa especialíssim perquè us parlarem de dues grans i efímeres bandes que van tenir lloc durant els anys 90. Parlarem de Temple of the Dog i de Mad Season. Comencem per Temple of the Dog, una banda que va néixer l'any 1990 a la ciutat de Seattle, en ple apogeu de l'escena grunge. No es tractava d'un grup convencional, sinó d'un projecte molt puntual que va impulsar Chris Cornell. El motiu va ser la mort per sobredosi del seu amic Andrew Wood, el vocalista de la formació Mother Love Bone. La seva idea va ser fer un disc homenatge al seu amic i durant una gira amb la seva banda, amb Soundgarden, va escriure dues cançons, com eren Say Hello to Heaven, una cançó que posa els pèls de punta i que obria aquest disc d'homenatge a Andrew Wood, o també Reach Down, que va escriure directament pensant en Wood. A partir d'aquí, què va passar? Doncs Chris Cornell va decidir agafar una part de la seva banda, Matt Cameron i Mike McReady. D'altra banda, va recol·lectar dos dels excomponents de Mother Love Gone, Stone Gossard i Jeff Ament, i també hi va aparèixer en escena en una cançó Eddie Vedder. Eddie Vedder seria, al cap de molt poc temps, conegut per ser el vocalista de Pearl Jam, però en aquells moments doncs era una persona absolutament anònima, però estava en el cercle de Seattle i, per tant, Chris Cornell ja el coneixia molt bé. Així doncs, un supergrup que tenia alguns músics ja coneguts i d'altres que encara no ho eren, però que ho serien al cap de molt poc. Tot aquest conjunt de bons músics l'any 1990 es va reunir per enregistrar un treball que sortiria a la venda un any després, el 1991, en unes sessions de gravació que, segons els seus components, van ser molt boniques perquè no hi havia cap mena de pressió, es tractava d'un homenatge, no hi havia cap contracte amb una discogràfica pel mig, ni res per l'estil, i a partir d'aquí va sortir un disc de culte que sonava molt i molt bé i que ens va sorprendre absolutament a tots quan va sortir a la llum. Començarem escoltant la cançó que obre aquest disc, una cançó que, com us dèiem abans, posa els pèls de punta i que parla, doncs, de dir hola al cel, say hello to heaven, amb una secció final a la cançó que té 6 minuts i mig de duració que realment posa els pèls de punta. Escolteu com canta aquesta cançó, jo crec que és una de les millors interpretacions de la seva carrera, Chris Cornell.

Avui al Rock and Classics especial Temple of the Dog. A la segona part del programa també parlarem del projecte Matt Season. Hem començat escoltant el tema que obria aquest treball de títol homònim, Temple of the Dog, Say Hello to Heaven. Anem ara a escoltar una altra cançó, una de les més conegudes d'aquest llarga durada, en la qual hi apareix el que seria el vocalista de Pearl Jam, Eddie Vedder, a duet amb Chris Cornell, el cantant de Soundgarden. Hunger Strike.

0: Toquen clàssics amb Esteve Llop.
1: Especial Temple of the Dog i Mad Season, avui al Rock and Classics, estem desgranant algunes de les millors cançons d'aquest llarga durada publicat l'any 1991, aquest projecte personal de Chris Cornell per homenatjar el seu amic Andrew Wood. Mireu si eren amics que fins i tot van arribar a compartir pis, així doncs hi havia moltíssima sintonia entre aquests dos artistes de Seattle. Anem a un dels temes més bonics i també més impactants d'aquest disc, en el qual doncs comença la lletra dient "When the spoon is hot and the needle is sharp". Així doncs, una clara referència a la drogadicció d'Andrew Wood. Times of Trouble.

Temple of the Dog, un projecte molt bonic endegat per Chris Cornell, el vocalista de Soundgarden. Anem a escoltar encara un parell de cançons més, en aquest cas en una edició molt especial d'aquest treball que es va publicar pel seu 25è aniversari l'any 2016. Anem ara per un tema que en aquest cas, en aquesta edició especial 25è aniversari, hi apareixia una mescla alternativa del tema Wooden Jesus.

0: clàssics. Cada setmana sintonitza amb els grans de la música rock.
1: Enfilem la recta final d'aquesta primera part del programa d'aquesta setmana que hem volgut dedicar al projecte Temple of the Dog, i ho fem amb un outtake, és a dir, amb una versió enregistrada de l'estudi que finalment va aparèixer publicada de forma diferent en el disc final d'aquest Temple of the Dog, que és el tema que obria aquest disc i que es diu Say Hello to Heaven.

0: posa't a la butxaca tots els èxits del rock. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Rock and Classics, avui especial dedicat a dos projectes diferents, alternatius, de les bandes originals que van provocar doncs aquestes sessions de gravació diferents. Anem ara, després de Temple of the Dog, a una altra història que es deia Mad Season, que va aparèixer entre els anys 94 i 95. El músic que va tenir la idea de fer aquest projecte musical va ser Mike McReady, el guitarrista de Pearl Jam, que al seu torn també va ser el guitarrista de Temple of the Dog i que també apareix en aquest projecte anomenat Mad Season. Un dels objectius d'aquesta formació va ser entretenir-se, doncs, per ajudar a desenganxar-se de les drogues d'alguns dels seus components, com per exemple el baixista John Baker Saunders. També hi havia una veu impressionant a dins d'aquesta formació, la de Lane Staley d'Alice in Chains. També hi ha una part essencial d'aquesta formació, Barrett Martin, que era el bateria de la formació Screaming Trees. Així doncs, teníem una alineació bastant espectacular que va portar-nos només un disc l'any 1995, que es titulava Above. Un disc que portava algunes cançons realment increïbles. Hi ha registres de tot tipus. Comencem amb aquest registre més balada, amb aquesta cançó tan bonica que es diu River.

0: Quina és la millor cançó de la història? Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Seguim en aquesta segona part d'aquest especial Temple of the Dog Mad Season. Estem revisant ara algunes cançons d'aquest projecte anomenat Mad Season, que l'any 95 va publicar al llarga durada Above. Anem amb un altre tema molt més rocker, més elèctric, que es diu Light.

Evolve, un projecte musical que va néixer l'any 1995, que va seguir al llarg del temps amb algunes aparicions en viu i després també amb alguns homenatges després de la mort del vocalista Layne Staley. Anem a escoltar una altra cançó d'aquell llarg durada que es diu I Don't Know Anything. No sé res.

0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Amigues i amics, estem enfilant ja la recta final d'aquest Rock and Classics d'avui, que hem dedicat a aquest projecte musical d'una banda, Time Beloved the Dog, al principi del programa, i aquesta segona part que hem dedicat al projecte Mad Season. Anem ara amb una versió molt interessant d'aniversari que es va publicar l'any 2013, una edició de luxe que ens portava alguns temes inèdits de Mad Season no publicats i també algunes versions enregistrades en viu, com és el cas de les dues cançons amb les quals acabarem el programa d'avui, en un recital que va tenir lloc a la sala The Moor. Un recital que es va anomenar Live at the Moor, que ja l'havíem vist en vídeo, però que va aparèixer amb àudio remasteritzat en aquesta deluxe edition d'aquest treball anomenat Above. Per començar, us portarem Wake Up, el tema que obria originalment el treball Above, i després escoltarem una versió llarguíssima que van fer d'un clàssic de John Lennon, I Don't Wanna Be a Soldier. Espero que gaudiu fins al final del programa d'avui d'aquesta selecció musical que avui us hem ofert, i recordeu que seguim disponibles a les xarxes socials amb les principals novetats sobre el programa, i també teniu el nostre podcast disponible a les principals plataformes de podcasting. Gràcies per escoltar-nos, que vagi molt bé.

0: Inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
1: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

cap al centre, que està ple de gent molt dolenta i d'híbrids que van a 230. Que l'oportunitat s'escapa i que encara viu un poc del papa i plora quan voldria aguantar-se i somriu quan vol.

voler fer festa el dia del seu aniversari. Es queda a casa i fa un rosari. Així li diu quan es posa el FIFA i li fot tots amb un engany. I fa un nen francès que es diu Pro Sniper i que només vol jugar.